0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
10: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frena amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
16: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com a

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de replar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brunner celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a les 11, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CEN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Fes les Pau en Pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estarien interessats, fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar en les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
5: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja a aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat, per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar al Pirineu, al Prepirineu i també al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6 i 6 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i del Parlament haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
6: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
6: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: A tot això, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen el PSOE.
6: A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
6: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar activament en la coordinació de conservatoris extremenys.
11: Siempre estaba disponible.
12: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
11: Sí, teníamos reuniones.
0: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
6: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
0: Madrid, Ana Tapia.
13: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
14: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
13: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
6: Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums, per l'afirmació de Rufián que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
0: 6 i 10 minuts del matí d'on el Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
6: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un maleït boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això és el Marxé, ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
6: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç d'almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
0: Notícia destacada també de les últimes hores: via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
6: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
2: We have put, I would say, European house in order.
17: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
16: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
6: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
18: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
6: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
6: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
0: Maria Costa.
6: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el bell mig de l'abadia de Montserrat, Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
19: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
20: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
21: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
6: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això, aquí al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
6: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
0: València, Pepa Ferrer.
22: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
23: Utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
22: Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
6: Bon dia.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
24: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
0: Cèlia Forment.
6: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
25: Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
6: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
26: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
6: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
27: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, no és per falta de sensibilitat.
6: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brianzú que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
24: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny, farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fonts del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
28: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia, anunciant un pla d'inversió públic o privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
29: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
28: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts, no com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
30: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
29: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
28: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
31: La Moncloa la vol aprovar al Consell de Ministres abans de les vacances i que entri en vigor l'1 de gener, passant prèviament pel Congrés. És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
0: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
1: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
29: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps com Dubai o Doha.
1: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i dos quarts de 7. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
24: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
0: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
31: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal.
3: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
31: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme, també aquest cap de setmana.
24: Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
0: I 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
31: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató.
0: I un apunt més als 12 passatgers espanyols del creuer Ondius, que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
31: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres 2 passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. La primera...

0: La tercera fuga de Victòria Spumber triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iniesta.
1: La segona.

0: Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà també la pel·lícula.
1: I la tercera.

Celine Dion ha anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tardor vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: minuts i dos quarts de set del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club laurana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de Lucan Murcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguel és jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Jou Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final, en dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui, el llenguatge col·loquial dels boomers. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país i, en canvi, amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I, finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes. Que això sé que...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó 14 farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalia, però n'hi ha més.

0: És un gran èxit, eh? És una gran cançó, eh?
1: Home,
0: una meravella.
1: Pell de gallina.
0: Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te.
2: Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores.
0: I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tiguets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila.

0: En punt, 6:45. Passem als titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Jurado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici

0: I matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna, amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
1: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
2: La consellera d'Educació avisava i als micròfons del matí.
3: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anava a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació, que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
2: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
1: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
4: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
2: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
5: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
6: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam
1: amb
6: fer uns
1: triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, que aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venitera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia.
7: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, el diari El Mundo, és el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui ens passa un petit front que farà que tinguem més núvols prims i a la tarda ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent bes a mans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què Recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música tant de Sex Pigs, Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1953, es va celebrar la coronació de la reina Elisabet II. Va ser una cerimònia intensament religiosa celebrada a l'abadia de Westminster, a Londres, i la nova reina va ser presentada com l'encarnació dels valors familiars cristians tradicionals. Elisabet va ser, va fer el jurament, de defensar la llei i governar l'Església d'Anglaterra. Ara sí, el programa oficial va declarar: ella representa en la seva persona les virtuts permanents d'obra, llar i servei, que són el fonament de la societat.
0: A veure, sospira, jo soc molt fan de la reina, però també soc molt fan
1: de la llibertat, i trencar una mica amb aquesta cosa tradicional. Però
0: de l'Eloi Cordomí, et volia dir, home...
1: Bueno, també podria ser una reina guapa, també t'ho dic. És que nosaltres som molt fans del Cordomí, perquè recordem que hem estrenat secció amb ell.
0: I que és tot autèntic, a més.
1: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
0: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix.
1: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
1: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
1: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
1: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
0: I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva avui, i de 10 a 1 al matí hi haurà diferents inflables, i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de música.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Com això, he de pagar les despeses imprescindibles. Higiene, transport, medicació... Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica, fins als $94. Pel que fa als parquets oberts aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal, perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
10: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
3: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
11: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
3: Si no trobar els milions de Barcelona ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
12: La obsessió que tenia era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
3: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
12: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
3: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
13: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
3: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses a pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir ets un fotut boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
3: El Vatic ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
14: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona durant la celebració.
0: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
3: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
15: Avui està previst que es comenci amb les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraballadors treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
16: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
17: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
16: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
0: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max.
3: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida, els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
19: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
20: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
19: I el de millor actor, per Ton Vieira.
21: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
19: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
22: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
19: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
23: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
24: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
23: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys, després de 70 anys de trajectòria.
23: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb classe com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
0: I els esports, Robert Prat.
25: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco, rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7, toca amb Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments Rebels d'Arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
1: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nico el que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és a l'Atlético de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turán, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
5: amics,
2: rialles,
5: llocs,
2: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Bon dia, i a aquesta hora feu un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant, i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
6: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
7: Parella, tots podem partir.
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
26: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
27: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
28: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
27: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
29: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
27: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
27: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Ets una genocida del temps.
31: La millor hora del dia.
27: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
32: A 8:45 obrirem l'Àgora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de política del País, Javier Casqueiro.
33: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
32: A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
33: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
32: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
0: I Quin tema pendent? Vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
3: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
4: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
3: Què? Sí. Què existeix?
5: Què passa, Mauri?
4: Una gravació de Montserrat Caballé.
3: Què dius, ara?
4: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
5: Ai.
4: Que si un dia ella falta...
5: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
4: I ja... un canvi climàtic...
3: Ella ja, sí. Ja es ho ensumava, no?
5: Sí.
4: Vol que l'expliqui jo.
0: Mauri!
4: I si no t'ho creus, porto...
3: Que hi ha una entrevista de Ràdio Reus.
4: Un document de Ràdio Reus, i ara us el poso aquí en directe.
5: A veure si és real.
9: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
3: Quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
10: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda tornar a Graupera que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i sí, torna a casa. Bones lectures o relectures de l'Odissea.
0: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
11: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijó per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijó tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
3: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Bronner que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar en el seu cas a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs si ho considera oportú i, segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I en la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Oh!

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5 no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijóo, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui, a 11:45, el Cercle d'Economia, líder del PP, tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui, la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas i pel que fa Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú em va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9 del matí de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Ajap, matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE, va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la seva.
3: L'excomissari Villarejo en la declaració com a acusat al judici de la Kitchen va negar cap operació policial il·legal per espiar l'extresorer Bárcenas, però sí va admetre que es van buscar de manera legal diners que pogués tenir a l'estranger i això, afegeix, ho va aprofitar l'expresident Rajoy per eliminar el que el perjudicava.
0: Madrid, Anna Tapia.
11: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
12: Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operación
2: oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincar-lo.
11: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ronda de reunions.
4: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés pogués aprovar-ho i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
5: Avui a la jornada dels Cercle d'Economia, el president Salvador Illa compartirà xerrada amb els presidents gallec, Alfonso Rueda i el lendakari Imanol Pradales. Es debatrà sobre el nou model territorial de l'Estat en aquest context en què s'ha de definir el nou esquema del finançament autonòmic.
0: Crítica pública
3: a Gabriel Rufián per part d'un company de grup al Congrés. Jordi Salvador ha escrit a les xarxes que Esquerra no és una plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. Això ho diu després que Rufián s'oferís per encapçalar una candidatura amb diferents partits d'esquerres i digués que només repetirà com a cap de llista de republicans sota determinades condicions.
0: S'endureix.
4: Com mai, la política migratòria europea. El Parlament Europeu i els països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
5: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
13: We have put, I would say, our European house in order.
14: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
12: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un boig i un ingrat.
3: És el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
4: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
0: Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 morts.
5: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
3: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
0: I a Tordera?
4: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir van parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
16: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
5: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al Matí de Catalunya Ràdio.
17: El crim organitzat està en uns nivells que, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
0: 25.000 alumnes.
3: Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
0: Poc català.
4: En la visita del Papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
5: La resta, segons el butlletí litúrgic publicat pel Vaticà, serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
3: Taipei. Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
0: Triomf català.
4: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No de la companyia La Venidera també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
18: De la tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
19: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
18: I el de millor actor, per Ton Vieira.
20: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
18: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
21: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
18: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 concerts més.
5: De Céline Dion a París. Aquests concerts s'afegiran al 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
0: I en esport, Robert Prat, traspassat.
22: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui estem als 2 de juny del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el rock. Quan passaven 2 minuts de la 1 de la matinada, a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts, i la Neus amb 3 quilos 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
25: Bon dia, us parla Clara Chavarria. Domingo, les temperatures baixaran lleugerament i podran aparèixer núvols prims i baixos tant a la costa com al massís del port. Ara mateix tenim 20 graus a Benissanet i Falset, 19 a Montblanc i Valls i 21 a Amposta. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol. Tortosa, Jordi Barranca.
26: Avui està previst que es comencin les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que 2 ex-treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: I la plataforma en defensa de l'Ebre reclama que es concreti un pla per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació d'aigua als regants del Delta. Les peticions formen part del paquet d'al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre. Ricard Buigas.
27: La portaveu de la PDE, Susana Bella, diu textualment que la mobilització de sediments que planteja la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és una estafa.
28: Aquesta estratègia HISDE considerem una mica que és com una estafa, perquè a més, quan mirem en què es dediquen els diners, pràcticament en mesures reals que servisquen per a aportar sediments al Delta, no n'hi ha cap de pràctica.
27: La PDE, conjuntament amb els col·lectius que formen part de la xarxa Cuenca Full, han presentat prop d'una vintena d'al·legacions a la revisió del pla hidrològic.
25: I els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Manel Sastre.
2: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
6: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
25: I la Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. Els treballs preveuen la millora de 15 quilòmetres de la carretera T-342 fins l'accés al mirador del Montcaro. Aquests treballs consistiran en rehabilitar el ferm, recuperar la secció original de la via, a més de renovar la senyalització i millorar els revolts. A més, es farà un nou pont. I amb Xavier Espel i Rosselló, el control de so. Hem arribat a un quart i cinc minuts d'avui. Esteu escoltant al Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
24: Al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle d'Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
10: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: El 20 d'octubre del 1996.
10: I el número de la sort, el...
11: 5.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem parlar de com els ciutadans castiguen la corrupció. Maiol Roger, bon dia.
13: Bon dia. El PSOE està encerclat pels casos de corrupció i la conclusió científica els dona una de freda i una de calenta. Si bé els votants no castiguen tant la corrupció com podríem pensar, els estudis també demostren que a l'hora de castigar les urnes la diferència entre la corrupció real i la percepció de la corrupció és ben minsa.
14: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
13: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després. I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no. Això no és només una intuïció. Van demostrar els politòlegs Evan Duiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu quan afectava el partit amb què simpatitzaven i més greu quan afectava el partit rival.
0: I a l'hora de la veritat, Maiol, els casos de corrupció com han afectat?
13: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
3: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
13: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim, ahir en va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
12: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Doncs, a lletres, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I quan falten 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la Comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés.
15: Tal com va demostrar ahir Iván Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la Dana, que ja no ho és, per cert, davant de la Comissió d'Investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
0: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava Líbano.
16: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i al·legories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que acosta una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac, que rep el nom de Costa Brava, en un gran abocador. Costa Brava Líbano es pot trobar a Netflix i a Filmin.
17: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
19: Bon dia. La votació.
20: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
21: I a més aquestes brometes, que estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
19: La
2: votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
0: Ahir en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
5: La Montserrat Esther i mi veu
2: Sergi.
5: La catalana terra sí.
2: Bueno, Sergi, escolta'm una cosa. Sí, Barça, què fas?
5: Cantar el Virolai.
0: El Virolai.
5: No repeteixis el que dic, sisplau.
0: Que vas anar a Montserrat, Sergi.
5: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
2: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot sí. El curs de baixa.
5: Ja ho sé,
2: recordem
5: gràcies.
2: Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
5: No ha sigut gens agradable. Em van trobar salut mental aquí i aquí al principi sí. Del
2: on
5: curs.
2: És? Aquí i aquí on és?
5: Al colze. Em van trobar salut mental al colze. Per l'ombro també, i pues, sí. No ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
2: Un mató, molt bé, vas anar a comprar mató.
5: Us el porto a la butxaca.
2: No,
5: voleu?
2: No, escolta.
5: Hòstia, què ha passat?
2: Quin fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
5: Però fa peste com de grobotina.
0: Però escolta'm, sí. Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
5: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
2: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
5: No sé, esperaré a sentir els candidats.
2: Bueno, és igual. Adéu, Sergi.
5: Què passa?
0: Després en parlem, Sergi.
5: Jope.
0: Són 2:15.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no em va dir res, i avui respondrà a través del secretari general Jordi Turull aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Bruna, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores, pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb

0: Demà tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I totes dues coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-eix. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona, aquí és on seran una mica més fortes. La resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous us tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
1: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona-Sants, va 12 minuts tard. El mitjana distància que va de la Plana Picamoixons cap a Barcelona, a Estació de França, va 25 minuts tard i el metro de Barcelona. L'L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
1: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
3: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C17 a Parets o C58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol, Rojo i Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijó ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
5: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijó.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
5: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijó ocupi la Moncloa.
5: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
5: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
5: Per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc, a Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
5: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
1: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta, després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes i uns quants mundials enrere, tot ho fiàvem a Pol. Un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot. Tast Vertical, amb Empar Moliner.
10: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
9: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
10: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
9: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
10: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
11: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport.
13: Temps.
12: 130 milions.
13: Amics.
12: Rialles.
13: Llocs.
12: Moments.
4: 130 milions. En 130 milions i cada

0: moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
2: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
1: Vaja, doncs així, Ouigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
4: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
7: Es tracta de la pastisseria Buigas a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes Vichy, un producte típic del municipi, és la mateixa des del 1909.
6: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
8: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
6: Què temen les aus?
7: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de CEO BirdLife que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'estor comú i l'aligot comú.
6: Una biblioteca xinesa.
8: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
6: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
7: Doncs tres centres als Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. El Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
6: I que ja no tornarem a sentir igual.
8: El cargol treu banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí i la cançó és aquesta.
9: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
8: Barreja humor i ironia, en té una altra que comença dient: gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet, un fenomen que veiem al Nació.
6: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
10: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència, més pals a les rodes. I al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat "Un acord d'alto al foc incert". Cert, es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Navi Berri.
8: A la premsa econòmica, Expansión avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració alega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'Agència Tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
6: A la premsa esportiva, Robert Prat.
11: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia.

0: L'Esport anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà a la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. Lara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica a El Periódico que Lamine Yamal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell. Amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost en un sofà d'Sky. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i o de burxar-se els premolars amb un escut de dents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen, Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció.
1: 43.
3: Una mica menys.
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és eterna, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80 de la vida, Castell.
1: El Sant Toral.
3: Mira, avui és el dia dels quatre sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots quatre es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79 que es diuen Just, 42 Pauli i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi.
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006. Comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut. El que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure dos. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al Fòrum, entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari, falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb 7 guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la llei d'habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem entre xifres Lara García. 3.300 milions d'euros.
12: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió pública o privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions d'euros.
12: És la quantitat que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
12: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bala de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
13: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions, la cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat 3 ferits que estaven fent feines a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents que protesten perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
13: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar-hi una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Si van estar fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. D'aquí són Clara Jordan.
14: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon Tomb Raider i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa, al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otserra.
4: La visita del Papa.
15: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de 2 hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó XIV, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà 3 preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última, sobre pastoral familiar, la formularà una parella.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. L'avió volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport d'on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomb, bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
19: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
20: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
12: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
12: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
12: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el sant posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
21: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunberg, que aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya i aquesta tarda també creixeran tempestes al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà, i en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
24: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, l'accés al Nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
0: Mira, doncs a la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe. Tot plegat, segons Adif, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Què?
5: Sí, Canalies.
3: Que escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
5: Ai, a veure, explica.
3: Anem a trucar l'Àngels, sí. Perquè fa 66 anys.
5: Ah, molt bé.
3: Però fa 34 anys que va conèixer. Que va conèixer.
5: Està esperant que la felicitin per la ràdio. No.
3: Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
5: Que bonic, eh?
3: Tot en un mateix dia. Ara hi ha això. A veure si... Àngels!
8: Hola!
3: Hola!
8: Hola! Ui, hola! Què és el mateix de Xiripipi?
3: Molt
8: bé! Ai, que fa de riure!
3: Àngels, què?
8: Aquesta... No me l'esperava!
3: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
8: Ai, que bo. Moltíssimes gràcies.
3: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
8: I tant.
3: Què passa avui, Àngels?
8: Oh, que faig 66.
3: I què més?
8: Ai, com que què més?
3: 34, que us vau conèixer amb en Jordi.
8: No.
3: Això m'han dit, eh?
8: No, però això va ser el 27 de març.
3: Escolta, però fa quatre dies.
8: No pot ser que això m'hagi oblidat una data així.
3: Mira quina cançó per tu, Àngels.
8: A veure...

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 2 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. D'aquí uns minuts ho expliquem i ampliem aquesta notícia. Abans en tenim d'altres que, primer de tot, les resumim en titulars. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà la plantilla amb més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona en el marc del Pla Estratègic. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha confirmat aquest dilluns 1 de juny que Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, un equipament que des dels dos ajuntaments fa anys que reclamen. Després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, la consellera d'Interior ha donat a conèixer davant dels mitjans de comunicació que la nova comissaria està inclosa al Pla Estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà el pròxim setembre al Parlament.
3: Si no és fer-la, programar-la i tenir-la prevista pressupostàriament perquè estigui en el pla d'encàrrec d'infraestructures i, per tant, doncs, que pugui disposar dintre del que seria la planificació plurianual de recursos, doncs, que estigui contemplada. Perquè està en el pla estratègic de Mossos d'Esquadra, com un dels equipaments que s'ha de fer.
0: Parlon ha dit que seria una comissaria de districte.
3: Bueno, és una comissaria de districte que habitualment, com que dona cobertura també a una zona en la que habitualment doncs, hi ha activitat, hi ha doncs, tota una bona confluència de població que hi viu en aquesta zona i que és previsible doncs, que creixi, doncs, això ja dependrà de l'operativa tal com es decideixi. Si convé tenir una oficina compartida de denúncies o no. Això ja és una qüestió operativa que s'ha de decidir en les taules tècniques de treball. Però sí que, d'acord amb les característiques d'aquest territori que està creixent i que té, doncs, triplica gairebé la població a l'estiu i que té necessitats de millorar tot el que té a veure amb la tasca preventiva, i tot el que és la tasca, no només la reactiva, la desaturació, que ja l'estem fent i que funciona i que permet mantenir les dades estables, però és important doncs, que donat el futur creixement que aquesta zona doncs, també tindrà i tota la intervenció urbanística que es planteja per part de l'Ajuntament, doncs, poder comptar amb aquest recurs per millorar la prevenció i per poder fer més proximitat també.
0: A continuació, les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que també ha parlat de la nova comissaria.
4: Dir-vos que de l'Ajuntament, després de saber la notícia, es anirem molt ràpid, anirem ràpid a actuar urbanísticament. No són tràmits fàcils de fer, però sí que anirem ràpid, tot el que ens permeti la llei, i evidentment volem aconseguir doncs, els terrenys l'abans possible per poder planificar doncs, aquesta nova comissaria, poder-la construir, si pot ser, abans de que acabi el mandat, és un bon objectiu, no?
0: Per tant, a partir d'aquí, el nou equipament haurà de superar els diferents tràmits fins que pugui ser una realitat. Tot i que Parlon ha manifestat que li agradaria que això succeís abans d'acabar l'actual legislatura, tant des de l'Ajuntament de Calafell com des del Departament d'Interior, no han volgut donar una data concreta de quan podria estar en funcionament. El fet d'ubicar la comissaria segur de Calafell respon a varis aspectes. El primer, que estaria més a prop de Cunit, ja que el nou equipament s'ha plantejat des del principi com una comissaria dels dos municipis, que ajudaria a descongestionar la del Vendrell, l'única que hi ha a la comarca del Baix Penedès. El segon aspecte seria que segur de Calafell s'han detectat els últims mesos un increment dels fets delictius i de la inseguretat relacionat amb un grup de joves que genera conflictivitat i que està relacionat amb el tràfic de drogues. La presència de la comissaria en aquesta zona ajudaria a tenir més efectius en aquest punt calent, segons ha anunciat l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem d'una activitat que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana al municipi de Calafell. És la 98 Octans Party. Ens porta la notícia el David Burillo.
5: Calafell ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants dels vehicles americans amb la celebració de la 6a edició de la 98 Octans Party. L'esdeveniment, que s'ha desenvolupat a l'esplanada situada davant de la Creu Roja, ha combinat exposicions de cotxes i motocicletes, exhibicions de conducció, música en directe i diverses activitats relacionades amb la cultura nord-americana. Durant 3 dies, desenes de vehicles americans han omplert el recinte, que també ha comptat amb espais dedicats a la restauració, paradetes i activitats per al públic assistent. Un dels principals atractius ha estat el circuit de terra en forma de buit, on s'han realitzat diferents exhibicions de conducció. Ens explica tots els detalls l'Andrés Fernández, organitzador de l'esdeveniment.
6: L'objectiu és que s'atrobin els cotxes americans, una trobada de cotxes americans, i a fer l'exhibició del buit de terra per veure el motor que tenen els cotxes i fer una petita exhibició del circuit que hi ha. Bueno, aquest any hi ha de Palma de Mallorca, de Logroño, de Madrid, d'Alicante, d'arreu d'Espanya. Tenim el que és l'exposició de cotxes, hi ha l'exhibició del circuit de terra, hi ha concerts avui dissabte, 2 concerts, aquí un del matí ara, el 12, i per la tarda a les 6. Després a la nit a la discoteca VIPs hi ha també concerts, i demà diumenge a les 12 també hi ha una exhibició del circuit de terra i exposició de cotxes.
5: Aquest esdeveniment és un punt de trobada per als amants d'aquest món d'arreu del territori espanyol, com en Julià Pacheco, que ve des de Mallorca, o el Lluís Oliver, des de Vilafranca.
7: Tenim un Chevrolet del 51, que se va matricular el 53 de Madrid, i bueno, va estar tirat molt de temps a Palma, a un poble. Bueno, el vaig estrenar a Calafell, a més, a un Jairo Cabili, i duc amb ell, doncs, igual, 15 anys. I bueno, se va fer una restauració bàsica per poder rodar i disfrutar.
8: Bueno, sempre vinc perquè m'agrada conduir cotxes americans, els eventos que van aquí són dels millors que hi ha a la comarca de Catalunya, i bueno, normalment fan trobades i estan estàtics, i aquí hi ha emoció, hi ha alegria.
5: La música ha estat una de les protagonistes d'aquest cap de setmana. Per l'escenari de la 98 Octans Party hi han passat les bandes de The Nite Howlers, The Bank Robbers, The Kabooms, Charlie Jean i The Tonics i Prisoners of Society, que han portat ritmes de rock and roll, rockabilly i música d'arrel americana. La programació musical s'ha completat amb les sessions dels DJs Mr. Fez i Booping Brush. Així doncs, aquesta trobada s'ha consolidat un any més com una de les cites destacades del calendari d'activitats de Calafell, atraient visitants tant del municipi com d'altres punts de Catalunya i d'arreu d'Espanya, reafirmant així l'interès creixent per la cultura del motor clàssic i l'estil de vida americà.
1: L'informatiu.

0: publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell. Ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Són les nits de música al Castell de la Santa Creu de Calafell i el 50è Festival de Música del Baix Penedès a l'Església d'Assumpció de Segur de Calafell. De fet, ja es poden consultar quins són els concerts que s'oferiran tant al Castell de la Santa Creu com a l'Església de l'Assumpció. Per exemple, a l'Església de l'Assumpció el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit, Ainhoa Arteta i Luis Santana. El diumenge 9 d'agost, nit de gospel quintet. També hi haurà un festival amb Chamber Orchestra of Europe el diumenge 16 d'agost. Pel que fa a les nits al castell, el dissabte dia 1 d'agost a 11:15 de la nit, Zebres Big Bang. Companyia Neus Mar el dissabte 8 d'agost, Men in Swing el dissabte 15 d'agost i la Harpo's Band, Històries de Jazz, el dissabte 22 d'agost. La venda d'entrades ja està disponible a entrades.calafell.cat per gaudir aquest estiu de les activitats del Son Estiu, les nits de música de Calafell 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els alumnes del Baix Penedès podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. Així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats després que a finals de l'any passat ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. Si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la Universitat l'ESPAU sense sortir de la comarca baixpenedesenca. Hi haurà tres tribunals de l'ESPAU a la comarca, tots tres situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests dos centres, a més de l'Institut Mediterrània del Vendrell i l'Institut Atalà de Segur de Calafell. El segon tribunal estarà situat a la seu de la URB a Coma-ruga, on s'examinaran alumnes dels instituts de l'Arbós i el Camí de Mar de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, del Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluc de Cunit. En total, seran uns 400 alumnes del Baix Penedès quan guany faran les proves de l'ESPAU.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival es pot trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al proper 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavi López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany, el Festival de Cunit ha decidit incorporar un nou membre al jurat que aportarà una mirada des de la posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. És Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi a la primera edició de Films Cunit. De fet, l'acte d'enguany es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades que celebrarà el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. El Ministeri de Consum blindarà l'alimentació saludable a les escoles infantils per a nens i nenes de 0 a 3 anys, estenent les directrius del Decret de Menjadors Escolars Saludables i Sostenibles, que ja està vigent. L'objectiu, però, és garantir el consum diari de fruita i verdura fresca, oferir una major presència de peix i llegums, mantenir l'aigua i la llet com a úniques begudes i limitar els fregits i els precuinats. A més, els centres hauran d'adoptar, en la mesura del possible, les mesures necessàries per promoure la lactància materna, tant de manera presencial com de manera diferida, garantint les condicions adequades de recepció, conservació, manipulació i administració de la llet materna extreta. L'objectiu és facilitar el compliment de la recomanació dels organismes sanitaris sobre la importància de la lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida, juntament amb altres aliments complementaris fins als 2 anys o més, mentre la mare, el fill o la filla així ho desitgin. Des del Ministeri recorden que la norma es fonamenta en el document de consens sobre alimentació saludable i sostenible en el primer cicle d'educació infantil. Els menús servits a les escoles infantils quedaran així subjectes al mateix estàndard nutricional i de sostenibilitat que ja es regeix des del segon cicle fins a batxillerat i la FP, amb les particularitats aplicables a aquest grup d'edat. Entre les exigències hi ha oferir fruita i verdura fresca cada dia, amb almenys un 45% de les racions de fruites i hortalisses. També freqüències mínimes obligatòries de llegum i peix, aliments bàsics de la dieta mediterrània, que en molts centres se servien de manera molt desigual. Igualment, els cereals integrals hauran de ser l'opció preferent davant de les versions refinades i l'aigua serà l'única beguda oferta a més de la llet. El govern també vol aplicar un límit estricte als precuinats, com un màxim d'una ració al mes. Estem parlant de pizzas, croquetes, crestes, arrebossats i similars, i limita els fregits a un cop per setmana com a màxim, prioritzant tècniques culinàries més saludables, al forn, al vapor, a la planxa o bé bullit. A més, un mínim del 5% del cost total d'adquisició d'aliments haurà de correspondre a productes de producció ecològica o s'hauran d'oferir 2 plats principals ecològics al mes, juntament amb l'impuls de canals curts de distribució que connectin els menjadors amb la producció agrària, pesquera i ramadera de proximitat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, als ports, al Delta o la Serra de Llaperia, entre molts altres, durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. De fet, el màxim responsable ha detallat que la plantilla s'ampliarà amb més d'un 100 d'efectius, passant dels 80 agents actuals als 186 al Camp de Tarragona i 160 a l'Ebre. Respecte a les noves bases del Vendrell, Tarragona, Mora i Amposta, es troben en la fase prèvia a la licitació. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, afirma que restringiran els accessos als parcs naturals.
2: Hi ha un grup de treball que ja fa temps, ja, que fa mesos que està treballant i que conforme anem avançant anem prenent decisions en aquest sentit. Però efectivament, doncs, els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llaveria, doncs, hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs, per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
0: Detalla la previsió d'ampliació de la plantilla a la demarcació de Tarragona en el pla estratègic del cos d'agents rurals.
2: Pues la plantilla del cos d'agents rurals es situaria sobre els 1.300 agents sobre els 700 i escaig que som actualment. Pel que fa a Tarragona, això representaria que passarien de 80 efectius a 186 efectius, i pel que fa a Terres de l'Ebre passarien dels 160 efectius que som en aquests moments a 162 efectius. En quant a les escales, a l'escala de comandaments, per assegurar tota aquesta presa de decisions, tota aquesta estructura que necessitem, doncs estaríem parlant d'una categoria d'inspectors, amb una vintena d'inspectors, com a dins dels càrrecs d'alta direcció del cos, 100 sotinspectors, que l'escala de sotinspectors doncs és l'escala que a nosaltres proveeix els càrrecs de comandament territorial que tenim en aquests moments, 78 oficials, direu, aquesta escala, aquesta piràmide no s'ajusta no és ben bé una piràmide la que veiem amb aquesta estructura de comandament, però és que el nombre final d'oficials ha de ser molt més important, per una mirada posada al 2030, nosaltres no podem arribar a dotar aquesta categoria amb el dimensionament final, perquè doncs, hi ha un procés de promocions internes que requereix proveir primer les categories inferiors i, per tant, això és una foto de l'any 2030 que s'haurà de veure com s'acaba de completar a partir del 2030 amb més incorporacions a aquesta categoria.
0: D'altra banda, la directora general dels agents rurals, Elisenda Pérez, confia que les obres de les bases del cos estaran enllestides en 2 anys.
3: Val, ara mateix doncs, aquests inicis d'obres previstos no són així. Hi ha hagut un impuls per part del govern per poder-li donar doncs, aquesta resposta immediata en el cos d'agents rurals i ara mateix doncs, Igualada i Balaguer ja s'està a punt de signar doncs, aquesta licitació i per tant doncs, on posa inici obres vol dir que el projecte ja el té l'empresa que ha guanyat, iniciem 4 mesos d'adaptació d'aquest terreny en el nostre funcional i són entre 10 i 12 mesos de construcció. Per tant, ens plantegem que en menys de 2 anys tenim bases dels agents rurals noves fetes, no?
0: També detalla els treballs que es faran per impulsar les bases a la demarcació tarragonina.
3: Les obres que s'han de fer aquí a Tarragona és la nova base, l'àrea regional de Tarragona i l'àrea bàsica, que s'ubicarà a l'antiga comissaria de les Gavarres de Mossos d'Esquadra. Això no va directament per al pla de bases, perquè és una reforma i, per tant, s'ha tirat endavant una licitació especial d'un projecte que serà de reforma de tota l'antiga comissaria. I després, el Vendrell, que també és una antiga comissaria o el que queda d'ella, i que també doncs, estem ara, s'està estudiant des d'Infracat, des d'Infraestructures de la Generalitat, si es fa a través d'un pla de bases nou, és a dir, de l'àrea bàsica nova, o s'entra com una reforma perquè algun ferro o alguna cosa encara queda, i per tant estem acabant de mirar. Però aquestes dues serien les dues que tirarem endavant ja doncs, aquest any.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
4: Els esports seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corín Vázquez.
5: Los padres nos decían que si íbamos a hacer un casal, que cuando lo haríamos, entonces yo me saqué el nivel 1 técnico del ROPEC de karate el año pasado y este verano lo hemos podido hacer. Para niños y niñas desde los 4 añitos 5 hasta los 15 años. Lo hacemos en el Dojo Arazola, en la calle Manuel Soler, número 27. Son de ahí y siempre la recogida y la llegada es siempre ahí. Después nos podemos mover por alguna actividad que hacemos, pero lo normal.
6: La sede.
5: Sí, exacto, la sede es ahí.
4: El casal d'estiu de l'Arazola no només és karate, sinó que inclou més activitats lúdiques.
5: Muchas cosas, desde la disciplina que se enseña en el karate, que hay para todos los niveles, aunque no hayan hecho nunca, no pasa nada porque nos adaptamos al alumno. También se lo van a pasar muy bien, van a estar activos durante el verano, que es una época más, bueno, que te tienes que seguir moviendo, exacto. También la disciplina que da el karate, que no va a ser todas las actividades relacionadas con el ámbito del karate, pero también haremos defensa personal, y demás actividades.
6: Vamos a hacer anti-bullying, sí. Vamos a que aprendan a defenderse, que aprendan la actitud correcta para que no les pase nada y enfrentarse a sus miedos, superarse a sí mismos y a sí mismas, entonces va a ser muy, muy instructivo.
5: Y la creatividad también, y que salga...
6: Trabajos manuales.
5: Sí, la creatividad. El horario es de 8:30 a 1:30, con opción de acogida y de recogida de media hora antes y media hora después.
6: Y los grupos, pues eso, de 3-4 añitos hasta los 15, ¿verdad? Sí. Haremos varios eventos, varios
5: adaptados para cada
6: adaptados
5: nivel.
6: Adaptados para cada edad y nivel. Sí.
4: Com dèiem, el casal d'estiu comença el 29 de juny i finalitza el 4 de setembre, però a l'agost només es fa la primera setmana.
5: La última setmana de junio, todo el mes de julio, la primera de agosto y la primera de septiembre.
6: Las otras tres las necesitamos para descansar y recuperarnos para todo el curso, sí. Que por las tardes sigue habiendo karate,
5: sí.
6: En julio, junio y julio.
4: La Corinne Vázquez també ens explica com s'organitza el casal.
5: Pues las dos primeras horas depende un poco del día de la semana. Tenemos desde juegos en el parque, relevos, circuitos, gincanas, a las horas más tempranas para que no haga tanto calor. Después del almuerzo tienen... actividades más relajadas como manualidades, talleres de creativos, talleres de pintura y después tienen, antes de irse, pues karate, también hacemos baile, hacemos una adaptación, por así decirlo, al yoga, hacemos días de cine, tenemos un día a la semana que es de cine con películas de deporte para también incentivar a que sigan queriendo hacer deporte y un día a la semana tenemos una excursión diferente. Estamos aún montándolo por el tema del transporte, pero una queremos que sea y esperemos que sea Mont Labassa, que es un santuario de animales del Vendrell, para fomentar también a los niños pues, a que aprendan a respetar a los animales, que nos parece algo fundamental. Y después estamos también organizándolo con el parque gorila, para que también pues, puedan
6: café.
5: Las tirolinas, todo que eso a los niños les gusta,
6: piscina,
5: y
6: bueno.
5: También la playa. Pero no será la playa todas las semanas porque sabemos que hay padres y madres que no les gusta y les da miedo y lo entendemos. Entonces no son todas.
6: Multidisciplinar, exacto. Deportivo, pero también con mucha creatividad. Pintura, vídeos, películas, series, de sí. Todo un poco, música, bailes que no tienen coordinación y luego también les va muy bien para el karate y para la defensa personal.
5: Y para todo, en realidad la coordinación sí. Es fundamental, el equilibrio, todo eso lo van a trabajar
6: los
5: aquí.
6: Los juegos que se hacían antes en el colegio y ahora ya no se hacen. Los haremos también, de coordinación.
5: El potro, todas estas.
4: Las inscripciones ya están abiertas y son limitadas.
5: Ya están abiertas las inscripciones.
6: Hay
5: las plazas
6: limitadas.
5: Son limitadas. Y pueden venir al Dojo Arazola, calle Manuel Soler, número 27, los lunes, martes o jueves, de 6:30
6: a
5: 9:30, sí. O si no, pues me pueden contactar por el teléfono, que és 692-62-6990.
4: La Merche Arazola també ens parla de la defensa personal davant el bullying a les escoles.
6: Hoy en día el beneficio del karate, de cualquier arte marcial, no solo vendo el karate, cualquier arte marcial que tenga disciplina les da mucha autoestima. Entonces tienen que aprender a defenderse, pero no a imponerse más que a defenderse, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que vengan a que tú le impartas eso.
5: Sí.
6: ¿Vale? ¿Qué más?
5: La autoconfianza,
6: sí.
5: La humildad, los valores del respeto,
6: sí. Sí.
5: De que todos somos diferentes, pero que no hay nada de malo en ser diferente. Entonces ahí también hacemos mucho hincapié en eso, que no hay nada de malo.
6: En respetar, en
5: y, pero que tienes que respetar a todos, tanto animales, por eso vamos al santuario para que los reconozcan, como a las personas. Y eso es lo que les queremos impartir y transmitir.
6: Nosotros también en las clases nuestras de karate lo que también impartimos es que si no sacan buenas notas no queremos que hagan karate, entre comillas, ¿vale? Para obligarles a sacar buenas notas, porque un karateka es una palabra, es una persona de honor, entonces tiene que hacerlo siempre bien, entonces karateka eres siempre, no en el cole me porto mal, en el autobús me porto mal, en el patio me porto mal, si se portan mal no los aceptamos como alumnos. Para inculcarles que el respeto es lo más importante.
4: Per més informació, recordem, poden contactar al telèfon 692-626-990. Repeteixo, 692-626-990.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
7: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Surfing Safaris, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins de mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble amb terrals ara a primera hora i deixar-lo que en cos moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejó a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Ha arribat el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dimarts, 2 de juny. La Vanguardia parla del conflicte a l'Orient Mitjà. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que frenant Netanyahu, però el primer israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva d'Hizbollah. El periòdico Illa anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta a la 41a reunió anual

Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. I 20 Minutos diu que Illa accelerarà en 6 anys infraestructura estratègica amb 3.300 milions d'euros. I ara els titulars a les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo diu Gordon confidencial. El nou crac del Barça té inquietuds molt diverses. De fet, s'implica molt en totes elles. I el diari Sport també titulen, en aquest cas, que Lamine Yamal té l'obsessió del Mundial. El seleccionador espanyol atén el diari Sport per analitzar el Mundial abans de l'amistós contra Iraq. Destaca el rol de Lamine Yamal i del resta de culers a la convocatòria i assegura que lluitaran per tot. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dimarts. Però ja sabeu que fins les 9 del matí us expliquem tot el que passa. Repassem l'actualitat en tots els titulars. Comencem per la política. Feijó aterra el cercle d'economia el dia abans que Sánchez ample pols per fer-lo fora del govern. Ara fa 8 anys que els socialistes van accedir al govern per la via de la moció de censura, per bé que el context era molt diferent de l'actual. Feijó promet eleccions immediates si Junts i el PNB li donen suport a una moció de censura. Retiren un dels delictes de què s'acusava el germà de Pedro Sánchez perquè ha prescrit. El tribunal que jutja la suposada contractació, ha dit, del germà del president espanyol a la Diputació de Badajoz, rebutja la nul·litat de la causa com demana la defensa. Pedro Sánchez acusa l'oposició de jugar brut amb els casos judicials per enderrocar el govern. El govern crea la comissió que impulsarà la integració de prestacions socials. La iniciativa vol simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés de la ciutadania als recursos públics. Un diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya alerta Rufián que el partit no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums. Jordi Salvador recorda que a la política hi ha una norma bàsica, al respecte. El 18% dels docents han votat sobre el preacord d'educació fins les 8 del vespre, el primer dia de la consulta. Els participants poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. ANC i Òmnium impulsen una gran mobilització independentista al pas del Tour per Catalunya. L'objectiu és omplir el recorregut d'estelades, pancartes i missatges a favor del moviment sobiranista. Illa defensa l'èxit dels governs socialistes a Catalunya i Espanya. El president qüestiona que hi hagi tantes coincidències en determinades agendes arran de les investigacions del PSOE. Villarejo creu que Rajoy es va aprofitar d'una operació correcta de la policia per protegir-se de Bárcenas. L'excomissari diu que els imputats de la Kitchen van ser enganyats per l'expresident.

Són els titulars destacats en política. El PSC no veu ni oportú ni necessari que Illa comparegui per donar explicacions sobre la campanya del 2024. I ara sí, passem als titulars socials.

Obren expedient al policia que va agredir una docent al País Valencià. La vaga indefinida entra a la quarta setmana amb les negociacions en un punt mort i més protestes. Què portar i què no a la selectivitat i què passa si arribes tard? Es repassen els documents i materials imprescindibles per anar als exàmens de les PAU, el que està prohibit i el que cal fer si surt un imprevist greu. Document d'identitat és obligatori, el resguarda la matrícula de les PAU, bolígraf blau o negre. Rebem agressions cada dia. Educadors socials denuncien la normalització de la violència. Professionals de centres d'acollida de menors alerten de la falta de recursos i de la poca transparència d'un sistema que consideren en fallida. Universitats impulsa una campanya per reduir l'estrès i promoure el benestar emocional dels estudiants que faran les PAU. S'aposta per transmetre serenor i confiança als alumnes i es recorda que no tot passa per una nota. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. La reforma del reglament de retorns permetrà ampliar els períodes de tensió i accelerar les expulsions. El Papa farà servir dos papamòbils i tres vehicles elèctrics durant la visita a Espanya. El primer vehicle de blindatge transparent va arribar diumenge a l'aeroport del Prat. USPAC xifra en 28 els tiroteigs a Catalunya des de principis d'any i demana més recursos. El sindicat tilla l'escenari de Far West i alerta que no es tracta de casos aïllats. Detenen dos homes per robar joies amb violència a gent gran als barris de Can Blà i Torreforta, a Tarragona. La investigació continua oberta. Els 85.000 mutualistes d'Hemofarma catalans ja poden accedir a la recepta electrònica per anar a la farmàcia. Catalunya està la penúltima comunitat en adherir-se al sistema. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant la crisi. D'altra banda, el cos ampliarà la plantilla amb més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona en el marc del pla estratègic. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari que el Prat tingui més vols directes a Àsia, Estats Units i Llatinoamèrica. El full de ruta fins l'any 2030 planteja la necessitat de rutes a Tòquio, Delhi, Bangkok i Orlando, entre moltes altres. Un total de 52 persones moren en accidents de trànsit fins al maig, un 16,1% menys que l'any passat. Maig ha estat el mes amb més morts des del gener, amb 19 víctimes. Dos anys i mig de presó per l'amo d'una constructora de Salou per la mort d'un xofer que conduïa amb un camió en mal estat. La víctima va morir en esclatar-li un pneumàtic defectuós a l'autopista A2 a Castellbisbal. Vall d'Hebron inaugura la nova àrea d'oncomatologia infantil i adolescent amb el doble espai i tecnologia innovadora. Es destaca la importància de tenir una sanitat puntera de màxim nivell per cohesionar la societat. Les estacions del Meteocat baten el seu rècord de dies per sobre dels 35 graus al maig. Detenen un home a Tarragona per intentar vendre una bicicleta robada, valorada en 2.250 euros. El propietari la va localitzar en una plataforma de compra-venda.
Sanitat afirma que la població migrant està més sana i utilitza menys el sistema sanitari que els nascuts a l'Estat. Un informe conclou que els nascuts a l'estranger consumeixen menys medicaments i van menys a l'atenció primària. Desenvolupen un test per detectar el càncer de pàncrees en minuts amb una mostra de sang. La recerca és de l'Institut de Química Avançada i Investigacions Biomèdiques.

Ànfora, Laie i Submer reben el Premi José Manuel Lara a la reunió del Cercle d'Economia. Les tres empreses catalanes han estat reconegudes per la seva capacitat d'innovació i contribució al progrés econòmic. Les matriculacions de cotxes elèctrics pugen un 30% al maig a Catalunya en relació amb el mateix mes del 2025. La quota de mercat d'aquestes motoritzacions ha estat del 13,44% del total, percentatge similar al de l'acumulat de l'any. El govern espanyol activa una ronda de reunions bilaterals amb les comunitats per abordar la reforma del finançament. Arcadi Espanya remet una carta a tots els territoris de règim comú per concertar cites de manera immediata. L'agència tributària retorna 874 milions d'euros a contribuents de la renda a Catalunya abans de l'inici de l'atenció en oficines. Els pagaments suposen un 57,9% de totes les devolucions sol·licitades fins ara a la campanya de la renda del 2025. Titulars destacats a la plana econòmica. El govern abona 3,6 milions d'euros en ajuts de l'Estratègia Alimentària de Catalunya i per fomentar el cooperativisme. Les subvencions provenen de dos programes que volen impulsar la sostenibilitat de l'agricultura catalana. L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines. La taxa d'atur a la zona euro es va mantenir al 6,3% a l'abril, segons l'Eurostat. A l'Estat hi ha un 10,3% d'aturats, la segona xifra més alta darrere de Finlàndia. El sector químic de Catalunya va facturar 29.100 milions d'euros el 2025, equivalent al 9% del producte interior brut català. La indústria química catalana agrupa 1.750 empreses, amb 65.700 treballadors, segons un estudi d'Acció.

Us estem posant al dia de tot el que passa. Anem ara amb la plana internacional. La Unió Europea endureix la política migratòria i avala deportar migrants als centres a l'estranger. La futura llei, rebutjada per organitzacions d'esquerres, externalitza el procés de retorn de migrants a qui es denegui el permís d'asil. Trump intenta frenar l'escalada militar al Líban i diu a Netanyahu que és un boig i un ingrat. Hauria estat una conversa telefònica perquè l'Iran es nega a reprendre les negociacions amb Washington mentre Israel estigui atacant el Líban. I és que Netanyahu ha ordenat atacar els barris del sud de Beirut enmig d'un alto al foc, tocat de mort. Israel justifica els atacs contra objectius terroristes al districte Bazio d'Hezbollah per les violacions de l'alto al foc comeses per la milícia xiïta.

Més titulars de la plana internacional del dia. Álvarez diu que li repugna el dret a veto per frenar avenços com l'oficialitat del català. El ministre aposta al Cercle d'Economia per integrar la indústria de defensa europea davant l'amenaça permanent de Putin. La Unió Europea diu que un acord entre els Estats Units i l'Iran ha d'anar seguit de converses profundes sobre el programa nuclear iranià. I ara tenim a punt la premsa cultural. El Guernica es converteix en una experiència immersiva al Museu Picasso de París. L'experiència 3D ens porta pels esbossos en color, reflectits a les urnes de la ciutat màrtir i recorda un procés de creació que va ser llarg. La feina al darrere dels paisatges de pel·lícules animades com Erreku, el príncep d'Egipte. L'artista Nathan pinta a mà, tant de forma tradicional com digital, els seus projectes per a estudis com Disney o Netflix.

Mònica Naranjo diu: a casa necessito silenci, animals i tranquil·litat. Convertida en una icona internacional amb 30 anys de carrera, l'artista catalana visita Col·lapse mentre prepara la seva gira de celebració i reflexiona sobre la fama, els somnis i la necessitat de trobar silenci. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya i no de la Venidera triomfen els Premis Max 2026. Victòria i Albert Pijuan reben el guardó a millor autoria teatral en una gala que ha triat 1936 com a millor espectacle de teatre. Titulars destacats a la premsa cultural del dia abans de passar als esports.

L'Univers Art 2026 convertirà en un laboratori d'arts i educació la segona edició del projecte que celebra Catalunya. L'Accent Busto publicarà un vinil doble que recull el concert del grup a Sitges l'estiu de 2025. Efecte permanent sortirà el 10 de juliol a la venda només en format vinil. Barcelona ha destinat 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.

Així queda la Champions 2026-2027. Una nova oportunitat en final al Metropolitano. El Barça parteix entre els favorits en una edició amb morbo afegit per la seu final. Falla el penal decisiu i dispara la venda de samarretes en un 350%. Els seguidors de l'Arsenal es bloquen amb Gabriel, que va executar l'últim llançament a la tanda de la final de la Champions. El win-win del Barça i Ansu Fati per la decisió del Mònaco. Tot a punt perquè el club del Principat executi la clàusula de comprar el davanter que tindrà nou entrenador. El traspàs del davanter de 23 anys, el 2019, va saber que era signar un contracte professional amb el primer equip blaugrana. Tanca una etapa de 6 temporades com a culer, amb el préstec entremig amb 123 partits i 29 gols i massa lesions que li han obstaculitzat una prometedora carrera. Andrés Iniesta s'estrena com a entrenador al capdavant del Gulf United de Dubai. El club de l'Emirat ha oficialitzat la contractació de l'exjugador del Barça, que s'estrenarà a les banquetes. Les condicions per al fitxatge de Bernardo Silva. El jugador té la voluntat de vestir de blaugrana després de deixar el Manchester City, però el club valora algunes sortides abans de la seva arribada. De la Fuente obre la porta a avançar l'estrena mundialista de Lamine Yamal. El seleccionador espanyol deixa entreveure que Yamal podria arribar ja al primer partit del Mundial. L'Europa condemna l'apunyalament d'un seguidor. A la sortida del partit contra el Celta Fortuna, els fets van passar en un bar proper a Can Dragó un cop acabat el partit i, segons el club, no tenen motivació esportiva. S'estrena una de les noves normes del Mundial amb desenllaç fatal. L'islandès passarà a la història per ser el primer futbolista castigat per trigar més de 10 segons a ser substituït. El Barça blinda Charlota, la perla de 16 anys de la Masia. Filla de l'exporter del Barça d'handbol, Fredrik, ja és titular al filial blaugrana i és considerada una de les joies del planter. Greta Brunet, la portera que ha fet història a l'equip masculí de Pirinaica. Les baixes a la porteria del juvenil masculí ha promogut el debut pioner de Greta Brunet per l'equip masculí. Esport 3 i 3CAT oferiran els quarts de final del play-off de bàsquet de

Florentino Pérez obre foc contra Riquelme i agita la campanya electoral. El president blanc tira en bala contra el seu rival a les eleccions del Real Madrid i defensa el seu model de club. En futbol sala, el Barça guanya Valdepeñas 4-6 i passa a les semifinals. L'equip blaugrana remunta el partit per obtenir un triomf de mèrit i s'enfrontarà a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Aquest és el repàs als titulars esportius. Ha arribat el moment de la secció d'història musical. Avui compleix 50 anys el músic britànic Tim Rice, nascut a Oxford, Anglaterra, conegut per ser el pianista i compositor principal del grup Kane. Us deixem amb un dels temes musicals d'aquest grup. Molt bon dia.

0: I a una del migdia, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Avui és dimarts 2 de juny, segon dia de la setmana, i aquí estem amb vosaltres amb el magazín Calafell Matí. Un programa de 4 hores amb qui els acompanya Mireia Romaguera i també la Roser Ribas fins la 1. Anem a repassar el que serà el programa d'avui. Com sempre, us explicarem les efemèrides del dia. Coneixerem la previsió del temps. Repassarem les portades dels diaris digitals locals i comarcals. Els oferirem la secció Baix Penedès al dia, així com també l'Espai de Català amb Lluís Tetes. A 2:15, què llegim? Clàssics per descobrir amb Rosana Rion. Astrodeva, Pepa Barratines, l'agenda cultural i moltes més seccions que formen per avui dimarts del Calafell Matí.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
1: Com és habitual, moment de les dades del dia. Avui, 2 de juny, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Greu, una jornada dedicada a sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmuna. Aquesta efemèride busca donar visibilitat a persones afectades, així com promoure el diagnòstic precoç, la investigació i el suport als pacients i a les seves famílies. Aquesta és l'efemèride del dia. I també tenim les efemèrides musicals que ens prepara el nostre estudiant en pràctiques, Cristian. Doncs vinga, som-hi. Meryl Osmond va néixer tal dia com avui, el 2 de juny del 1953. Membre de The Osmonds, grup pop familiar que va assolir una gran popularitat durant els anys 70. Avui compleix 74 anys.

Marvin va néixer el 2 de juny de 1944. Compositor i pianista dels Estats Units, reconegut per les seves bandes sonores i musicals. Va guanyar diversos premis Oscar Grammy al llarg de la seva carrera. Avui recordem aquest tema musical.

I no és l'única efemèride musical del dia. Time Rice va néixer el 2 de juny del 1944, el llegendari compositor i lletrista britànic, creador de musicals molt famosos, com Jesucrist Superstar, The Lion King i molts altres. Avui compleix 82 anys.

I l'última efemèride musical és amb Charlie Watts. Va néixer tal dia com avui, el 2 de juny, però del 1941. Històric bateria de The Rolling Stones, considerat una peça clau en una de les bandes més importants i influents de la història del rock.

0: Carril Natí, amb Mireia Romaguera. Calafell Matí, el temps.
1: 12 minuts passen de les 9 del matí. Saludem al meteoròleg Josep Miró, bon dia.
2: Bon dia, el temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins a mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble amb terrals ara a primera hora i deixar-lo en cous moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejou a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun com moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
1: Doncs moltes gràcies, Josep, per la previsió meteorològica. Anem a repassar ara les portades dels diaris digitals comarcals. Comencem per l'Eix Diari a la secció Baix Penedès. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodox la gestió de les colònies felites amb el mètode CER. El projecte es basa en el mètode de captura, esterilització i retorn i té com a objectiu garantir una gestió ètica i controlada dels animals, millorar el seu benestar i controlar les colònies al municipi de la Bisbal. Els agents rurals tindran una nova base al Vendrell, dins del pla per reforçar la presència al territori. La futura seu s'ubicarà a l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'edifici de la Cometa i formarà part del pla estratègic que preveu duplicar efectius del cos dels agents rurals als 1.300 agents. El català es manté fort al Penedès, 85,6% de creixement i lideratge en transmissió familiar. 1.200 ciclistes han participat a la 82a Festa de la Bicicleta del Vendrell, amb 600 euros de recaptació solidària. Escoles, entitats i carrosses van omplir la ciutat de creativitat, esport i convivència. Passem al Diari de Tarragona, a la secció Costa. Calafell i Cunit aconsegueixen la molt demanada comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior ha anunciat que l'obra podria estar per aquesta legislatura. Atropellament mortal a Cunit aquest dilluns a la tarda. Un tren que anava cap a Cubelles va atropellar una persona a l'estació. Els Mossos investiguen els fets. A Renfe va activar servei de transport alternatiu per carretera durant la tarda d'ahir, un servei que va afectar la R2 Sud. I seguim repassant les portades dels diaris digitals comarcals. Passem al diari La Ciutat Penedès Garraf. Parlon anuncia la construcció d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell. La Junta Local de Seguretat també acorda reforçar la vigilància a l'Avinguda Catalunya i al carrer Monturiol, dos dels punts que concentren més problemàtiques. Calafell inicia el procés per definir el nou Pla d'Acció Municipal 2027-2031 amb participació ciutadana. L'actual PAM està executat en un 71,90%, a manca d'un any per acabar el mandat. Renfe va suspendre ahir a la tarda els trens en un tram de la R2 Sud a causa d'un atropellament a les vies. I la Fura, a la secció Baix Penedès, també té titulars destacats. L'antiga comissaria dels Mossos al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. Tindran una nova base a la comarca que s'ubicarà al polígon La Cometa del Vendrell, on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos. Preocupació a Calafell per l'augment de la inseguretat a Calafell Platja i al centre de Segur, en concret també a l'Avinguda Catalunya. La Junta de Seguretat Local, celebrada aquest dilluns amb l'assistència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha constatat un lleuger increment de delictes al municipi l'últim any. Calafell unirà la Ciutadella Ibèrica amb el Passeig Marítim a través d'un pont. Alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a la ciutat de Tarragona. L'Accent Busto publicarà en vinil el concert que va oferir l'any passat al Festival Terramar. El grup de rock del Vendrell, l'Accent Busto, ha anunciat que publicarà un doble vinil amb el concert de l'any passat que va obrir el festival. I aquest és el repàs a les portades dels diaris digitals locals i comarcals.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio. Oh!

0: Trobaràs el Surfing Safari de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Pocs minuts per arribar a 2:15 del matí, moment en què els oferirem la secció Baix Penedès al dia. Abans, però, uns temes musicals i l'abans informatiu.

0: Way. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, així ho ha confirmat aquest passat dilluns, que Calafell i Cunit tindran aquesta nova comissaria. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà també la plantilla a més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona, en el marc del Pla Estratègic. I a continuació, el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia, molt bona hora, sigueu benvinguts al Baix Penedès al dia. Avui des de Diumenge Ràdio i per totes les emissores del Baix Penedès, qui m'acompanya avui per aquesta entrevista per conèixer una mica més a fons un dels serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès és la Susana Mur. Ella és la cap del Departament de Benestar Social. Susana, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé, bé.
1: Benvinguda aquí a Diumenge Ràdio.
2: Gràcies.
1: Primer de tot, preguntar Departament de Benestar Social, Susana.
2: Sí.
1: Jo no desconeixia, que directament pensava serveis socials, no?, que era el que avui volem parlar. Explica'ns una miqueta d'on penja tot plegat.
2: Val, doncs t'explico. Sí que és veritat que molta gent pensa en serveis socials quan parlem del Departament de Benestar. Doncs jo sóc la cap del Departament de Benestar Social, que és un departament, és el departament més gran del Consell Comarcal actualment. Mm. Pensa que actualment treballem 63 persones i és un departament que ofereix diferents serveis. El servei més conegut, òbviament, és

0: infrahumans. Tenim el servei de primera acollida per persones estrangeres, que ara aquest dia s'està molt, molt de moda,
1: diguem-ne, no?
0: Pel tema de la regularització extraordinària. Tenim el servei de gent gran i el de prevenció de conductes de risc, que treballa sobretot amb joves. I després, vinculat al meu departament, també hi ha l'àrea d'igualtat, on trobem els serveis de servei d'atenció a la dona, el LGTBI i el tema d'equitat amb el treball, d'igualtat.
1: Déu-n'hi-do, Susana, toqueu molts pals, eh?
0: Moltíssims, moltíssims pals, perquè som un servei d'atenció a les persones i, bueno, s'intenta abordar des dels diferents aspectes que poden repercutir amb els usuaris.
1: A la comarca del Baix Penedès, qui es beneficia dels vostres serveis?
0: Val. A la comarca del Baix Penedès es beneficien tots els municipis, amb excepció de Calafell i Vendrell, que ells tenen els seus serveis socials, el seu departament de benestar propi. O sigui que qualsevol persona que sigui de Calafell o de Vendrell han de dirigir-se al seu ajuntament, on estan empadronats.
1: I en aquest cas, quan algú té un problema, una situació important que necessita resoldre, que necessita ajuda, quins serien doncs els casos per poder acudir als serveis socials? O sigui, com ho hem de fer per arribar a aquests ajuts?
0: És important pensar que els serveis socials són un servei universal per tota la ciutadania. Es tendeix a pensar que és només per la gent pobra o per la gent amb dificultats econòmiques, però qualsevol persona que en qualsevol moment de la seva vida es trobi en un moment de dificultat, ja sigui econòmica, ja sigui d'habitatge, ja sigui perquè té persones grans amb la coneguda llei de dependència o fills amb discapacitats, o qualsevol cosa que pugui creure que no sap com fer-se i que potser creu que té una dificultat per tirar endavant, pot anar als serveis socials, pot demanar hora. Per demanar hora, el que han de fer és anar a l'ajuntament on estan empadronats i demanar hora amb serveis socials, llavors allà els gestionaran l'hora, i allà la persona que els atengui, la treballadora social o educadora, els assessorarà i els hi dirà, doncs, bueno, què és el que han de fer o si els hem de derivar a un altre servei. Però qualsevol persona pot demanar davant d'una situació que ell cregui que necessita ajuda, sobretot per un tema de vulnerabilitat.
1: Ja no estem parlant només d'ajuda, sinó fins i tot de consulta, no? En aquests àmbits que ens deies ara.
0: Exacte. Sí que és veritat que l'objectiu és fer que les persones que estan en risc de vulnerabilitat surtin d'aquestes situacions, però, per exemple, ens trobem també persones que amb els temes de dependència, doncs que tens una persona gran o fills amb discapacitats, però no només les persones grans entren dins de l'àmbit de la llei de dependència, això també és molt important. També a vegades necessiten orientació. De fet, l'equip que tenim, sobretot els serveis socials bàsics, és un equip que el que fa és assessorar, orientar, derivar i sobretot prevenir que les situacions que les persones estan vivint en aquell moment no arribin a ser més greus. D'acord? Per tant, normalment la ciutadania ja ho sap, no?, quan ha de venir a serveis socials, però sí que a vegades és com que fa una mica de vergonya, perquè estem molt estigmatitzats, però que no la tinguin i que preguntin, i davant del dubte també poden trucar al Consell Comarcal, al departament, que els administratius que tinc, que són uns cracs, els assessoraran i els hi diran, els derivaran si cal al lloc on sigui.
1: Susana, ha canviat molt la complexitat dels casos que us venen de fa uns anys amb ara?
0: Sí. Ha canviat diferents aspectes. Com ja sabem, el Baix Penedès és una comarca en constant creixement.
1: I complexa, eh?
0: I complexa, que ens arriba a ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ja que arrosseguen certes problemàtiques moltes vegades. I nosaltres ens trobem dues coses. Una és que s'ha passat de tenir usuaris amb una problemàtica, sigui econòmica o sigui de vulnerabilitat, a tenir famílies i usuaris amb multiproblemàtiques. O sigui, quan arriben al despatx de la treballadora social o l'educadora, moltes vegades es troben que han de ficar recursos, doncs, per problemàtiques de salut mental, d'habitatge, de dificultat econòmica, de falta de feina, etcètera, etcètera, en un mateix usuari o una mateixa família. D'acord? I després l'altra cosa que hem vist és que el que he dit abans, s'assumeix que les persones que van a serveis socials són persones sense recursos econòmics, amb dificultats econòmiques perquè no tenen res, i des de fa uns anys, des de la crisi del 2008, sumat amb la pandèmia i amb la situació actual, amb guerres i tal, que el que fan és encarir la vida, tenim un nou perfil de població que és població que, tot i treballar, estan en el llindar de la pobresa i que també s'han d'atendre des de serveis socials. Ja no parlem només de gent sense recursos, parlem de gent que tenen recursos però que no arriben.
1: Ostres, i llavors això com ho abordeu?
0: Bueno, doncs això s'aborda intentant a través dels ajuts socials i les prestacions socials, si cal, i després bueno, intentant veure, fent un pla de treball per tal de veure com podem treure aquestes persones d'aquestes situacions.
1: Has tret dos temes ara fa un moment, que són l'habitatge,

0: i la salut mental. Temes molt diferents, però que a la vegada també tinc la sensació que van bastant lligats, no, Susana?
1: Sí, bueno, som una societat que estem, jo crec, suspenent amb el tema de salut mental, perquè tenim molta problemàtica de salut mental, i a més, amb usuaris amb un perfil no diagnosticats o que no segueixen les directrius del centre de salut mental, d'acord? Llavors això dificulta encara més. Moltes vegades va vinculat a una situació de vulnerabilitat important, això és veritat. O la mateixa situació de salut mental d'un dels familiars genera, doncs, mala convivència i realment una situació de vulnerabilitat al resta de la família. I el tema de l'habitatge, doncs, és el gran tema. És el gran tema perquè ja no només afecta els usuaris que tenim, afecta la població en general, afectarà els meus fills quan hagin d'anar a buscar un pis, perquè pensa que nosaltres veiem que una persona normal amb un sou, diguéssim, sou bàsic i tal, ha de ficar més del 40% del que guanya en el tema d'habitatge, perquè, bueno, no fa falta dir com estan els preus avui en dia. I després també tenim molts desnonaments, d'acord? I molta gent que es queda sense habitatge. I sí que crec que és important dir que les persones vulnerables, o es troben més vulnerables, et pot faltar els diners, et pot faltar el menjar, però quan parlem de que estàs en risc de perdre l'habitatge, això afecta moltíssim a les persones. Mm-hmm. Això les degrada molt, perquè perds la teva seguretat, perds el teu entorn. El teu entorn, perdona.
0: Clar, clar, la zona de confort,
1: la
0: no?
1: La zona de confort. I això afecta molt. I això és una mancança molt important que tenim com a societat. En general, ja no només els usuaris de serveis socials.
0: Clar, llavors, Susana, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, com ho afronteu, això? Perquè ara parles de que hi ha molts desnonaments i això és una problemàtica enorme.
1: Bueno, des dels serveis socials del Consell Comarcal no ho podem afrontar, perquè una altra de les coses que es pensa la gent és que nosaltres tenim pisos, i no en tenim, de pisos. Yeah. Aquí qui hauria de ficar fil a l'agulla hauria de ser el Departament d'Habitatge de la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Habitatge, per exemple, no? Que a través de lloguers socials, de crear mercat de lloguer social, no tenim mercat de lloguer social, no tenim mercat de pisos assequibles. Nosaltres intentem, doncs, tramitar el que seria més d'emergència, que és l'Agència d'Habitatge. El que passa és que no hi ha pisos per donar, que seria aconseguir pisos de lloguer social a persones que han estat desnonades. I podem donar una certa sortida amb un pis d'urgència que tenim, però és tot temporal, o el tema de poder-los allotjar, però res, dies amb algun hostal fins que ells poden anar a viure amb alguna altra persona que els cedeixi un habitatge, sigui familiar, amic,
0: clar,
1: o el que sigui, però no podem afrontar, no podem donar resposta perquè no tenim els recursos. I això frustra molt els professionals perquè la càrrega és molt gran i es troben que no, bueno, amb gent que no els hi pots donar una sortida.
0: Hi ha una xifra, Susana, que són 10.300 entrevistes als serveis socials bàsics només en un any.
1: Sí, pensa que als serveis socials bàsics hi ha 12 treballadors socials i 6 educadores. Clar, aquestes persones atenen moltíssima gent, a moltíssima, i les problemàtiques que t'he parlat abans, multiproblemàtiques, no s'arreglen només amb una entrevista,
0: clar,
1: d'acord? A vegades sí que és veritat que amb el servei de l'acollida, la treballadora social d'acollida, pot orientar i pot derivar, però normalment quan passen a tractament has de fer moltes entrevistes. Sí, sí, sí, això és el volum de feina. El volum de feina és impressionant, el que tenim. És molt gran, és molt gran.
0: Parlaves de 63 persones que actualment treballen al departament.
1: Sí.
0: Pel que comentes, no deveu ser suficients per abordar-ho tot.
1: No. Hi ha una manca de recursos importants, tant de personal com a nivell de recursos que puguis oferir a la ciutadania. Això és el gran greuge sempre dels serveis socials, eh? Vull dir...
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: Susana, des de que detecteu un cas que us arriba, ja sigui de qualsevol ajuntament, quin seguiment, no? Quin seguiment feu? Quant de temps pot durar i quan es dona per... resol un cas, que m'imagino que depèn, no?, de cada situació.
1: Exacte, això no et podria dir un número de dies o de mesos, això depèn, perquè a la que arriba un cas es mira realment quina és la problemàtica i llavors es fa un pla de treball i a partir d'aquí doncs es comença a actuar per tal de poder ajudar aquest usuari. No et puc dir quan, perquè és que tot és molt personal, si no hi ha un perfil d'usuari estàndard als serveis socials. D'aquí una de les problemàtiques que tenim ara d'aquests usuaris que t'arriben amb moltes dificultats, amb moltes mancances, amb moltes problemàtiques. Per tant, pot ser mesos, pot ser dies, pot ser anys, és que depèn, dependrà de l'usuari.
0: Parlaves abans d'immigració.
1: Sí.
0: Aquest servei que teniu, com deies, està ara, doncs, realment, crec que es fa molt, es fa servir molt ara aquest, sí, aquest servei. Com feu l'acompanyament en aquests casos?
1: Val. El servei d'immigració ja fa molts anys. De fet, jo vaig començar amb el servei d'immigració fa més de 20 anys que funciona i sempre ha tingut demanda, perquè el Baix Penedès som una comarca on també tenim un volum important de població immigrada. Hi ha una tècnica que qualsevol persona d'aquests municipis que t'he dit, excepte que la feia Vendrell, pot trucar al Consell i demanar hora amb la tècnica d'immigració. El que fem al Consell és assessorar a les persones en tràmits d'estrangeria. D'acord? Amb aquest procediment de regularització, per exemple, també hem fet els informes famosos de vulnerabilitat. Llavors, el que fa la tècnica és assessora i els ajuda en la tramitació. I també organitzem cursos de català i cursos de coneixement de l'entorn, cursos que necessiten per poder tramitar després els permisos de residència que els hi pertoqui.
0: Susana, si ara algú ens està escoltant i diu, ostres, doncs jo ara crec que necessito ajuda, vull fer una consulta, com ho han de fer per arribar al Consell Comarcal, en aquest cas als serveis socials?
1: Val. Per fer-ho bé, doncs haurien d'anar a l'Ajuntament on estiguin empadronats i demanar hora amb els serveis socials. Si tenen dubtes, perquè a vegades hi ha gent que no sé si que preguntin a l'Ajuntament i si no, poden trucar al Departament de Serveis Socials del Consell i nosaltres també li direm doncs, si realment necessita hora o si pot anar amb un altre servei. Però el primer és anar a l'Ajuntament i demanar hora amb la treballadora social.
0: Si et sembla, parlem també dels ajuts d'urgència social. A què ens referim quan parlem d'urgència social?
1: Vale, els ajuts d'urgència social són uns ajuts que estan destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica. Quan parlo de necessitats bàsiques, parlo des d'alimentació fins a higiene, i després també és per cobrir deutes de subministraments, que també seria una altra de les problemàtiques actuals, deutes d'habitatge, que no es pugui pagar el lloguer, i després, excepcionalment, alguna altra cosa que des de la treballadora social o educadora es consideri, però és sobretot per cobrir les necessitats bàsiques. Quan parlo de necessitats bàsiques, vull dir les bàsiques. I es tramita des de la treballadora social i l'educadora, i per tant sí que aquí haurien, bueno, davant de dificultats econòmiques, anar al seu ajuntament i demanar hora.
0: Fa un moment comentàvem que el Baix Penedès és una comarca complexa, és una comarca que en poc temps està creixent moltíssim, i davant d'aquest creixement, Susana, des del Consell Comarcal, què esteu fent? Perquè no sé si arribeu a tot.
1: Clar, nosaltres com a serveis socials no arribem, no arribem a tot. Nosaltres, clar, aquí sí que demanem la implicació política que bueno, s'està fent des del Baix Penedès, existeix a nivell polític, per tal de que arribin més recursos al Baix Penedès. El Baix Penedès és molt complex, és una comarca que ens arriba molta gent, bueno, tenim tot un seguit de títols que sempre dic jo, i sí que fan falta molts recursos, fa falta una aposta política per tal de revisar el que se'ns fa arribar a nivell de diners i implicar molts més recursos dels que ens estan fent arribar. I serveis socials seria un d'aquests espais on s'hauria d'implicar molt més recursos.
0: Clar, perquè al final també el Consell Comarcal rep el finançament dels ajuntaments i de la Generalitat, en aquest cas. Llavors, clar, gestionar aquesta arribada de diners, que ja veiem que no són suficients, suposo que de fer un mans i mànigues per arribar al final, eh?
1: Sí, des del meu departament, sí, perquè és molt diferent. Un Consell Comarcal no és un ajuntament, el no tenir recaptació no té una bossa de diners. Els diners sempre estan destinats a alguna cosa, no? I des del meu departament, sí, les fonts de finançament és Generalitat, ajuntaments, una petita part de Diputació. I clar, pensa que els ajuntaments amb els que treballem no són grans ajuntaments. Parlo des d'un Bonastre fins a un Cunit, que és el més gran, però tenim uns Mas Llorenç o un Montmell on tampoc tenen molts recursos econòmics. Per tant, potser sí que és veritat que Generalitat hauria de moure fitxa i implicar més recursos, que això és una demanda que es fa a nivell de Catalunya, de les àrees de serveis socials, no només del Baix Penedès.
0: Però ens hem de mirar una mica al melic, no?
1: Sí.
0: I en aquest sentit, Susana, des dels serveis socials o des del Departament de Benestar Social, quin seria el gran repte? Perquè, clar, portem ara un quart d'hora d'entrevista parlant de que si habitatge, que si immigració, molts temes, no?, sobre la taula, salut mental. Quin seria el gran repte que teniu?
1: Clar, el gran repte per nosaltres seria poder donar resposta a les demandes que ens arriben dels usuaris, poder tenir les agendes al dia, poder tenir més personal, poder tenir més recursos, no? I també un reconeixement professional que moltes vegades costa que serveis socials es tingui, no? Perquè sempre serveis socials és com l'última porta al qual les persones truquen davant de les dificultats i no tenim recursos. Per tant, el repte, aconseguir més recursos i poder donar una resposta millor a la ciutadania, que en definitiva l'objectiu i la raó de ser dels serveis socials és la ciutadania, és poder pal·liar les situacions de vulnerabilitat d'aquestes persones.
0: Abans ens comentaves que un perfil de persona que està venint a serveis socials ara és una persona treballadora que sembla que tingui recursos i que no arriba a final de mes. I suposo i m'imagino que això genera una vergonya, no?, un estigma de dir, ostres, jo he d'anar a serveis socials a demanar ajuda. Què li diries a aquella persona que es troba en aquesta situació i que veu que no arriba, però tot i així és una mica reticent anar a demanar ajuda, que segurament li podríeu donar un cop de mà, no?, des de serveis socials?
1: Sí, realment estem molt estigmatitzats. Jo li diria que, ja sé que és fàcil dir-ho, però que no tingui vergonya, que vingui, perquè es trobarà amb uns professionals que estan fent una feina magnífica i que li explicaran, que l'assessoraran, que l'orientaran, que l'acompanyaran i que fins i tot faran el que sigui per tal de pal·liar la situació en la que es troba. Però ja et dic, moltes vegades són situacions puntuals que qualsevol persona ens podem trobar en qualsevol moment de la nostra vida. No som cap excepció i això ens ho va demostrar moltíssim la crisi del 2018 amb la bombolla immobiliària quan va, sobretot el Baix Penedès, que va donar molt. Que qualsevol persona en un moment donat es pot quedar sense feina, pot tenir una separació i no arribar, o bueno, qualsevol cosa. Que no tinguin vergonya, que vinguin, que preguntin, que tenim uns professionals molt bons que l'assessoraran i que l'acompanyaran.
0: I suposo que no sé fins a quin punt la gent coneix aquests serveis que oferiu des del Consell Comarcal, no? Perquè moltes vegades hem parlat de que el Consell Comarcal és un gran desconegut i per això programes com aquest, no? Però no sé si teniu aquesta sensació vosaltres.
1: Total. Vull dir, nosaltres ens fem un fart de dir el Consell Comarcal on? Bueno, la plaça dels escacs, allò que el Terra és una plaça d'escacs perquè no saben ni on està.
0: Clar.
1: Però sí que és veritat que es desconeix molt que hi ha el Consell Comarcal i es desconeix, bueno, els serveis socials. Es pensa que són només per un perfil de persones i, bueno, podem fer moltes més coses. Però per això estem aquí, per donar a conèixer i perquè entenguin i perquè coneguin.
0: I tant que sí. Susana, no sé si vols afegir algun missatge final per acabar l'entrevista.
1: No, jo crec que més o menys ja ho he dit tot. Podria parlar molta estona, però no.
0: Ja veig que sí, perquè a més teniu molts temes a resoldre i a tocar i sobretot que quedi clar, no?, aquesta falta de recursos, aquesta demanda que feu des del departament, no?
1: Exacte.
0: Susana Mur, cap del Departament de Benestar Social al Consell Comarcal del Baix Penedès, un plaer escoltar-te i que ens expliquis tots aquests serveis que oferiu, que tant de bo tothom que ho necessiti els pugui fer servir i us arribi, no?, a aquesta persona. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: I per arribar al final del programa us expliquem aquesta agenda de servei del Consell Comarcal del Baix Penedès, començant amb aquesta obertura de la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadors i treballadores socials del grup A2. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'aquesta borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició, en aquest cas per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal. El termini de presentació de sol·licituds és el proper 19 de juny. El Consell també obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes en el grup A1, en aquest cas per a substituir empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds és l'11 de juny. Tota la informació sobre aquestes dues convocatòries les trobareu a la pàgina web del Consell Comarcal baixpenedès.cat. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Aquest ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol dubte podeu contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedès.cat, en aquest cas també per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud. Podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès, trucant al 977 66 58 17 i en el correu electrònic que us hem dit fa un moment, borsahabitatge@baixpenedès.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I com a recordatori, el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que el termini està obert per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds és fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal o bé de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal situada a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia d'aquest servei. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar-ne a fer ús. La convocatòria pels ajuts individuals de menjador pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació. També es podran presentar de forma presencial, sol·licitant cita prèvia, al botó taronja que teniu a la pàgina web del Consell. L'opció de cita prèvia estarà disponible, de fet ja ho està, a partir del 13 d'abril. El dia de la cita cal portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat, juntament amb la documentació obligatòria. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades podeu posar-vos en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu electrònic ocupacio@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 15 71 67. I recordar-vos que també està actiu el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als diferents ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posen en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaça fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I finalment explicar-vos que continuen les ludoteques comarcals als diferents municipis de la comarca, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Podeu consultar els horaris i les ubicacions on es realitza la ludoteca al vostre municipi, trucant a l'Ajuntament o bé al web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar a la pàgina web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat i també a través de les xarxes socials. D'aquesta manera posem punt i final al Baix Penedès al dia d'aquesta setmana. D'aquí a 15 dies i tornem amb una nova entrevista. Que vagi bé, adeu-siau.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
5: Doncs seguim en directe des de Calafell Ràdio. Quan sona aquesta sintonia és que arriba l'espai de català. Ja tenim amb nosaltres els estudis a Lluís Tetas. Molt bon dia, Lluís.
6: Hola, bon dia, Mireia.
5: Què tal? Com estàs?
6: Pues molt bé.
5: Vinga, doncs som-hi amb el programa d'avui.
6: I tant que sí. Com sempre, el que fem la setmana posterior a l'entrevista que va fer el Moisès amb alumnes nostres o col·laboradors nostres és comentar el que va donar de si, no?, aquesta xerrada que vau tenir. Aquest cas va ser el Ferran amb el Moisès i dos alumnes que són d'un grup de tertúlia, que són l'Irma i l'Enrique. Sempre portem alumnes o col·laboradors nostres diferents, no? En aquest cas eren de les tertúlies que encara potser no havíem parlat prou, però que és un complement dels nostres cursos que oferim cada dijous a la tarda al Centre Cívic de Montse Cívit. I van venir l'Irma i l'Enrique, que són un noi i una noia, doncs, que fan aquest grup de tertúlies. Ells no... l'Irma sí que està estudiant, però l'Enrique no està estudiant ara català, ja han estudiat, i el que volia era mantenir una mica de vincle en català per practicar-lo, per conversar-lo, però que no li venia de gust gaire estudiar, perquè la veritat és que ell explicava que ja era gran, que ja d'això una miqueta passava, i ell que el que vol és parlar-lo i ja està, i sentir-se còmode, i la tertúlia és un format que va bé.
5: Clar, i entendre'l, no? Suposo també en el seu cas.
6: Entendre'l, sí, entendre'l ja, bo, i l'entenen pràcticament tot, i sempre els hi falta això del parlar, la gent. És l'habilitat lingüística que costa més, qualsevol llengua. Jo crec que entenc força bé l'anglès, però parlar-lo cada vegada que no he de parlar, però és que em torno boig, sembla que no en sàpiga. I és que necessita pràctica, com totes les llengües,
5: sí,
6: no?
5: I tant.
6: Llavors, què ens va explicar l'Irma? A veure, sempre ens agrada destacar experiències de vida, no?, de la gent que passa per aquí. L'Irma va dir que feia 4 anys que vivia a Catalunya, que ve de l'Uruguai, de l'altra banda de l'Atlàntic. Està estudiant ara a Vilanova, com us he dit, però complementa aquest estudi de català que està fent amb aquestes estones de conversa pràctica. A ella li agrada Catalunya, li agrada el català. Va venir a Barcelona perquè la seva filla vivia aquí, ella ja està jubilada, i com que la seva filla estava instal·lada aquí, doncs va dir, doncs va, canvio d'aires i vinc aquí a passar, doncs, de moment, uns anys, no?, aquí al costat de la seva filla i la seva nova família d'aquí. Ella no entenia res de català quan va arribar, i ara l'entén, però, com us dic, li costa parlar. Uh-huh. I el problema que troba, és que això ja ens ho han dit molt, ens ho diu molta gent, i nosaltres sempre ho expliquem, sempre que parlem en públic, no?, que la gent troba que hi ha poca gent que li parli en català, o no gairebé ningú. Entre els comerços, diu bon dia, i amb el seu accent de seguida la gent li canvien i passen al castellà, com per ajudar, o com per educació. Aquests són els motius que a vegades donem als catalanoparlants per canviar de llengua de seguida. I això és un hàndicap per ella, perquè és que no, això no ajuda. Això no ajuda, és així. I ens agrada aquestes entrevistes que fem perquè ho expliquen ells de la seva pròpia veu, no ho diem nosaltres, ho diuen ells. Llavors, ella va venir aquí, va veure que si parlava català, ja li havia explicat a la seva filla, però el primer que va fer va ser apuntar-se, perquè va dir que trobava que era natural que si es parlava català i castellà hagués de saber parlar català i castellà. Castellà ja el sabia, per tant, problema solucionat, es va posar amb el català. Ja fa 4 anys que està aquí i esperem que vagi millorant i el vagi incorporant a la seva vida diària, així quan ella vulgui, diguéssim, la vida familiar és possible que no, però això és cadascú a la seva família.
5: Clar, l'entorn, no?, que tinguin.
6: Això mateix. I aquesta és l'Irma. I l'Enrique. Enrique era un personatge diferent. Ell era des de Madrid, és una persona ja gran, que fa 5 anys que viu assegut a Calafell. Ell està casat amb un català, però sempre s'havia parlat en castellà. Bé, aquelles coses que passen, es coneixen a Madrid, lògicament, allà es parla, la relació comença en castellà, i així s'ha mantingut. Però, en canvi, la seva família, ella va començar a estudiar català i a parlar català, primera perquè l'Enric ha explicat coses molt interessants, que havia viscut a diversos llocs, havia viscut al Brasil, i va aprendre a parlar brasiler, havia viscut a Londres, va tenir necessitat de parlar anglès. I aquí, si venia a viure aquí, va veure que era necessari parlar, que sigui una mica, no?, en català. Però és que, a més, tenia una altra motivació, que és la família de la seva parella, eren catalanoparlants, i llavors ell se sentia estrany anar a les reunions familiars i que aquells que normalment parlen català, ell estava allà l'únic, no?, entre mig de 10 o 12 persones, i quan se'l miraven sempre tothom parlava en castellà. I llavors se sentia estrany, que no volia fer, i volia que diguéssim integrar-se, no?, plenament, i per això va aprendre a parlar a català, i encara ara l'està, doncs, això, l'està practicant, perquè li agrada i li va bé. Li passa el mateix que l'Irma, que quan senten que a ell li costa parlar català, o que se li nota l'accent, o que s'equivoca una paraula, etc., de seguida, automàticament, la gent catalanoparlant s'hi adrecen en castellà, també com per ajudar, com per aquesta... representa que educació, que diuen que l'educació no, crec que no va per aquí, és una altra cosa, Bueno, a l'Enric que comentava que, perquè es parlava amb el Ferran, van comentar quan quedaven les tertúlies, a quina hora, a quin lloc, i tot això, i l'Enric deia, doncs sí, nosaltres quedem els dijous a 6:15 i acabem a 6:45, i no sé si era el Ferran o el Mujer, oh, molt bé, perquè aleshores... Costa. Sabeu que aleshores en català 6:15, la gent que no ha fet servir mai aquest sistema de campanar, doncs se'n diu així, sistema de campanar, doncs és sorprenent, no?, que diguem que 6:15 és les 6:30 minuts. Ai, ara m'equivoco jo. Les 5:30 minuts, ara ho deia malament jo. Doncs això costa d'entendre, però que l'Enrique ho té perfectament après, i l'Irma també, i troben que és divertit, que és complicat al principi, però que és divertit, és una manera diferent de veure el món. I res, llavors van passar bastanta estona parlant del que fan a les tertúlies i quins temes parlen. Deien que parlaven, doncs, el tema que proposava la conductora, que era la Mar Pasqual, la meva companya, la professora. D'altres temes venien segons el calendari, si era el temps de Nadal, parlaven de Nadal, si era el temps de la castanyada, parlaven de la castanyada, i etc. Que les tertúlies són gratuïtes i que hi van entre 5 i 9 persones. A partir d'aquí ja, qui li interessi, que ho sàpiga, que ara ja gairebé estem acabant el curs, però és una altra modalitat d'aprenentatge de català, que és conversar amb persones en veu alta.

0: putadas son morenas.
1: Aquesta és una cançó que es diu Política de Verbena, que és del grup de Gertrudis, aquesta rumba, no? I l'he posat per introduir la paraula que comentarem avui. Perquè l'Enrique, la persona de qui parlàvem abans, deia que havia après català sobretot per relacionar-se amb la seva família política. I això ho va dir diverses vegades. I això és una paraula aquesta que m'ha sorprès, no? Quan parlem de la família política, queda com... Sí, a mi que sempre m'ha sonat estrany, no sé tu, Mireia, sí. Però la família política són la família... És aquella família que no hi tens
2: relació,
1: relació de sang. Això, això mateix és la paraula. No tens relació de sang, sinó tens relació d'afinitat. Mm. Perquè doncs, estàs casat o estàs ajuntat amb un membre de la família. Aquella família, doncs, bàsicament, són els sogres, els cunyats i els nebots, és la família política. Però jo no sé exactament de què ve. La veritat és que no sé de què ve, això, però que se'n diu així, forma és la família política, són aquestes persones que no tenen relació de consanguinitat, sinó d'afinitat, per parella. Per parella. Però, a banda, sobre la paraula política, en podem dir algunes coses, una paraula molt coneguda, molt sobada, que, a més, es fa servir amb significats diferents. Un ja l'he dit, és això de la família, però després en direm algun altre. Ara bé, el sentit recte de la paraula política és la ciència o l'art de governar, que tracta de l'organització i de l'administració d'un estat en els seus afers interiors i exteriors. Això és el que el diccionari, aquella ciència o art, aquella capacitat de governar una organització, un estat, etc. Això és la política. O la manera de governar, d'entendre la direcció dels afers públics. Una política de... La política, és a dir, la manera de governar. Això és... Que passa que, clar, ja sabeu que a la política hi ha una certa sensació de desafecció, no?, per dir una paraulota d'aquestes que es fan servir sovint, de poc afecte per la paraula política, perquè es donen cas diaris de gent que abusa de la política i en comptes d'aquest desig, d'aquest objectiu doncs, lloable de governar pels altres perquè tot funcioni, doncs a vegades algú doncs, s'ho pren massa de forma egoista per treure'n rèdit propi. Però vaja, la paraula política és una paraula que coneixem molt. Diré de què ve del llatí directament, politicus, i a la vegada de politikos del grec, o sigui, del llatí, després ve del grec, i del grec ve de la paraula polis. Polis vol dir ciutat. D'aquí ve la paraula metròpolis, que vol dir bé la paraula polis, ciutat, o altres paraules similars basades en aquesta paraula grega polis, que vol dir ciutat. Per tant, relatiu a la ciutat, a l'estat, al govern, això seria la política. I és molt curiós perquè aquesta paraula política, que ve del llatí i a la vegada del grec, és una paraula que s'ha incorporat no només en català, sinó també en castellà, en totes les llengües romàniques, però fins i tot és una paraula que es fa servir en llengües de no d'arrel llatina, per tant, llengües més distants al català, com l'anglès, l'alemany, però fins i tot llengües del nord d'Europa, escandinaves, com el noruec, suec, també ho he mirat amb llengües bàltiques i de l'est, de búlgar, rus, lituà... Tots aquestes llengües, totes fan servir la paraula política de manera molt semblant, amb alguna divergència, però per dir aquest significat, a tot arreu fan servir pràcticament la mateixa paraula. I això no passa gaire, ja sabeu que les paraules, cada llengua fa la seva solució, a vegades en llatí doncs s'hi assemblen, les de l'anglès i l'alemany s'hi assemblen entre si, però que una paraula coincideixi tant en llengües llatines com llengües anglosaxones, com llengües bàltiques o llengües eslaves, etc., no és gaire freqüent. Doncs política passa això. És una paraula que es dona la mateixa solució a moltes llengües. Política té un altre significat, que és, com ho diríem això? Sentit mai dir que és un home que molt polític, és a dir, molt diplomàtic.
2: Correcte.
1: Correcte. Sí. Això, correcte, diplomàtic, que sap dir les coses amb neutralitat, no? amb discreció, És un home polític, un home que sap acomodar-se a la situació, cortès. Un home o una dona, Per tant, és un comentari políticament correcte, també es diu, fa servir molt aquesta expressió. Per tant, és com un altre significat, el de la família, aquest de la discreció de la cortesia i també el significat recte de la paraula política, que és la govern d'un estat. Què podem mirar? Hi ha les frases fetes com fer política o fer carrera política, és algú que es dedica a la política passant de càrrec en càrrec, no? De responsabilitat en responsabilitat, o ficar-se en política, es diu molt això, ah, saps què? La Mireia s'ha ficat en política, ah, sí, ah, sí. Què vol dir això? Doncs posar-se a disposició dels ciutadans, no? Per treballar pels ciutadans a través d'un partit, ja sabeu que hi ha el sistema de partits, etc, tot això. Ficar-se en política. I també hi ha una frase que a mi m'agrada força, que passa que no sé si parla gaire bé de la política, diu així. La política, diu, la política és l'art de mentir, tot fent creure que es diu veritat. És l'art de mentir fent creure que és veritat. Clar, això parla molt malament, no? Una mica. I em sembla que no necessàriament ha de ser així, naturalment, no? Un pot ser polític i alhora...
2: No mentir.
1: No mentir, exacte, ser honest. I, per tant, treballar... Però, vaja, és una frase que circula. I volia acabar... Sabeu que a mi m'agrada jugar amb les paraules, no? Uh-huh. Que política, si canviem les lletres de lloc, se'n crea una altra paraula. És a dir, estem buscant un anagrama de política. Canviem les lletres de lloc... I ara això és una ensarronada, perquè la Mireia... Li diria, saps quin és? Però això és molt difícil de fer així
2: Estava pensant, però no.
1: A més a més, és una paraula una mica llarga. Però si canviem les lletres de lloc, surt una altra paraula nova, que és Capitoli, que, curiosament, té relació amb la política, perquè és un edifici monumental, seu d'un govern, normalment, uh-huh. O seu de l'administració d'un govern. Capitoli i política tenen les mateixes lletres capgirades. Això se'n diu un anagrama, un joc lingüístic molt, molt, molt xulo i molt interessant, que va bé de tant en tant de comentar. I acabem la secció d'avui amb sempre amb el comentari final. Sabeu que el Moisès, el professor, el company de cada setmana, acabat el diàleg amb els nostres testimonis, sempre diu un text amb alguns barbarismes, algunes frases, algunes paraules incorrectes. Uh-huh. I ara les recordarem, el que va dir, i els corregirem. Aquests personatges que surten cada dimarts, que són el Joan i la Sara, que destrossen el català, i diuen... Cada matí em llevo amb la cançó del Phil Collins, aquella de l'Another Day in Paradise. Quina ironia, oi? Quina ironia, oi? Llavors l'apago i em quedo 5 minuts més fent el remolón. Baixo a la cuina, faig un cafè, menjo galetes i arreglat. Perquè, total, a caballo regalado no le mires el dentado. La meva dieta és tan emocionant com mirar créixer una planta de plàstic. Després vaig a la feina, contesto 4 mails i faig el pena una estona. Però mira, s'ha de petxugar, que les factures no es paguen soles. Això era el text que ens presentava el Moisès. Les paraules que surten són... A veure, per exemple, la primera, fer el remolón. Fer el remolón, és, en català diem unes frases fetes molt, molt nostrades, que és fer el ronça, o fer el romancer, o ronsejar. Ronsejar és diferir, és a dir, deixar per després alguna feina. Això és fer el ronça. No, en castellà, en català no podem dir fer el remolón. I l'expressió aquesta, la frase a caballo regalado no le mires el dentado, que vol dir que qui té un regal, un present, un regal, doncs no miris. Sí, no cal trobar-hi defectes, no? Ja que t'ho regalen, doncs queda-t'ho, no? Això com es pot dir en català? Doncs no sé, no he trobat gaires... He trobat algun lloc que diu a cavall donat no li miris el dentat, que és com una retraducció bastant literal. Però això ho diu l'Alcover Moll, el diccionari d'Alcover Moll. Sembla que està documentat a l'Empordà, al Gironès, al Solsona, però potser sí que és veritat que en català també es diu així. Però no he trobat algunes altres, com a cosa donada no li cerquis taps. És curiosa. A cosa donada, regalada, no li cerquis taps, no li busquis obstruccions, taps, o sigui, defectes. O allò que et sigui donat, pren-t'ho de bon grat. Està bé aquesta,
2: Aquesta sí.
1: Llavors, fer el pena. Podem dir fer el pena en català, doncs no ben bé, però n'hi ha moltes per dir fer el pena. És dir, fer cagarela, m'agrada aquesta. Fer el ninot, fer el pagès, fer el pallasso, fer el paperina, fer el passerell, fer el préssec, fer el ridícul, fer el titella, fer la mona, fer riure. ser la riota. Totes aquestes serveixen per dir el mateix, fer el pena. Fer el ninot, fer el pagès, fer cagarela, feu servir la que vulgueu. Apatxugar. No existeix això. Apatxugar vol dir haver d'assumir alguna càrrega o alguna cosa, és empassar-se o carregar. M'ho he d'empassar. És a dir, es porta tal molt malament, però m'ho he d'empassar, el que sigui. Un mail, la paraula mail no surt al diccionari. Sí que parlem molt de mails, però no surt al diccionari encara. Per tant, és un anglicisme que hauríem de corregir dient o un correu electrònic, o una adreça electrònica, o un correu, o una adreça, més que no pas un mail, de moment. I finalment, una expressió que deia des de que aquesta no, em sembla que m'he saltat la frase, des de que, recordeu que no podem dir de que, és des que, sempre, des que tinc ús de raó que llegeixo, per exemple, no des de que. I fins aquí ho tenim.
2: Molt bé.
1: Fins aquí.
2: Molt bé, Lluís, doncs moltíssimes gràcies per venir i t'esperem d'aquí uns altres dies. Molt bon dia.
1: Adéu, fins dimarts. Adéu.
3: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
4: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
3: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Totes les novetats del pop les tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 3 a 7.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
2: Pocs minuts ens separen de 11:15 del matí. Escoltarem alguns temes musicals, l'abans informatiu de Calafell Ràdio. I com cada dimarts, a partir de 11:15, tindrem doncs que llegim clàssics per descobrir. Serà d'aquí a 11 minuts, abans doncs aquestes peces musicals.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, així ho ha confirmat aquest passat dilluns, que Calafell i Cunit tindran aquesta nova comissaria. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà també la plantilla a més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona, en el marc del Pla Estratègic. I a continuació, el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports, seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.

0: Diu Rosana Rion, una setmana més. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Què llegim avui?
1: Avui llegirem l'obra de Lewis Carroll, com a autor d'Alícia al País de les Meravelles, però també i a través de l'Espill o del Mirall, però avui també parlarem de The Hunting of the Snark, que en català s'ha traduït La cacera del sauró, i en castellà és la caceria del snark. S'ha mantingut el nom, però en català és La cacera del sauró. I així ens divertirem, perquè Lewis Carroll és un autor per divertir-se.
0: I per parlar de Lewis Carroll, la Rosana Rion ens proposa The Yellow Submarine, de The Beatles.
2: In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told.
0: Doncs em sembla molt bé, perquè Alicia la coneix pràcticament tothom, no?
1: Exacte. És un dels llibres més famosos que s'han escrit mai, per infants i també per adults, perquè l'hem llegit d'adults moltíssimes persones.
0: I de què ens parla La cacera del sauró?
1: Bé, la cacera del sauró és un poema sense sentit, absurd, no? De Lewis Carroll, publicat el 1878... i descriu el viatge d'un home de camp amb uns altres personatges estrafalaris, amb un capità de vaixell que va amb una campana, que s'embarquen per anar a buscar un snark, un sauró, que no sabem ben bé com és. Tenen un mapa on no hi ha res dibuixat, és totalment en blanc, llavors hi ha molt d'humor i molts jocs lingüístics, situacions surrealistes, no?, com les que hi ha a Alícia. I el desenllaç és molt inesperat i molt sorprenent, per tant, no el direm.
0: Comentarem. Molt bé, i Lewis Carroll, ens pots explicar alguna cosa més sobre l'autor?
1: Bé, Lewis Carroll en realitat es deia Charles Dodgson, va néixer el 1823 a Anglaterra i va morir allà. Ell va ser professor a Oxford, matemàtic, i bé, Alicia es va fer de seguida molt famós. A més, hi havia les il·lustracions de Tyrrell, que era un dibuixant molt famós perquè dibuixava en una revista que es deia Punch, que coses molt punyents, molt crítiques, i llavors Alicia al País de les Meravelles va fer de seguida molt famosa, i la novel·la, i després The Hunting of the Snark, la cacera del sauró, doncs és menys coneguda, però també és molt interessant. Hem de pensar que fins i tot hi ha una societat d'esnarquistes, Snarkiology. Jo sóc membre perquè és gratuït, pots fer membre i ser, i reps doncs coses sobre traduccions noves o si hi ha articles sobre el tema, no? Perquè a Anglaterra hi ha molta tradició de societat, no? La societat Lewis Carroll, no? Llavors són societats on es va estudiant i fent coses respecte d'aquell autor. I n'hi ha una específica per a l'Snark.
0: Com és aquesta obra?
1: Bé, aquesta obra és una obra molt divertida, que es llegeix molt ràpid, és curteta, és en vers, i és molt rítmica. Jo, si vols, et llegiré un trosset,
0: sí,
1: i la traducció, perquè vegis que té una sonoritat que se't queda, no? O sigui, diu, per exemple, aquí diu com has de què has de fer per trobar un snark, no? Com es troba? Ja veuràs que és absurd, però ja veuràs també el ritme, no? They sought it with thimbles, they sought it with care, they pursued it with forks and hope, they threatened its life with a railway share, they charmed it with smiles and soap. I això vol dir, el van cercar amb dedals, el van cercar amb cura, el van perseguir amb forquilles i esperança, van amenaçar-li la vida amb una acció ferroviària, el van encisar amb somriures i sabó. Però veus, és aquest they sought it with thimbles, they sought it with care.
0: Sí.
1: És que t'hi va posant, no? Et va embolcallant la musicalitat del poema.
0: Sí, el ritme és molt bo, molt bo. Què més ens pots explicar?
1: Bé, doncs que una de les coses que hi ha és que, clar, aquesta colla de personatges estrafalaris van en busca d'un snark, però al tantú, perquè l'esnar pot ser un bujum. I un bujum fa que molt lentament desapareguis. I llavors, clar, ningú pot dir que l'ha vist perquè la gent desapareixen, però saben que existeixen, no? I llavors, et,

0: Això són, de fet, jocs lògics perquè Lewis Carroll era matemàtic. Llavors, tant a Malícia com a The Hunting of the Snark, que ha tingut moltíssimes lectures, però una que sí és molt encertada és veure-li els jocs de lògica, no? Per exemple, Alicia, quan està davant de la caterpillar, que està sobre d'una seta, no? I està allí
1: sí.
0: fumant, doncs, però com que ha anat canviant de mesura, que és gran, després petita, etc., no? Li diu, no sé què estic fent, no sé, m'estic perduda, i l'oruga li diu, però qui ets tu? No? Mm-hmm. I ella diu, bueno, no ho sé ben bé, perquè clar, jo sé qui sóc, però ara sóc d'una manera, després sóc d'una altra, i m'ha passat això, i tot això m'ha passat a mi. I llavors torna a dir, a tu? Qui ets tu? Llavors sí, és un argument circular, no? Perfectament circular. I hi ha coses d'aquest tipus que veus que són jocs de lògica. I també hi ha molts jocs lingüístics, no? Molts jocs de paraules. Jo tinc aquí un trosset, per exemple, d'Alícia, en què la traducció és del francès per Cerises, en què hi ha clar, una cosa molt difícil de traduir perquè, diguéssim, que estan parlant uns animals, que clar, els animals aquí parlen, no? Uh-huh. I un, doncs, diu que a sota del mar, en comptes de fer servir betún, que es diu blacking, no? Uh-huh. Es fa servir whiting, que és un peix,
1: sí.
0: que vol dir blanc, no? Uh-huh. En comptes d'enfosquir, emblanquegen, no?
1: Sí.
0: Però clar, trobar un peix que vulgui dir el mateix...
1: És difícil.
0: És impossible. No, no és directament, no tenim, no? I el Francesc Parcerisses va tenir una idea molt, molt bona i va fer el següent, no? O sigui, la frase en anglès seria "Boots and shoes under the sea, the griffin went on in a deep voice, are done with whiting." I diu, doncs a dins del mar, les botes i les sabates, va prosseguir el grifó amb veu profunda, s'enllustren amb lluç. Mm-hmm. Llavors, fa servir el lluç, el so d'enllustrar, llavors té lògica, no? Perquè, bé, una lògica lingüística.
1: Sí, exacte.
0: No? I, però, quan llegeixes Lewis Carroll en anglès, és un gaudi, però les traduccions també, perquè llavors veus com en la teva pròpia llengua pots fer molts jocs de paraules, pots fer... Perquè t'obliga, no? Lewis Carroll mm-hmm. t'obliga a trobar aquestes alternatives i a trobar aquestes maneres de jugar amb la pròpia llengua.
1: Lewis Carroll era matemàtic, però també molt creatiu, perquè això, aquestes històries que s'inventen, no? I aquestes lògiques, doncs no tothom té aquesta capacitat per poder crear aquest tipus d'històries i amb aquest tipus de jocs.
0: Sí, ell, bé, aquesta història va ser dedicada a Alice Little, que era la filla del degà de la seva universitat, i s'explica que anaven d'excursió amb una barca per al riu, això és molt típic d'Oxford, ell vivia a Oxford, no? On jo ja he investigat i he gaudit molt, i ell donava classes a Christ College. El menjador de Christ College és on era el menjador de Harry Potter.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs ell donava classes allà, i la filla del degà era una nena que llavors tenia 5 o 6 anys, i es va fer amic, tenia 3 filles, llavors ell, doncs, li agradava molt, doncs, estar amb les nenes i les va portar com a de pícnic, i llavors els anava explicant històries i elles, doncs, gaudien molt de les històries que ella anava explicant. Uh-huh. I aquesta al final la va escriure, i primer va fer ell els dibuixos i després el Terry el va fer, doncs, els dibuixos que nosaltres coneixem, que s'assemblen bastant, però clar, estan molt més ben fets. We all
1: live in a yellow submarine. Per què llegir avui a Lewis Carroll?
0: Bé, estaria bé perquè ara hi ha un terme que es diu disneyficació. Perquè, clar, Disney què ha fet? Doncs ha agafat moltes històries de la literatura i les ha disneyficat, que té una part positiva, però també una part negativa, perquè, clar, es barregen històries, es posa música... Alicia, la pel·lícula, que és molt xula, però és com un musical, hi ha un munt de cançons, però quan llegeixes el llibre veus molt més tota la història, no? Mira, sempre tens, cadascú té uns passatges favorits, no? A mi m'agraden molt les pobres cartes que han de pintar les roses blanques vermelles, perquè la reina les volia vermelles, mm-hmm. i sempre m'han fet molta gràcia. I llavors hi ha totes aquestes diferents situacions, no? El gat, que és el gat de Cheshire Cat, que desapareix i queda només el somriure, no? I són històries que tenim com a l'imaginari col·lectiu, que després a Caixa Fòrum l'any passat hi va haver una exposició sobre Alicia, perquè se n'han fet moltíssimes versions, pel·lícules, tenim amb el Johnny Depp la pel·lícula.
1: Què et va semblar, per cert, les adaptacions de Tim Burton, aquesta,
0: bé,
1: amb el Johnny Depp?
0: Sí. Mm. De les obres clàssiques pots esperar que se'n facin moltíssimes adaptacions, per això continuen vives, no? Perquè...
1: Però Tim Burton li dona com un toc especial, no?
0: Sí, mm. Està clar que sí. No, està bé, eh? No, a mi em va agradar. La música no tant, veus? La música em va semblar mm-hmm. una mica sosa, perquè doncs ara al pensar en l'obra i remirant coses he vist que la música era com una mica fosca. Bé, bueno, amb Tim Burton és bastant normal, no?
1: Sí.
0: Però la música de la pel·lícula, clar, a part de que el so ha quedat molt antiquat, crec que mereixeria una altra revisió musical, no, Alicia?
1: Uh-huh.
0: Però és que se n'han fet des d'obres de teatre infantils a versions, altres versions escrites...
1: Sí, diferents edicions, il·lustrades...
0: A moltíssims idiomes... I, sí, és una obra que val la pena llegir perquè llavors la coneixes millor i vas fixant en aquests jocs del llenguatge, no? que fan que t'ho passis bé, perquè dius, veus, aquí això s'han fet d'aquesta manera, i veus que el llenguatge no és només per comunicar, el llenguatge és per gaudir-lo, no? Amb els nens petits, perquè els hi dius cavall i tatanito, és absurd, no? Pobre canalla, han d'aprendre la cosa dos vegades.
1: Sí.
0: Però en canvi tenim unes paraules pels nens i unes per quan són adults. Per què? Perquè juguem amb el llenguatge. No és només per comunicar, és per moltes més coses. I una de les coses és per jugar, per divertir-nos-hi. I amb Lewis Carroll, doncs, t'hi diverteixes. Till we found the sea of green
1: and we live beneath the waves. Ens quedaríem amb algun missatge o extracte de l'obra de Lewis Carroll?
0: Bé, jo, com que m'agrada molt el ritme de la poesia de Hunting of the Snark, tornaria a llegir el mateix que jo us he llegit abans en anglès, perquè us quedeu amb el ritme i tingueu ganes d'anar-lo a llegir. They sought it with thimbles, they sought it with care, they pursued it with forks and hope, they threatened its life with a railway share, they charmed it with smiles and soap.
1: Moltes gràcies, Rosana.
0: A vosaltres.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:45 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

cuina del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Mireia Romaguera.

0: amb Roser Ribas.
1: Doncs ja són les 11 del matí, des del Calafell Matí de Calafell Ràdio. En directe tenim el Josep Miró, que ens farà, com sempre, la previsió del temps a aquesta hora. Hola, Josep, com estàs?
2: Hola, bon dia, de meravella, aguantant aquesta caloreta que encara tenim.
1: Sí, exacte, fa molta calor encara. Tindrem aquestes temperatures molts dies o no?
2: No, de fet, mai es començarà a notar una mica. De fet, avui la temperatura de nit sí que ha pujat, perquè sí, hem tornat a tenir una nit tropical amb 20 graus i mig de mínima, per tant, la calor hi és. Ara tenim 24 graus, hi ha hagut dies que en aquesta hora hem tingut temperatures més altes, però la diferència, el que fa que parlem de calor, és el 87% d'humitat que tenim a hores d'ara. I clar, combinat aquests 24 graus, que en teoria són modestos, amb aquesta humitat desorbitada, fa que la temperatura de sensació d'això fogó sigui de 33 graus, per això estem parlant de sensació de calor, de xafogó intensa, més del que no marquen pas el termòmetre. Per tant, avui ambient xafogós i hem d'esperar que el dia doncs també sigui així una miqueta lletjot. De fet, ho era més a primera del matí, que teníem pràcticament el cel gairebé tapat de núvols baixos i sense just gens de sol, però en canvi ara aquests núvols baixos s'han anat aprimant, no han acabat de desaparèixer del tot. Tenim alguns núvols prims que entrarien en el cel per dalt, però que ens deixen passar un sol una miqueta més esmorteït i, per tant, tindrem sol o resol durant gran part del dia. Amb domini del sol més apagat, potser fins a mitja tarda, i a partir de mitja tarda tornaran a formar-se aquests núvols baixos. També es formaran cap a l'interior de Catalunya i el Pirineu núvols d'evolució amb tronades que poden afectar a la Catalunya central cap amunt, però com que són molt gruixuts aquests núvols, els veurem llunyans i també se'n formaran alguns de baixos. Però avui, de moment, sense més conseqüències i amb una temperatura que la màxima serà semblant a la d'ahir, potser no pujarà tant i estarà entre els 26 i 27, potser avui més a prop dels 26 que dels 27, però amb sensació de xafogó. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc, amb algun cop moderat a primera hora de la tarda, i això farà que la mar, que ara hi ha una mica de maresol, aquesta augmenti i al final del dia fins i tot augmenti a maró. Per demà esperem un temps, en canvi, molt més estable, molt més radiant que avui, amb sol i cel clar la major part del dia. Només hi haurà alguns núvols baixos, però ja al final de la jornada i amb unes temperatures que aquesta nit baixaran d'una manera més clara, es dormirà millor, tindrem una mínima propera als 17 graus, 4 per sota dels d'avui, i la màxima demà també recularà una mica i estarà entre els 25 i 26, però encara amb una humitat força alta i amb una mica de xafogó. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia. I a partir de migdia i sobretot de cada tarda en cops moderats que podrien arribar als 35 km per hora. I demà tindrem una mar més moguda que avui en domini del maró, tot i que potser al final del dia baixi una mica d'intensitat. I de cara a dijous, potser tindrem un petit canvi de temps, no durant el matí, sinó a partir de la tarda o vespre, en què les temperatures ja quedarien una miqueta més normalitzades, i esperem una línia d'inestabilitat amb una miqueta d'aire fresquet en alçada que podrà deixar pluja, ruixat i potser alguna tronada la nit de dijous a divendres. Per tant, fa dies que no plou i ens aniria bé abans que la setmana que ve tornin a pujar les temperatures, doncs que ens remullin una mica.
1: Una mica de pluja sempre va bé, Josep.
2: Sí, després de tants dies de calor i amb les perspectives de que l'estiu sembla que serà llarg i sec, doncs aquesta miqueta de pluja ens pot anar bé.
1: Exacte. Doncs moltíssimes gràcies per la previsió del temps, com sempre, Josep. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, un plaer. Fins demà.

0: amb Roser Ribas.
1: Sovint desitgem el que no...
2: Passen 5 minuts de les 11 del matí des del Calafell Matí en directe. Avui no tenim amb nosaltres a la Juliana López del CREAC, del Centre de Recuperació i Educació Ambiental de Calafell. Per tant, seguirem en tot un seguit de selecció musical.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Tres sardines i un bacallà, rock, punk i els homes radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà, al límit fins al final. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, així ho ha confirmat aquest passat dilluns, que Calafell i Cunit tindran aquesta nova comissaria. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà també la plantilla a més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona, en el marc del Pla Estratègic. I a continuació, el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports, seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: amb Roser Ribas.
1: Són 11:45 del matí i, com sempre a aquesta hora, els dimarts, tenim amb nosaltres a l'Astro Deva, la nostra astròloga de capçalera, aquí a Calafell Matí, en directe. I està aquí la Eva Gutiérrez.
2: Bon dia, Roser.
1: Com estàs?
2: Molt bé, amb molta calor, una mica de calor. Bueno, aquí s'està bé, aquí s'està molt bé, però fora no. Avui no sortiré d'aquí, em quedaré aquí fins al migdia, fins a l'hora que em foteu fora, però jo em quedo aquí.
1: Tenim una temperatura adequada a Calafell Ràdio, eh?
2: Sí,
1: però no
2: sí.
1: Et creguis, que tenim aquí baralles,
2: Sí?
1: Per la temperatura, sí, sí, sí.
2: Home, és que on hi ha gent sempre hi ha gustos, no? De tinc fred, jo tinc calor i, bueno...
1: Mira, som el team Mireia Romaguera i Roser Ribas, sempre estem més o menys a la mateixa temperatura i lluitem bàsicament contra el Ferran. Però com el Ferran està de vacances, doncs ara fem el que ens dona la gana amb la temperatura, què et sembla?
2: No, però s'està bastant bé, avui sí, s'està bé. Potser jo avui tinc una mica de calor, potser jo seré del team del Ferran, crec.
1: Sí, et passaràs al team del Ferran.
2: Jo crec que sí.
1: No t'ho perdonaré, això. Eva, astrologia és el tema principal de la teva secció. Doncs.
2: Sí, doncs una mica, a veure, he de dir que aquesta setmana és una setmana, clar, que no hi ha massa trànsits astrològics, no? Llavors és una setmana que, bueno, he vist que hi ha dos events així més o menys importants que ens poden afectar i que vull desenvolupar una mica en la secció d'avui. Però sí que podríem resumir la setmana com una setmana doncs, per saber escoltar una mica més, més que parlar, no? És a dir, atendre una mica més, escoltar una mica més i després prendre les decisions importants. Si estàs mirant l'introducció del guió, et dic...
1: Estava pensant, no sé, m'ha pres el pèl l'Eva ara mateix.
2: Això ja s'ho faig al Ferran. El Ferran també el poso a prova, jo començo a parlar i me n'oblido del guió i començo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, o sigui que...
1: Però dius que no hi ha gaires trànsits astrològics.
2: No, aquesta setmana la cosa està bastant tranquil·la. Sí que és veritat que igualment hi ha una afectació, hi ha una tendència energètica, com sempre, evidentment, però no hi ha tant de barullo com altres setmanes. Doncs comencem la setmana, encara que avui és dia dimarts, 2 de juny, la setmana va començar ahir, no? Això de sempre, no?
1: Sí, comença els dilluns, sí,
2: normalment,
1: Eva.
2: Normalment sí.
1: Fins ara sí.
2: Fins ara sí. Doncs ahir, 1 de juny, vam començar la setmana amb l'entrada del planeta Mercuri, el signe de Cranc. Quan Mercuri canvia de signe, canvia també el to de la comunicació. Com he parlat en l'introducció, seria com temes relacionats amb la comunicació. En aquest cas, amb una comunicació més col·lectiva. I amb el signe de Cranc, les paraules connecten amb les emocions. Durant les pròximes setmanes, també podríem notar doncs, que potser pensem més en temes relacionats amb la família, amb la llar, amb les arrels, la nostra seguretat emocional o fins i tot records del passat. També m'agradaria afegir aquí que potser és una setmana en la que volem fer una mica les paus

0: es veia amb la teva família o que han passat coses a la família fa que la teva seguretat canvi i que vagis per la vida una mica amb més vulnerabilitat. Sé que és una mica fotut això i que hi haurà persones que potser no estaran d'acord, però jo crec que a les persones que els hi passa això sí que ho podran identificar. Bueno, també és una energia doncs, que ens ajuda a escoltar més l'intuïció, a estar més pendents d'allò que sentim, aquesta intuïció, aquesta corazonada, no?, que de vegades ens diu això és bo per tu, això és dolent, i perquè de vegades hi ha coses doncs, que no podem explicar de forma racional, no? Però les sentim molt clarament. Llavors és una setmana per estar una mica pendent d'aquesta intuïció. Roser, jo sé que tu ets una persona molt intuïtiva, no?
1: Depèn.
0: Si sents com... tu de vegades m'escrius, Eva, això sí, això no...
1: Sí, oigo cosas y veo cosas y siento cosas,
0: sí.
1: Com deien el sexto sentido. No, sí, soc intuïtiva, però les dones també en general ho som.
0: Sí, ho som bastant. Mm. Home, també els homes, tot s'ha de dir, però sí que és veritat que l'energia yin, l'energia de la dona, és una energia més, una mica més sensible, més sensible, tot i que hi ha mèdiums, mogollon de mèdiums a homes que són excel·lents.
1: No, i tant, bueno, i tant.
0: I dones també.
1: Sí, sí, tenim el Grupo Epta, tenim el...
0: A l'Aldo Linares, que m'encanta, quin tio més humil.
1: És un crac, eh?
0: M'encanta la seva sinceritat. Ojalà algun dia vingui, t'imagines?
1: Jo sé que a Madrid fan bastantes trobades, sobretot una vegada a l'any, sí. Però mai m'hi puc apropar. Però
0: bueno,
1: no surten de Madrid,
0: Eva.
1: Potser
0: el podem trucar.
1: Aquí també em consta, aquí a Catalunya, que hi ha una associació paranormal, que també tenen mèdium, però no és tan coneguda. Però sí, estaria bé que el grup EPTA doncs, vingués alguna vegada aquí a Barcelona. Bueno, de fet, algun membre ha vingut al Màgic Internacional, penso.
0: Sí, sí, sí. Doncs Grupo EPTA, fem un llamamiento.
1: Veniu aquí, si us plau.
0: Sí,
1: a Calafell Ràdio, que vinguin a Calafell Ràdio.
0: Sí, sisplau. Bueno, doncs seria això, una setmana una mica més màgica en aquest sentit per donar-li una mica d'espai a aquesta intuïció o a aquestes persones que potser saben des de fa temps que tenen algun tipus de capacitat psíquica i que no l'han desenvolupat perquè els hi fa por, perquè no saben, pel tema que sigui, no? Perquè no volen, senzillament, no? Però és una setmana per dir què passa si jo escolto una mica aquesta intuïció que està dins meu i li dono una mica d'espai, no? Quines decisions puc prendre a partir d'això. Com sempre, m'agrada dir que no hem de condicionar les nostres decisions per al tema espiritual, no? És a dir, jo, per exemple, em dedico al que em dedico, astrologia, tarot, numerologia, però jo sóc una persona una mica una tarotista una mica atípica perquè no faig el que em diuen les cartes, no faig el que em diu l'astrologia, sinó que tinc aquesta energia, aquesta informació present i, bueno, la poso en una balança i no condiciono, però sí que tinc en compte aquesta informació per prendre decisions i ja està. Si me l'he de fotre, doncs me la foto i ja està. No, no passa res. Bueno, també és una bona setmana per escriure, per reflexionar. Persones que us agrada escriure o que necessiteu, no? Començar com un diari també terapèutic, perquè els diaris no només és per dir avui he anat a comprar el pa, no, sinó que escrigueu, utilitzeu aquest tipus de... Té un nom, ara està molt de moda, té un nom.
1: Journaling,
0: sí, és algo així. O també, bueno, una llibreta per escriure les intencions, les afirmacions positives, totes aquestes coses que estan molt bé, però jo el que dic és utilitzar aquesta llibreta per escriure realment el que durant el dia a dia, durant la setmana et fa mal. És com si fos aquesta llibreta un espai on de psicologia, no? Per treure una mica allò que ens molesta i quan tu ho treus, ho verbalitzes o ho escrius, estàs fent una mica de teràpia. Bueno, jo no sóc terapeuta, però sí que he parlat amb moltes persones psicòlogues que aconsellen aquesta tècnica. També és una setmana bastant interessant, doncs, per recuperar converses importants o fins i tot, doncs, per reconnectar amb persones que potser formen part de la nostra història però que les teníem una mica oblidades, no? Saps allò de et trucaré per fer un cafè i passen 5 anys, no? I dius, bueno, tindrà el mateix número?

0: vaig enviar-li un missatge, no? El que em passa amb tu, no? Que et
1: dic sí, exactament, que... com sempre, cada dimarts ve l'Eva Gutiérrez i em diu, m'has de convidar a la teva casa?
0: Sí.
1: I...
0: Home, és que tens un jardinaco que flipes, eh? Super ja, cuqui.
1: Però és que tu vindries a viure amb mi, en
0: jo
1: realitat.
0: Jo sí, jo en realitat sí. Jo li diria al teu marit, oye, hacemos un intercambio, eh? Una setmana, setmana ell, setmana jo, no? Jo per gaudir del jardí, de la barbecue que teniu allà.
1: No sé si t'aguantaria, Eva.
0: Jo crec que no. No, però bueno, jo em quedo allà al jardí, no et molesto, com el gat. Jo és com el gat, em quedo allà i ja està. A part, el teu jardí és molt màgic, eh? Que passen coses allà, que jo ho sé.
1: Ostres, sí. Però ja ho deixem per un altre dia,
0: això. Això ho explicarem un altre dia, no? Sí, que segur que els nostres oients estaran desitjosos de sentir-ho. Bueno, doncs me voy por las ramas, eh, Roser? Avui me voy. Mercúria Cranc ens recorda també que entendre una situació no sempre passa per analitzar-la, sinó que a vegades passa també per sentir-la. Bueno, també tindrem a Mercuri en quadratura amb Neptú i faig una pregunta, intuïció o imaginació? El gran aspecte de la setmana doncs arriba al voltant del dia 4, demà passat, quan Mercuri doncs formi aquesta quadratura amb el planeta Neptú i és un dels aspectes doncs que en aquesta setmana ens demana una mica més de consciència i diguem l'aspecte una mica més important, no? Perquè, per una banda, doncs, augmenta aquesta intuïció, com he dit abans, aquesta sensibilitat, la creativitat també, l'imaginació, i per una altra banda ens ajuda doncs, a saber connectar amb aquest món interior i pot fer que interpretem les coses de manera poc objectiva. Llavors s'ha d'anar amb una mica de compte, no? És a dir, hem d'intentar aquesta setmana tenir els peus a terra. També és una setmana per que el que ens pot passar que podem escoltar, o sigui, escoltem el que volem escoltar, no? És a dir, que de vegades idealitzem les coses o que entenc les coses a la meva manera o que fem una suposició i diem, bueno, pues això és així i ja està, i no entenem bé el que ens està dient l'altra persona o l'altra part. Potser també donem, doncs, per certa, doncs, una història que només existeix dins del nostre cap o una setmana on poden haver-hi rumors una mica inventats. Bueno, aquests famosos bulos, no?
1: Sí, les fake news, no?
0: Sí, les fake news, i això pot ser doncs, temes d'alta societat o temes inclús polítics o, bueno, amb tot el que està passant, jo ja m'espero qualsevol cosa, la veritat. No sóc una persona molt... No conec tant els temes polítics, però només posant la televisió, escoltant la ràdio, tela aquest mes o aquest any.
1: Com deies, Eva, en aquesta setmana no tenim més esdeveniments astrològics destacats.
0: Sí, exacte. Llavors, jo faria ara mateix doncs, una mica una petita reflexió sobre l'energia que ens acompanya aquests dies, un petit resum del que hem parlat, i és que Mercuri Cranc ens convida a comunicar-nos des d'un lloc més emocional, més humà, però la quadratura amb Neptú, ens recorda que no sempre interpretem les coses tal com són. A vegades doncs, escoltem el que volem escoltar, omplim buits amb suposicions o donem per fetes coses que ningú no ha dit, per això aquesta setmana és especialment important doncs, per parlar amb claretat, preguntar sempre abans de concloure i no quedar-nos només amb les impressions, amb aquestes primeres impressions. També és una setmana molt bona doncs, per mirar cap endins, no tant per prendre potser grans decisions o fer moviments importants, sinó per escoltar-nos una mica més i podria ser un bon moment per escriure, meditar, passejar, reconnectar amb records o simplement regalar-nos espais de calma enmig d'aquest soroll quotidià. I si hi ha alguna situació, potser que ara mateix us genera dubtes o que no acabeu de veure clar, no us preocupeu massa perquè el cel ens indica amb aquests avenços que tot s'està ordenant. Eh? No cal tenir potser totes les respostes aquesta setmana, sinó el que necessitem és una mica més de claretat que arribaran en aquests dies i anar doncs, posar una mica d'ordre a tot allò que estem veient i estem sentint.
1: Eva, potser algú es pregunta, però quan arribarà aquesta claredat? Perquè ara mateix està amb molta confusió o...
0: Sí, doncs cap a final de setmana l'energia baixarà una mica, d'acord? I també això, aquesta pregunta m'agrada molt perquè això també depèn una mica de com és cada persona. És a dir, si jo vull obrir-me aquesta energia i la vull aprofitar, entendré que he de baixar les emocions, he de ser una mica més objectiva i no deixar-me portar només per la meva imaginació i la superintuïció i que tot sigui flower power i espiritual new age, ¿vale? Llavors, això també crec que depèn de cadascú de nosaltres, del treball intern que vulguem fer.
1: Això si et volia preguntar, perdona, Eva, sí. Això que has fet referència al new age,
0: sí,
1: i tota aquesta espiritualitat happy flower i que tot, aviam, ser bruixa o fer bruixeria, no tot és de rosa,
0: no tot s'hi val.
1: No tot s'hi val,
0: no tot s'hi val i no tot està ben fet. Crec que és un tema molt delicat que necessitaríem una bona estona per parlar-ho, però si vols et dono la meva opinió.
1: Uh-huh.
0: No sé si aquesta opinió despertarà potser una mica de... algunes persones, perquè és veritat que, com he dit, jo em dedico al tarot, faig tarot evolutiu, que ni tan sols faig el predictiu i faig altres tipus de dinàmiques, però jo les adequo a un... diguem, en un context o amb un objectiu una mica més de peus a terra, no? És a dir, no de dir això passarà perquè ho dic jo, ta-ta-ti-ta-ta-ta. El tema de la bruixeria és molt interessant. Jo crec que tot el que és més antic, els valors tradicionals dintre de la bruixeria són els que realment funcionen i tot això que es fa de dir, doncs mira, faig un ritual en 5 minuts i fent-me un vídeo i jo superguapa i superestètica. Això no val res. Això no val res. Primer de tot, quan tu fas un ritual, ho has de fer en total intimitat. No et pots gravar, no pots sortir a les xarxes fent el ritual, perquè és un espai, és un ritual intern, és absolutament privat. L'energia es talla en el moment que tu ho fas públic, de la manera que sigui, eh? O sigui, de la manera que sigui. Una altra cosa és que tu vulguis fer el procés d'un ritual per ensenyar-ho perquè altres persones ho vulguin fer, però aquest ritual no està funcionant. Això s'ha de fer amb una sèrie de protocols, d'oracions, de meditacions, de molta preparació que tu no pots fer allà, o això de treure una, doncs, què et dic, et contesto a la gran preocupació de la teva vida amb dues cartes de tarot en 2 minuts, 1 minut i mig, perquè és un reel o un TikTok. Això no té sentit. Això no, ho sento, però per mi això és una falta de respecte al tarot. Que jo com a Eva i com a creadora de contingut faig l'actualització per internet, sí que les faig, però ja indico expressament, és una resposta molt general. Si tu realment vols una resposta del tarot, de l'astrologia, el que sigui, doncs fes una consulta privada. Ja està. Per què? Perquè jo vull ser coherent amb el que estic fent i vull donar-li aquest respecte que tant l'astrologia, la numerologia, el tarot realment necessiten. Però bueno, ja si vols parlem un altre dia de la New Age.
1: Sí, i tant. Eva, també tenim numerologia setmanal. Mm-hmm.
0: Sí, com sempre, la numerologia de la setmana, en aquest cas estem amb una energia del número 2 i això casa molt bé amb aquest Mercuri al signe de Cranc. El 2 és un número que parla de gran sensibilitat, de gran intuïció, de ganes de cooperar amb altres persones, escoltar més el que els altres han de dir. No és una energia doncs, per córrer ni per imposar-se, sinó que ens demana més capacitat d'observació, de sentir, d'entendre. És un número molt vinculat a, valga la redundància, als vincles, no? O a com ens relacionem amb els altres i, perdó, a la manera de com ens comuniquem, o sigui, com comuniquem allò que sentim. Aquesta energia també ens recorda que ser suaus o ser fràgils no és debilitat, que escoltar també és actuar i que moltes vegades doncs, els grans canvis comencen amb una conversa sincera, tranquil·la, pacífica. Si intentem potser anar massa ràpids aquesta setmana, probablement ens sentirem frustrats i frustrades i, en canvi, si acceptem el ritme una mica més pausat, una mica més, no? Això que es diu de slow life, no? de que vivim una mica més tranquils i tranquil·les, podríem obtenir informació com més valuosa. No sé tu, però jo aquesta setmana he pres la decisió de deixar d'escrolear. De deixar de... O sigui, tinc les xarxes, però ja intento no utilitzar-les, només per pujar contingut que a mi m'interessa. Pel meu treball, però deixar una mica, i m'he tret alguna aplicació del mòbil. A veure què passa.
1: El mòbil una mica a banda, no?
0: Sí.
1: D'estar tranquils, hem de reconnectar amb nosaltres mateixos, hem de fer servir la intuïció que has anat dient des del principi, Eva, i d'escoltar més activament el que ens envolta, les persones que ens envolten.
0: Exactament.
1: Molt bé.
0: Bueno, ara sí, hem rebut un missatge, Roser.
1: Sí, ara passem als missatges que ens feu arribar al nostre WhatsApp per saber el vostre karma i la vostra vibració de l'any, segons la data de naixement, com sempre. Ens ha escrit el Cesc, que va néixer el 24 de gener del 1977, i el portal del Cesc és el número 23, Eva.
0: A mi m'ha fet gràcia perquè jo mai demano el portal i ens planta ja aquesta informació, no? El portal de casa, que en un programa anterior ho vam comentar amb el Ferran, que els números, o sigui, tots els números que tenim al nostre voltant són importants, i suposo que en Cesc ho va escoltar i va dir, bueno, doncs jo li fico el tema del portal a veure si em diu alguna
1: cosa.
0: Aviam
1: què passa, no?
0: Sí, bueno, tenim aquí bastanta informació, a veure si ens dona temps. Tenim 5 minutets, no?
1: Sí, encara? Tenim.
0: Bueno, doncs mira, Cesc, per una banda, el teu número pitagòric és un 4 i el teu número kàrmic és un 56. En aquest cas, cap dels dos números tenen una connexió amb aquest any, perquè aquest any és un 83, però sí que vens de passar algun any kàrmic, com va ser, per exemple, el 2023 i el 2024. Potser van ser dos anys importants per tu o dos anys de grans reptes, perquè van ser els dos anys kàrmics, en aquest cas, d'en Cesc. El número pitagòric 4 parla d'una persona que normalment són... Les persones 4 són molt treballadores, són molt... treballen molt, són una mica més quadriculades, els agrada estar com més organitzats, no? I ella està vivint un any 8, és a dir, el 2026, a la numerologia mundial, és un any 1, un cicle 1, però per cadascú de nosaltres vivim un cicle diferent. Ell està vivint un cicle 8, i que un 4, un número 4, visqui un any, un cicle 8, és molt interessant, perquè podria ser un any per guanyar més diners o treballar més o trobar algun tipus de font d'ingressos addicional o el que sigui. I per últim, Cesc, que ens has dit que vius en una casa 23, bueno, no sé si és un apartament, un pis o una casa, però entenc que el 23 és el número del portal, justament estàs en el teu número kàrmic, perquè el 23 també és un 56. D'alguna manera és com que allà has d'aprendre a accionar sempre des de l'amor i no des de l'ego. També viure o estar en un 56 és potser és com una oportunitat per saber posar límits a d'altres persones, no? I treballar el tema de l'autoestima. Crec que és un tema interessant, i he de dir que les persones 56 són persones que tenen molta làbia, que parlen molt, són bons comunicadors, i de vegades les seves coses íntimes, els seus problemes, preocupacions, són persones que no ho parlen, que no ho comuniquen o ho expressen als altres. Bueno, espero que això li hagi ajudat, o bueno, ja ens dirà si li ha resultat interessant.
1: Molt bé, Eva, tu també ets un 56, perquè tu tens molta làbia també,
0: jo no,
1: però eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Jo rajo sin parar, o sigui, jo sóc un 29, però rajo. Jo ja li dic al Ferran, a mi em deixes aquí un parell d'hores i, oye, te monto 4 programes si fa falta, eh?
1: Sí,
0: o 4 seccions noves, me les invento al moment. O sigui, no sé per què Déu m'ha donat això i no m'ha donat altres coses. Mira, fixa't.
1: Ho has d'utilitzar, això sí, és el teu do i el teu talent, Eva.
0: M'agrada.
1: Recordeu que és el moment d'enviar tots els vostres missatges amb la vostra data de naixement al nostre WhatsApp, al 647-751-883. Repeteixo, ens podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883, i l'Eva us ajudarà a entendre quin és el karma i la vostra vibració de l'any. La resposta, si ens envieu aquest WhatsApp, la tindreu al proper programa, Eva.
0: Sí, que ja queden pocs.
1: Quants queden?
0: No sé, però...
1: Ja queden poquets,
0: no? Queden poquets, o sigui, aprofiteu I bueno, per acabar aquesta temporada amb aquesta informació numerològica per tots vosaltres.
1: Doncs Eva, moltíssimes gràcies, Eva Gutiérrez, per estar aquí, Astrodeva, la nostra astròloga de capçalera aquí a Calafell Ràdio, al Calafell Matí, com sempre els dimarts a 12:15 del matí. Gràcies, Eva.
0: Gràcies, adeu.

0: amb Roser Ribas.
1: Ferran!
2: No, no hi és el Ferran, Pepa.
1: Ah, coi, que ets aquella nena de dels esports, no?
2: Sí.
1: Roser, ai, hola, maca.
2: Hola, Pepa, com estàs?
1: Bé, jo cada dimarts ja saps que sempre dec una hora. L'altre dec el nas per aquí, he anat al mercadillo, he anat a treure el nas allí quan te venen la fruita i totes aquestes coses que sempre m'agrada. Llavors he vingut cap aquí. I com és que no hi ha el Ferran, que està malalt?
2: Està de vacances.
1: Ah, el sapaio.
2: Està de crucero.
1: Coi, mira que bé. Home, ja es guanya, també se'n fa fora, eh? Les vacances són necessàries, nena, eh?
2: Sí, perquè sí,
1: ve,
2: oi tant.
1: Ara ve el verano i al verano hi ha un munt de coses i, clar, hem d'estar una mica despiertos, una mica relajados, eh? Escolta'm,
2: i com està Calafell, Pepa, tu, oh, que hi estàs voltant?
1: Aquests dies, nena, feia una mar més maca. Hem tingut uns dies, 4 o 5 dies, que semblava una bassa d'oli, eh? Ho tenim una mar preciosa. El diumenge vaig anar a treure el nas allà a la confraria i ja van sortir tota la tripulació del bot salvavides, que allò que fan les voltes, saps? La barca aquesta que no s'ha marxat. La gent que no ho sàpiga, tots els diumenges a les 12 del migdia el bot salvavides surt allà a la cofreria, allà davant de la cofreria, i fan la seva exhibició. I ara són un munt de gent, són un munt de colla, hi ha tanta gent que a vegades han de fer dues sortides i tot, eh? Perquè no acaben tots dalt de la barca.
2: Déu-n'hi-do.
1: Han de fer dues sortides, i escolta'm, hi ha gent nova, hi ha mosses, nois, de tot, està molt bé, eh? Fan molt bé.
2: I aquest cap de setmana també sortiran el diumenge.
1: Ah, clar, perquè això ho volia explicar, que fan allò de la Fira del Mar, nena, la mar de mi, a mi m'agrada totes les coses que són així tradicionals i de coses de dantes, m'agrada. Llavors, aquest cap de setmana, que és el 6 i el 7 de juny, fan això, que és la 22ena, ja fa 22 anys que ho fan, la Fira del Mar. I llavors, el dissabte, nena, fan... Ja saps que jo sempre soc de la fartó, que a mi m'agrada molt menjar. Fan allò de l'arrossejar, nena, allò que fan el rap amb les patatones i els fideus al darrere. Escolta, a veure, ja es poden comprar els tiquets, eh?
2: Ja has agafat el teu, Pepa?
1: No, jo només vaig allà ensumar, perquè clar, els fantasmes, nena, no resquem gaire. Jo només ensumar i veure la gent que s'afarta, ja xalo, escolta'm. Llavors, els que volen comprar el tiquet, perquè ho fan allò que la gent ho ha de comprar abans, saps? Perquè no han de fer cua ni res allí per comprar el tiquet. Ja fan cua per agafar el menjar. I han d'anar allà a les dependències, que hi ha un cajero automàtic. Llavors allà hi ha un xicot que també els ajuda, si no ho saben fer anar. I amb una pantalla amb el dit han d'anar picant i els hi surt l'arrossejat i llavors hi ha 3 torns. Hi ha el torn de la 1, el torn de les 2 i el torn de les 3. Llavors vas allà i pots pagar tant en efectiu com amb la targeta de crèdit, i val 15 euros, i llavors ho pagues allà i et surt un tiquet. Llavors quan vas allà fas la cua i els hi dones el tiquet i ells ja et donen el menjar. Escolta'm, i hi ha gent que s'ho menja allà, hi ha gent que s'ho pren a casa, però, nen, ho fan bo, eh?
2: I tant,
1: matí,
2: i tant.
1: De bon dematí ja veig allà com estan pelant patates i com van fent feina. Escolta'm, la mare de bé, eh? A més un cap de setmana ple d'activitats, eh? Fan un munt de coses. M'he portat el catàleg aquest que tenen allà a Ajuntament, i fan un munt de coses, eh? El dissabte 6 de juny de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. I després de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre fan allà a la plaça del Manila, fan un munt de coses. Fan un taller que es diu de Yotaku. No sé si ho dic bé, perquè jo les paraules estan...
2: Sí, ho has dit bé, Pepa.
1: Sí. Es veu que és una cosa que fan amb una tinta, amb la tinta dels peixos. I fan dibuixos amb la tinta dels peixos. Escolta, clar, com que tot va de la Fira del Mar i tot que veure amb el mar, doncs es diu així. Tallers de Yotaku, eh? Jo tot el dia. Allà hi ha unes carpes i podran anar a fer tallers. Després també fan un taller i activitats infantils sobre l'economia blava. Què és això, diràs? Doncs aquí t'ho explica. Diu, són tallers pensats per apropar els nens del món de la mar de la manera més divertida, educativa i pràctica, fonamentant el respecte pel medi ambient. Això és bo, eh? Que la canalla se'ls ha de doctrinar una mica i que sàpiguen que s'ha de reciclar, que no es pot embrutar el mar, que no es poden llençar coses ni plàstics ni coses al mar, perquè això els peixos s'ho mengen. I després, quan nosaltres
2: ens ho mengem
1: peix,
2: nosaltres.
1: Ara, escolta'm, és tot per un bé pel dia del demà, que si no, al final arribarà un punt que no tindrem peix per menjar.
2: No, escolta'm, menjarem com els astronautes.
1: Això, no pot ser, no pot ser. Això, la canalla de ben petits ja se'ls ha d'educar i ensenyar doncs, que s'ha de recollir les coses. Vas a la platja amb la família i fas allí un piscolabis, un dinar, el que sigui. Quan marxis a recollir-ho tot, i tot cap a la brossa. No es pot quedar res a la sorra. S'ha de cuidar, que tenim una platja molt maca, i escolta'm, no pot ser que quedin burilles de cigarrots i de coses d'allò que llença la gent. A mi no m'agrada, La gent bruta, així bruta, no,
2: No, no.
1: Han de cuidar la platja, que tenim
2: o
1: una platja molt maca.
2: O si no, els idons amb l'escombra, Pepa.
1: Exacte, sí, sí. Llavors, a les 12 del migdia veig que fan un... Ui, això, aquestes paraules rares. Show cooking de peix de proximitat i degustació. Això ho fa allà al mercat municipal de Calafell. I ho fa un xicot que es diu Francesc Repiso, que és un ex-concursant concursant del programa aquell de la tele, allò que fan el Masterchef, allò dels cuiners, saps? Allò que fan un concurso que sempre hi ha un cuiner que guanya. Sí. Doncs és un ex-participant, eh? O sigui, que escolta'm, segur que sabrà coses, perquè ja en aquest concurs n'aprenen un munt. Després, a les 7 de la tarda, ja posa l'arribada del peix per mar. Que això m'agrada, perquè jo, nena, jo quan, al meu temps, jo això ho havia vist en directe, eh? Que ho feien els pescadors, eh?
2: Sí.
1: Arribaven amb les barques allà a vora mar, i llavors es feia la subhasta, i a la subhasta la gent allí pujava, i el que deia el preu, anaven dient preus, i al final hi havia un que s'emportava la caixa, una caixa que devia diferent peix, o el que sigui, i això es va perdre el temps, perquè clar, els pescadors han anat marxant, i ara són a Vilanova, o són a altres puestos, aquí totes les embarcacions que hi ha aquí al port, totes són d'això de jaleio, de benestar, no és d'anar pescar ni d'això. I això és bonic, perquè la gent que no ho havia vist mai, doncs es pot fer una idea de com ho feien abans els pescadors, que abans els pescadors fes mal a mar, estigués l'aigua de mar gelada, el que fos, sortien a pescar. Escolta'm,
2: exacte. I això ho faran també els iaguts de Calafell, no, Pepa?
1: Sí, però els iaguts de Calafell ja fa anys que ho fan, que jo també els he vist amb els iaguts i de vegades també els bugadors. Que fan unes sortides que surten membres de la tripulació dels iaguts. Si en un iagut hi cauen 8 tripulants més el timoner, doncs potser hi ha 3 que ja són veteranos i fan pujar 5 persones que ho provin, saps, nena? Llavors saben el que és bugar. Bugar, que és, vol dir remar. Qui no ho sàpiga, bugar és remar. Llavors els treuen en mar i els ensenyen en el que és, i molta gent els hi agrada tant que s'acaben apuntant després, eh? És la mar de maco, eh? Fas esport, a més una cosa saludable, i a més és un esport que fa servir les cames, fas abdominals, fas esquena, fas braços, escolta'm...
2: Ho fas tot.
1: Fas tot.
2: I els iaguts de Calafell entenc que estaran matí i tarda, no?
1: Sí, tenen un estant. Tenen un estant, i els bugadors de Calafell també tenen un estant. Els iaguts són els que van de taronja, i els bugadors són els que van de verd.
2: Sí.
1: I els de Potser la vida és blau, eh? Cadascú té el seu color de samarreta, sí. És la festa major, això, nena.
2: Sí.
1: Llavors tu pots anar allà a l'estant i tenen com un quadrante, amb els horaris que tenen, i tu t'apuntes allà. Llavors, una estona abans de començar, vas allà, llavors ells t'acompanyen fins allà a vora mar i t'expliquen, et fan una miqueta de classe, i et fan pujar allà al llagut i et fan remar. Escolta, a mi la mare de xulo, no surt una excursió maca, eh?
2: O sigui, oh, i tant.
1: Ho recomano, eh? I més, els llaguts són una gent molt trempada, jo en conec uns quants, i són una gent molt trempada, eh? Ho fan molt bé. O sigui que molt bé. Llavors, a 7:45 de la tarda, veig que posa reproducció d'una antiga subhasta de peix a la nostra costa, càrrec de la Confraria de Pescadors de Calafell, amb la col·laboració dels iaguts de Calafell i l'Associació Petit Català i Vela Llatina de Calafell. Que això segur que serà una cosa maca, faran una cosa com a teatralitzada, eh? Així la gent es podrà fer una idea de com era antes, eh?
2: De com era abans, clar. Sí.
1: Llavors, ja posa el diumenge 7 de juny, també de 10 a 2 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, també a la plaça del Manina. Torna a haver-hi els tallers aquests de Yutaku. Torna a haver-hi això de l'economia blava per la canalla. I després, a 11:45, hi ha una actuació, que hi ha un grup que es diu Grup Barral a Meus, que fan com a veneres, que també serà la mar d'entretingut, i la mar de mi, mira, pots estar passejant per allà, o fent un vermut allà amb aquells bars que hi ha allà davant, i la mar de bé, i tens una miqueta de música de fondo, escolta'm, la mar de bé, un cap de setmana entretingut, eh? Després també, veus, el que dèiem abans d'allò del reciclar, de 11:45 a 2:15 fan un taller de sensibilització sobre l'ús del plàstic, eh? A les platges, zero plàstics, ja ho diuen, eh? La mar de bé, és el que jo dic, que no s'ha d'embrutar la platja, l'hem de cuidar, eh? Llavors, a 12:00, ja t'ho he dit abans, fan l'exhibició del bot salvavides, eh? La mar de bonic, qui no ho hagi vist mai, és una cosa que sorprèn, eh?
2: És impressionant.
1: Els de Calafell ja fa anys que ho veiem, però la gent que ve de fora, que a vegades els enganxa, que són allà a la platja i no saben... I primer, quan veuen que volguen la barca, pensen, i no, rup, donen la volta.
2: Exacte.
1: A més, és maco, perquè es veu allà en gran Calafell, eh? Una cosa maca. I moltes vegades, quan queda la barca boca avall, sempre n'hi ha un que puja amunt i fa anar la senyera, escolta'm. Sí. Mar de macos, preciós això, eh? A mi m'agrada molt.
2: Escolta'm. Molt maco, molt,
1: molt
2: maco.
1: Bé, molt bé. Llavors també posa que de 12:00 a 1:00 fan activitat de conscienciació sobre la presència de plàstics a la mar, una altra vegada, això dels iaguts. I també fan batejos de mar gratuïts, eh? Que és això que et dèiem, que són sortides a bugar, sortides en catamarà, i allò que és modern, que és com una taula de surf, el paddle surf. Això. Fan iniciació al paddle surf, també, eh? O sigui, que fan un munt d'activitats, totes de coses que tenen que veure amb el mar.
2: I sortides en catamarà, Pepa,
1: molt
2: també,
1: bé,
2: eh?
1: Escolta'm, això és com els rics, eh?
2: Ostres!
1: Això és com la gent rica, eh? La mar de bé. I després també una cosa que jo sempre recomano, que això els calafellencs, que agafin un bolífero i un paper i s'ho apuntin, fan portes obertes tant al Museu de Casa Barral i a la cofreria, eh? Qui no hi hagi anat mai, és una cosa preciosa, eh? A la cofreria hi ha una maqueta, que fa almenys fa 3 o 4 metres que la va fer aquell nen de Calastasi, que és la façana marítima de com era antes, que la feia, me'n recordo, quan era així. Ara tots són blocs de pisos alts, però abans eren les botigues de pescadors, que com a màxim tenien un pis, i escolta'm, era preciós. Llavors, a més, hi ha molt una gràcia, una anècdota, que davant de cada casa posa el renom, perquè les cases d'antes aquí a Calafell totes tenien renom. Deien, aquest és el fill de cal no sé què, o el fill de cal no sé quantos, o la neta de cal no sé quantos. Doncs si tu vas allà a la cofreria, podràs veure tots els renoms de tota la gent de Baix a Mar, perquè davant de cada caseta hi ha el renom. Escolta'm, una cosa maca, maca.
2: I la Casa Barral és una de les úniques que ens queden a Calafell, de fet.
1: És preciosa, a més la van reformar. Escolta'm, aquí hi havia estat, ja ho diu el nom, el Carlos Barral, l'escriptor. Escolta'm, és la mar de preciosa per anar a veure. O sigui, que la gent que ho sàpiga, ja posa que el dia 6 de juny fan portes obertes de les 10 fins a les 2 i després de les 5 a les 8. I el 7 de juny només el dematí. El diumenge fan de 10 a 2, però que són portes obertes, que la gent podrà entrar i podrà entrar-ho a veure. O sigui, la mar de bé. Després també he vist que fan un concurs fotogràfic. Ja posa Viu al Mar, que va a càrrec de l'Associació de Bogadors de Calafell, i per participar-hi s'han de fer una foto. El fotocall de l'entitat tindrà ja allà a la fira durant els dies 6 a 7 de juny i penjar-la a l'Instagram i etiquetar-los. Llavors suposo que faran algun sorteig, alguna cosa, sempre està benvingut, tot el que sigui un regalet o alguna sorpresa, la mar de bé. I, escolta'm, em sembla que hi ha una exposició també al Centre Cívic Cinema Iris, també he vist que hi ha embarcacions i tot això, que també és molt bonic. Una diada maca, un cap de setmana maco, escolta'm.
2: Ja ho crec.
1: Que la gent s'ho apunti i que vingui a Calafell. A més, tenim uns restaurants que fan la mar de bé, també faran aviat les jornades de l'arrossejat.
2: Ah,
1: i si
2: mateix.
1: No, el dissabte poden anar allà a l'arrossejat, si queden tiquets, perquè em consta, nena, que si baden no en tindran, perquè s'acaben, la gent qui no corre vola, això que fan tres tornos, però s'acaben, fan tan bo.
2: Escolta'm, sí, que de seguida s'exhaureixen. A més, Pepa, et volia dir, com jo sóc dels de ports, a la Fira del Mar coincideix també amb el KDM Beach Volley. O sigui, tu imagina't.
1: Ah, són aquells que hi ha com una xarxa i que es llencen la pilota d'una banda a l'altra.
2: Ah, això mateix.
1: Ah, i que fan anar un pitu que tot el dia pip, pip, pip. Sí. Això m'emprenya, El pitu aquest, quan ja fa molta estona que l'escolto, escolta'm, m'emprenya una miqueta. Però bueno, escolta'm, fer de port, això és bo, que la gent es cuidi, que s'han de posar el cuerpo de non, que ve l'estiu.
2: Clar, hem de fer l'operació.
1: Ah, l'operació bikini.
2: Banyador i bikini. Ah, exacte. Sí, sí,
1: sí. I després, nena, he tingut una notícia que ja saps que a mi m'agrada molt el món del teatre. I me n'he enterat que aquest nen, l'Albert Pijuan, li han donat un premi perquè va escriure una obra de teatre que es deia La Tercera Fuga. I li han donat els premis aquests mags de les arts escèniques, que es va fer Mèrida, li van donar el premi a la millor autoria teatral. Escolta'm, un calafellenc,
2: enhorabona.
1: Aquest nen, l'Albert, arribarà lluny, perquè escriu coses molt bé, m'agrada molt bé. A més, hi ha gent que no ho sap, però quan fan allò del correbars, allò que el jovent va amb aquell got penjant que va enrere del tractor, moltes vegades fa del disjòquei aquest nen, Aquest nen fa de disjòquei també, i fa molt bé, tots l'estimen molt,
2: Déu-n'hi-do.
1: Però sí, mira, des d'aquí, la Pepa Barretines, moltes felicitats, l'Albert, estic molt contenta que t'hagin donat aquest premi, tu mereixes, nen. I després hi ha com una... Ah, això, tantes coses que et vull explicar que sempre m'atabalo, escolta'm. Aquest dissabte també, a la tarda, a les 6 de la tarda, al Teatro Joan Colet, fan una obra de teatre, que aquest grup de gent gran, que es diu Adolescentes Reciclados, i fan una obra que es diu Nadie es Perfecto, que es veu que és una cosa d'intriga barrejada amb comèdia.
2: Ahir van venir, Pepa, van venir i ens van explicar... Bé. Sí, sí, una barreja de misteri, de crims, de fenòmens paranormals...
1: Bueno, mira,
2: Déu-n'hi-do. I comèdia, comèdia, molta comèdia.
1: Doncs mira, ja està bé, O sigui, la gent que també que tingui ganes de veure teatre, doncs que sàpiga això, que el dissabte a les 6 de la tarda, al Teatro Joan Colet, Nadie es Perfecto, del grup Adolescentes Reciclados,
2: I gratuït,
1: I gratuït, això gratis, escolta'm, això està la mar de bé. I després, nena, ahir va sortir a la venda, que això és la part que em toca, jo sempre faig molta publicitat, el Ferran ja ho sap, que a l'estiu el gos fan una cosa que li diuen el son estiu. I fan diferents concertos. Ho fan allà a casa meva, allà dalt al castell, fan les nits del castell. I després el diumenge ho fan allà a l'església de Segur. I ha sortit ja el programa i es poden comprar les entrades, escolta'm, la mar de bé. Llavors, les nits del castell allà a casa meva són els dissabtes o 11:15 de la nit i tenim l'1 d'agost. Venen els Zebres Big Band, que els Zebres, molta gent els coneix, que són aquests uns xicots que van amb la xaranga per la festa major, que van tocant, van caminant i van tocant. Però aquesta vegada és un concert Estàticos, estaran allà a l'escenari d'allà a casa meva. Això pinta molt bé, això el dia 1 d'agost. Després, el dia 8 d'agost, ve una companyia que es diu Companyia Neusmar, que és aquesta xicota que alguna vegada també he cantat a Veneres, allà a Baja Mar, quan fan la trobada de Veneres, i fan un espectacle que es diu Íntimament Llach, que segurament serà tot de cançons del Lluís Llach, i a més es veu que hi ha una mossa que balla així clàssic, que també l'acompanya mentre ella va cantant, que pot ser preciosa, això, pot ser molt maco. Després, el dissabte 15 d'agost, venen uns que es diuen Men in Swing, que ja havien vingut fa 3 o 4 anys, i fan una cosa que se li diu Men in Swing canta Sinatra. O sigui, segurament que tot faran de cançons del Frank Sinatra, que serà maco, això, nena. O sigui, serà preciós. Jo ja tinc ganes de que arribi. I després, l'últim diumenge, el 22, fan la Harpo's Band, que és de jazz. Tot això ja poden entrar a la pàgina aquesta entrades.calafell.cat i ja poden comprar l'entrada. I després, ja, l'església de Segur, el diumenge, és el 50è Festival de Música de Baix Penedès, 50è, escolta'm.
2: 50 anys 50 ja, anys, mig segle.
1: Sí. Llavors, el diumenge és a les 10 de la nit, i aquest any es fan 3 concerts. Però hi ha una sorpresa molt gran, Escolta'm, una cosa maca. El dia 2 d'agost ve aquesta soprano tan maca, aquesta Lainó Arteta, que aquesta xicota, bueno, és el que ha cantat a les millors òperes de tot el món, Ve acompanyada per un que es diu Lluís Santana, que ja ha vingut altres anys, que fins i tot va venir una vegada amb la Montserrateta, la filla de la Cavaller, que també va venir, doncs, que també és molt trempat i molt simpàtic. Doncs el primer diumenge, el 2 d'agost, ve la Inú Arteta amb el Lluís Santana, que faran un recital d'òpera i de sarsueles, que també serà molt maco. Després, el segon diumenge, el 9 d'agost, fan un quinteto de gospel en femení, que són 4 mosses que canten gospel i una xicota que els acompanya amb el piano, que també serà maco, la mar de bé. I qui tancarà el festival és aquell director que és alemany, el Horst Schum, no sé si ho dic bé el nom, perquè jo ja saps que amb els estrangeros no, d'allò, que és l'orquestra Festival Chamber Orchestra of Europe. I aquest sempre fan música clàssica, venen violins, això, i ho fan la mar de bé, canten cançons de pel·lícules, cançons d'amor, clàssiques, el Mozart, el no sé què, preciós, escolta'm, o sigui que tenim un festival de música la mar de maco, aquest estiu.
2: Déu-n'hi-do, com sempre, a més, cada any, i enguany, doncs, es supera, com sempre.
1: Clar, a més, el 50è aniversari, escolta'm, això s'ha de celebrar, escolta'm, no tothom pot dir que té un festival de música que ha durat 50 anys,
2: No.
1: I ja els haurien fet, però com que va haver-hi tot allò de la pandèmia aquella, allò que tothom anava amb aquella mascareta i tot això, van haver de suspendre un parell d'estius. No es va poder fer tot això perquè no podia haver-hi tanta acumulació de gent per la malaltia aquesta. Però escolta'm, ja són els 50, ara sí que es pot dir que ja ho celebren, i la gent això, que qui vulgui comprar les entrades, que sàpiga que ja ho pot fer, i ha d'entrar aquí. Entrades.calafell.cat i ja veuran que aniran en una pàgina que els hi deixa escollir a l'església, sí que poden escollir hasta la butaca i tot. El castell no, perquè el castell, com que són cadires de plàstic,
2: clar,
1: són 200 localitats i allí es canvi qui pugui. El primer que arriba és el que escull, O sigui, que no vadin, que 200 entrades s'acaben ràpid,
2: S'acaben ràpid i s'exhaureixen, De seguida, o sigui, les hem de comprar ja, si
1: per
2: volem
1: això, que
2: anar.
1: Que no vadin, Que després diran, ai, no m'han enterat. Doncs escolta'm, la Pepa ja ho va dir, No hubiesen badado. No, res. Pues bueno, nena, em sembla que ja t'he explicat un munt de coses,
2: Déu-n'hi-do, avui,
1: la setmana,
2: Pepa.
1: La setmana que ve ja portaré el programa de la Festa Major, que ja em sembla que ja està la cosa en marxa,
2: Ah, sí?
1: Sí. Ja, d'aquí ens... doncs, falta menys d'un mes, ja tenim el Sant Pere aquí, escolta'm, ja hi ha arribat la Festa Major.
2: Ens portaràs l'exclusiva o què?
1: A veure, si em deixen, jo em sembla que ja estan treballant, O sigui que d'aquí res ja sortirà. Primer surt a les xarxes, això, l'internet aquest, i després ja sortirà en paper, que la gent gran els agrada tenir un paper,
2: Molt bé.
1: Bueno, nena, ha estat un plaer veure't, I me n'alegro que el Ferran estigui de vacances, tu que les gaudeixi, ja m'ho explicarà la setmana que ve.
2: Molt bé, i has fet el dinar o què, Pepa?
1: Bueno, avui em sembla que em faré una miqueta d'una manideta així fresqueta, perquè amb aquestes calorades, escolta'm, no puc aguantar. Un escarol, una miqueta de bacallà, unes anxovetes, unes olivetes, escolta'm, ja tindríem el dinar fet, què et sembla?
2: Que bo, prepara'm un tàper i em passo pel castell a buscar-la.
1: Vine'm a veure, ja te'n donaré una miqueta, nena, Sí. Bueno, macos!
2: Bueno!
1: Ens veiem la setmana que ve, si Déu vol.
2: Que vagi bé, Pepa! Adéu!

0: amb Roser Ribas.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Passen 5 minuts de 12:15 del migdia i sempre és moment ara al Calafell Matí en directe des de Calafell Ràdio de l'agenda cultural. Anem a fer un repàs de les activitats que hi ha al nostre municipi i per això ens acompanya avui el David Burillo, que ens farà l'agenda cultural avui. David.
2: Molt bon dia. Doncs el primer acte que tenim és la festa de cloenda dels cursos de Cal Bulabà, que es durà a terme doncs, aquest dia 2 de juny a 4:45 de la tarda. Serà un acte completament gratuït i allà celebrarà la cloenda dels cursos de confecció, patchwork, brodat, pintura, dibuix i anglès.

El 5 de juny es celebrarà els Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Es durà a terme a les 7 de la tarda i serà un acte completament gratuït. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa es permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. Aquest acte serà gratuït i l'activitat estarà adreçada a joves a partir de 12 anys. Atenció, perquè el màxim de places són 25 per torn i els adults acompanyats hauran d'anar, en cas que es vulgui acompanyar el vostre fill menor, doncs caldrà també que feu aquesta inscripció i participeu a l'activitat. També el 6 de juny, exposició Tallamars al Centre Cívic Cinema Iris. Serà un esdeveniment gratuït també, on llaüts, gossins, sardinals i altres barques de treball es podran veure. La inauguració tindrà lloc el 6 de juny a 6:45 de la tarda amb actuació de Jazz Tanyoles, Elisabet Raspall i Belén Cabanes. Tot això, recordem, al Centre Cívic Cinema Iris. I per a aquelles persones que li agradi el teatre, doncs Nadie es Perfecto arriba el 6 de juny també a les 6 de la tarda, un esdeveniment completament gratuït al Teatre Joan Colet. L'obra amb qui vam tenir l'oportunitat de parlar ahir aquí a Calafell Ràdio amb els micròfons amb nosaltres, doncs és Nadie es Perfecto i es celebrarà aquest dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda al Teatre Joan Colet. És una obra d'intriga i comèdia en castellà, on es parla d'intents d'assassinat i molt més. Sembla que, bueno, es farà desaparèixer tothom i serà, doncs, un espectacle de comèdia que es recomana moltíssim.

I el 12 de juny, doncs, el taller de cuina de Coca de Sant Joan es durà a terme al Centre Cívic Cinema Iris, també, i serà a dos quarts de set de la tarda fins a dos quarts de vuit de la tarda. Serà un esdeveniment completament gratuït i anirà a càrrec de Mari Herrera del Petit Bistró Gastroteca. Allà s'aprendran els ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana i els trucs perquè quedi esponjosa, saborosa i perfecta per compartir durant la revetlla.

0: Si voleu assistir-hi, doncs cal fer la inscripció prèvia per assistir a aquesta activitat. Es prioritzaran joves de 12 a 35 anys. Per a més informació es podrà mirar a www.joventut.calafell.cat.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.

0: amb Roser Ribas.
1: Faltant menys de 10 minuts per arribar a la una del migdia, moment en què posarem punt i final al Calafell Matí d'avui. Tot seguit tindrem una selecció musical, com sempre, de música en català i a dos quarts de dues del migdia els serveis informatius amb la Mireia Romaguera. Ara us deixem amb Lady Gaga.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: no s'acaben mai.
1: Aquesta...
2: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 2 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. D'aquí uns minuts ho expliquem i ampliem aquesta notícia. Abans en tenim d'altres que, primer de tot, la resumim en titulars. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà la plantilla amb més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona en el marc del Pla Estratègic. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha confirmat aquest dilluns 1 de juny que Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, un equipament que des dels dos ajuntaments fa anys que reclamen. Després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, la consellera d'Interior ha donat a conèixer davant dels mitjans de comunicació que la nova comissaria està inclosa al Pla Estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà el pròxim setembre al Parlament.
3: Si no és fer-la, programar-la i tenir-la prevista pressupostàriament perquè estigui en el pla d'encàrrec d'infraestructures i per tant doncs, que pugui disposar dintre del que seria la planificació plurianual de recursos doncs, que estigui contemplada. Perquè està en el pla estratègic de Mossos d'Esquadra com un dels equipaments que s'ha de fer.
0: Parlon ha dit que seria una comissaria de districte.
3: Bueno, és una comissaria de districte que habitualment, com que dona cobertura també a una zona en la que habitualment doncs, hi ha activitat, hi ha doncs, tota una bona confluència de població que hi viu en aquesta zona i que és previsible doncs, que creixi, doncs, això ja dependrà de l'operativa tal com es decideixi, si convé tenir una oficina compartida de denúncies o no. Això ja és una qüestió operativa que s'ha de decidir en les taules tècniques de treball. Però sí que, d'acord amb les característiques d'aquest territori que està creixent i que té, doncs, triplica gairebé la població a l'estiu i que té necessitats de millorar tot el que té a veure amb la tasca preventiva, i tot el que és la tasca, no només la reactiva, la desaturació, que ja l'estem fent i que funciona i que permet mantenir les dades estables, però és important doncs, que donat el futur creixement que aquesta zona doncs, també tindrà i tota la intervenció urbanística que es planteja per part de l'Ajuntament, doncs, poder comptar amb aquest recurs per millorar la prevenció i per poder fer més proximitat també.
0: A continuació, les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que també ha parlat de la nova comissaria.
4: Dir-vos que de l'Ajuntament, després de saber la notícia, anirem ràpid a actuar urbanísticament. No són tràmits fàcils de fer, però sí que anirem ràpid, tot el que ens permeti la llei, i evidentment volem aconseguir doncs, els terrenys l'abans possible per poder planificar doncs, aquesta nova comissaria, poder-la construir, si pot ser, abans de que acabi el mandat, és un bon objectiu, no?
0: Per tant, a partir d'aquí, el nou equipament haurà de superar els diferents tràmits fins que pugui ser una realitat. Tot i que Parlon ha manifestat que li agradaria que això succeís abans d'acabar l'actual legislatura, tant des de l'Ajuntament de Calafell com des del Departament d'Interior, no han volgut donar una data concreta de quan podria estar en funcionament. El fet d'ubicar la comissaria segur de Calafell respon a varis aspectes. El primer, que estaria més a prop de Cunit, ja que el nou equipament s'ha plantejat des del principi com una comissaria dels dos municipis, que ajudaria a descongestionar la de

0: I ara parlem d'una activitat que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana al municipi de Calafell. És la 98 Octans Party i ens porta la notícia el David Burillo.
1: Calafell ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants dels vehicles americans amb la celebració de la 6a edició de la 98 Octans Party. L'esdeveniment, que s'ha desenvolupat a l'esplanada situada davant de la Creu Roja, ha combinat exposicions de cotxes i motocicletes, exhibicions de conducció, música en directe i diverses activitats relacionades amb la cultura nord-americana. Durant 3 dies, desenes de vehicles americans han omplert el recinte, que també ha comptat amb espais dedicats a la restauració, paradetes i activitats per al públic assistent. Un dels principals atractius ha estat el circuit de terra en forma de buit, on s'han realitzat diferents exhibicions de conducció. Ens explica tots els detalls l'Andrés Fernández, organitzador de l'esdeveniment.
2: L'objectiu és que s'atrobin els cotxes americans, una trobada de cotxes americans, i a fer l'exhibició del buit de la terra per veure el motor que tenen els cotxes i fer una petita exhibició del circuit que hi ha. Bueno, aquest any hi ha de Palma de Mallorca, de Logroño, de Madrid, d'Alicante, d'arreu d'Espanya. Tenim el que és l'exposició de cotxes, hi ha l'exhibició del circuit de terra, hi ha concerts avui dissabte, 2 concerts, aquí un de pel dematí ara, el 12, i per la tarda a les 6. Després a la nit a la discoteca Vips hi ha també concerts, i demà diumenge a les 12 també hi ha una exhibició del circuit de terra i exposició de cotxes.
1: Aquest esdeveniment és un punt de trobada per als amants d'aquest món d'arreu del territori espanyol, com en Julià Pacheco, que ve des de Mallorca, o el Lluís Oliver, des de Vilafranca.
3: Tenim un Chevrolet del 51, que se va matricular el 53 de Madrid, i bueno, va estar tirat molt de temps a Palma, a un poble. Bueno, el vaig estrenar a Calafell, a més, a un Jairo Cabili, i duc amb ell, doncs, igual, d'un 15 anys. I bueno, se va fer una restauració bàsica per poder rodar i disfrutar.
4: Bueno, sempre vinc perquè m'agrada conduir cotxes americans, els eventos que van aquí són dels millors que hi ha a la comarca de Catalunya, i bueno, normalment fan trobades i estan estàtics, i aquí hi ha emoció, hi ha una mica d'alegria.
1: La música ha estat una de les protagonistes d'aquest cap de setmana. Per l'escenari de la 98 Octans Party hi han passat les bandes de The Nite Howlers, The Bank Robbers, The Kabooms, Charlie Jean i The Tonics i Prisoners of Society, que han portat ritmes de rock and roll, rockabilly i música d'arrel americana. La programació musical s'ha completat amb les sessions dels DJs Mr. Fez i Booping Brush. Així doncs, aquesta trobada s'ha consolidat un any més com una de les cites destacades del calendari d'activitats de Calafell, atraient visitants tant del municipi com d'altres punts de Catalunya i d'arreu d'Espanya, reafirmant així l'interès creixent per la cultura del motor clàssic i l'estil de vida americà.
5: L'informatiu. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell. Ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Són les nits de música al Castell de la Santa Creu de Calafell i el 50è Festival de Música del Baix Penedès a l'Església d'Assumpció de Segur de Calafell. De fet, ja es poden consultar quins són els concerts que s'oferiran tant al Castell de la Santa Creu com a l'Església de l'Assumpció. Per exemple, a l'Església de l'Assumpció el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit, Ainhoa Arteta i Luis Santana. El diumenge 9 d'agost, nit de Gospel Quintet. També hi haurà un festival amb Chamber Orchestra of Europe el diumenge 16 d'agost. Pel que fa a les nits al castell, el dissabte, dia 1 d'agost, a 11:15 de la nit, Zebres Big Bang. Companyia Neus Mar el dissabte 8 d'agost, Men in Swing el dissabte 15 d'agost i la Harpo's Band, Històries de Jazz, el dissabte 22 d'agost. La venda d'entrades ja està disponible a entrades.calafell.cat per gaudir aquest estiu de les activitats del Son Estiu, les nits de música de Calafell 2026.
5: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix

0: Penedès a l'informatiu.
1: Els alumnes del Baix Penedès podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. Així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats després que a finals de l'any passat ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. Si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la Universitat l'ESPAU sense sortir de la comarca baixpenedesenca. Hi haurà tres tribunals de l'ESPAU a la comarca, tots tres situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests dos centres, a més de l'Institut Mediterrània del Vendrell i l'Institut Atalaia de Segur de Calafell. El segon tribunal estarà situat a la seu de la URB a Coma-ruga, on s'examinaran alumnes dels instituts de l'Arbós i el Camí de Mar de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, del Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluc de Cunit. En total, seran uns 400 alumnes del Baix Penedès quan guany faran les proves de l'ESPAU.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival es pot trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al proper 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavi López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany, el Festival de Cunit ha decidit incorporar un nou membre al jurat que aportarà una mirada des de la posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. És Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi a la primera edició de Films Cunit. De fet, l'acte d'enguany es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades que celebrarà el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal de Cunit.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Obrim la plana general del dia. El Ministeri de Consum blindarà l'alimentació saludable a les escoles infantils per a nens i nenes de 0 a 3 anys, estenent les directrius del Decret de Menjadors Escolars Saludables i Sostenibles, que ja està vigent. L'objectiu, però, és garantir el consum diari de fruita i verdura fresca, oferir una major presència de peix i llegums, mantenir l'aigua i la llet com a úniques begudes i limitar els fregits i els precuinats. A més, els centres hauran d'adoptar, en la mesura del possible, les mesures necessàries per promoure la lactància materna, tant de manera presencial com de manera diferida, garantint les condicions adequades de recepció, conservació, manipulació i administració de la llet materna extreta. L'objectiu és facilitar el compliment de la recomanació dels organismes sanitaris sobre la importància de la lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida, juntament amb altres aliments complementaris fins als 2 anys o més, mentre la mare, el fill o la filla així ho desitgin. Des del Ministeri recorden que la norma es fonamenta en el document de consens sobre alimentació saludable i sostenible en el primer cicle d'educació infantil. Els menús servits a les escoles infantils quedaran així subjectes al mateix estàndard nutricional i de sostenibilitat que ja es regeix des del segon cicle fins a batxillerat i la FP, amb les particularitats aplicables a aquest grup d'edat. Entre les exigències hi ha oferir fruita i verdura fresca cada dia, amb almenys un 45% de les racions de fruites i hortalisses. També freqüències mínimes obligatòries de llegum i peix, aliments bàsics de la dieta mediterrània, que en molts centres se servien de manera molt desigual. Igualment, els cereals integrals hauran de ser l'opció preferent davant de les versions refinades i l'aigua serà l'única beguda oferta a més de la llet. El govern també vol aplicar un límit estricte als precuinats, com un màxim d'una ració al mes. Estem parlant de pizzas, croquetes, crestes, arrebossats i similars, i limita els fregits a un cop per setmana com a màxim, prioritzant tècniques culinàries més saludables, al forn, al vapor, a la planxa o bé bullit. A més, un mínim del 5% del cost total d'adquisició d'aliments haurà de correspondre a productes de producció ecològica o s'hauran d'oferir dos plats principals ecològics al mes, juntament amb l'impuls de canals curts de distribució que connectin els menjadors amb la producció agrària, pesquera i ramadera de proximitat.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: Els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, als ports, al Delta o la Serra de Llaperia, entre molts altres, durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. De fet, el màxim responsable ha detallat que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents actuals als 186 al Camp de Tarragona i 160 a l'Ebre. Respecte a les noves bases del Vendrell, Tarragona, Mora i Amposta, es troben en la fase prèvia a la licitació. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, afirma que restringiran els accessos als parcs naturals.
2: Hi ha un grup de treball que ja fa temps, ja, que fa mesos que està treballant i que conforme anem avançant anem prenent decisions en aquest sentit. Però efectivament, doncs, els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llaveria, doncs, hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs, per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen. No?
1: Detalla la previsió d'ampliació de la plantilla a la demarcació de Tarragona en el pla estratègic del cos d'agents rurals.
2: Pues la plantilla del cos d'agents rurals es situaria sobre els 1.300 agents sobre els 700 i escaig que som actualment. Pel que fa a Tarragona, això representaria que passarien de 80 efectius a 186 efectius, i pel que fa a Terres de l'Ebre passarien dels 160 efectius que som en aquests moments a 162 efectius. En quant a les escales, a l'escala de comandaments, per assegurar tota aquesta presa de decisions, tota aquesta estructura que necessitem, doncs estaríem parlant d'una categoria d'inspectors amb una vintena d'inspectors com a dins dels càrrecs d'alta direcció del cos, 100 sotinspectors, que l'escala de sotinspectors doncs és l'escala que a nosaltres proveeix els càrrecs de comandament territorial que tenim en aquests moments, 78 oficials, direu, aquesta escala, aquesta piràmide no s'ajusta no és ben bé una piràmide la que veiem amb aquesta estructura de comandament, però és que el nombre final d'oficials ha de ser molt més important. Per una mirada posada al 2030, nosaltres no podem arribar a dotar aquesta categoria amb el dimensionament final, perquè doncs, hi ha un procés de promocions internes que requereix proveir primer les categories inferiors, i per tant això és una foto de l'any 2030 que s'haurà de veure com s'acaba de completar a partir del 2030 amb més incorporacions a aquesta categoria.
1: D'altra banda, la directora general dels agents rurals, Elisenda Pérez, confia que les obres de les bases del cos estaran enllestides en 2 anys.
3: Val, ara mateix doncs, aquests inicis d'obres previstos no són així. Hi ha hagut un impuls per part del govern per poder-li donar doncs, aquesta resposta immediata en el cos d'agents rurals, i ara mateix doncs, Igualada i Balaguer ja s'està a punt de signar doncs, aquesta licitació i, per tant, doncs, on posi inici obres vol dir que el projecte ja el té l'empresa que ha guanyat. Iniciem 4 mesos d'adaptació d'aquest terreny en el nostre funcional i són entre 10 i 12 mesos de construcció. Per tant, ens plantegem que en menys de 2 anys tenim bases dels agents rurals noves fetes, no?
1: També detalla els treballs que es faran per impulsar les bases a la demarcació tarragonina.
3: Les obres que s'han de fer aquí a Tarragona és la nova base, l'àrea regional de Tarragona i l'àrea bàsica, que s'ubicarà a l'antiga comissaria de les Gavarres de Mossos d'Esquadra. Això no va directament per al pla de bases, perquè és una reforma i, per tant, s'ha tirat endavant una licitació especial d'un projecte que serà de reforma de tota l'antiga comissaria. I després el Vendrell, que també és una antiga comissaria o el que queda d'ella, i que també doncs, s'està estudiant des d'Infraestructures de la Generalitat, si es fa a través d'un pla de bases nou, és a dir, de l'àrea bàsica nova, o s'entra com una reforma perquè algun ferro o alguna cosa encara queda, i per tant estem acabant de mirar. Però aquestes dues serien les dues que tirarem endavant ja doncs, aquest any.
0: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
4: Els esports, seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corín Vázquez.
5: Los padres nos decían que si íbamos a hacer un casal, que cuando lo haríamos, entonces yo me saqué el nivel 1 técnico del ROPEC de karate el año pasado y este verano lo hemos podido hacer. Para niños y niñas desde los 4 añitos 5 hasta los 15 años. Lo hacemos en el Dojo Arazola, en la calle Manuel Soler, número 27. Son de ahí y siempre la recogida y la llegada es siempre ahí. Después nos podemos mover por alguna actividad que hacemos, pero lo normal.
6: La sede.
5: Sí, exacto, la sede es ahí.
4: El casal d'estiu de l'Arazola no només és karate, sinó que inclou més activitats lúdiques.
5: Muchas cosas, desde la disciplina que se enseña en el karate, que hay para todos los niveles, aunque no hayan hecho nunca, no pasa nada porque nos adaptamos al alumno. También se lo van a pasar muy bien, van a estar activos durante el verano, que es una época más, bueno, que te tienes que seguir moviendo, exacto. También la disciplina que da el karate, que no va a ser todas las actividades relacionadas con el ámbito del karate, pero también haremos defensa personal y demás actividades.
6: Vamos a hacer anti-bullying, sí. Vamos a que aprendan a defenderse, que aprendan la actitud correcta para que no les pase nada y enfrentarse a sus miedos, superarse a sí mismos y a sí mismas, entonces va a ser muy, muy instructivo.
5: Y la creatividad también, y que salga.
6: Trabajos manuales.
5: Sí, la creatividad. El horario es de 8:30 a 1:30, con opción de acogida y de recogida de media hora antes y media hora después.
6: Y los grupos, pues eso, de 3-4 añitos hasta los 15, ¿verdad?
5: Sí.
6: Haremos varios eventos, varias
5: adaptado para cada
6: adaptados
5: nivel.
6: Adaptados para cada edad y nivel. Sí.
4: Com dèiem, el casal d'estiu comença el 29 de juny i finalitza el 4 de setembre, però a l'agost només es fa la primera setmana.
5: La última semana de junio, todo el mes de julio, la primera de agosto y la primera de septiembre.
6: Las otras tres las necesitamos para descansar y recuperarnos para todo el curso, sí. Que por las tardes sigue habiendo karate,
5: sí.
6: En julio. Junio y julio.
4: La Corín Vázquez también se explica cómo se organiza el casal.
5: Pues las dos primeras horas depende un poco del día de la semana. Tenemos desde juegos en el parque, relevos, circuitos, gincanas, a las horas más tempranas para que no haga tanto calor. Después del almuerzo tienen actividades más relajadas como manualidades, talleres de creativos, talleres de pintura y después tienen, antes de irse, pues karate, también hacemos baile, hacemos una adaptación, por así decirlo, al yoga, hacemos días de cine, tenemos un día a la semana que es de cine, con películas de deporte para también incentivar a que sigan queriendo hacer deporte, y un día a la semana tenemos una excursión diferente. Estamos aún montándolo por el tema del transporte, pero una queremos que sea, y esperemos que sea, Mont la Bassa, que es un santuario de animales del Vendrell, para fomentar también a los niños pues, a que aprendan a respetar a los animales, que nos parece algo fundamental. Y después estamos también organizándolo con el parque gorila para que también pues puedan las tirolinas, todo, que eso a los niños les gusta, y también la playa. Pero no será la playa todas las semanas, porque sabemos que hay padres y madres que no les gusta y les da miedo, y lo entendemos. Entonces no son todas.
6: Multidisciplinar, exacto, deportivo, pero también con mucha creatividad. Pintura, vídeos, películas, series, de sí, todo un poco, música, bailes, que no tienen coordinación, y luego también les va muy bien para el karate y para la defensa personal.
5: Y para todo, en realidad, la coordinación, sí, es fundamental, el equilibrio, todo eso lo van a trabajar
6: aquí. Los juegos que se hacían antes en el colegio y ahora ya no se hacen, los haremos también, de coordinación.
5: El potro, todas estas.
4: Las inscripciones ya están abiertas y son limitadas.
5: Ya están abiertas las inscripciones.
6: ¿Hay
5: las plazas
6: limitadas?
5: Son limitadas. Y pueden venir al Dojo Arazola, calle Manuel Soler, número 27, los lunes, martes o jueves, de 6:30
6: a
5: 9:30, sí. O si no, pues me pueden contactar por el teléfono, que és 692-62-6990.
4: La Merche Arazola també ens parla de la defensa personal davant el bullying a les escoles.
6: Hoy en día el beneficio del karate, de cualquier arte marcial, no solo vendo el karate, cualquier arte marcial que tenga disciplina les da mucha autoestima. Entonces tienen que aprender a defenderse, pero no a imponerse más que a defenderse, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que vengan a que tú le impartas eso.
5: Sí.
6: ¿Vale? ¿Qué más?
5: La autoconfianza,
6: sí,
5: la humildad, los valores del respeto,
6: sí. Sí.
5: De que todos somos diferentes, pero que no hay nada de malo en ser diferente. Entonces ahí también hacemos mucho hincapié en eso, que no hay nada de malo.
6: En respetar, en
5: y, pero que tienes que respetar a todos, tanto animales, por eso vamos al santuario para que los reconozcan, como a las personas. Y eso es lo que les queremos impartir y transmitir.
6: Nosotros también en las clases nuestras de karate lo que también impartimos es que si no sacan buenas notas no queremos que hagan karate, entre comillas, ¿vale? Para obligarles a sacar buenas notas, porque un karateka es una palabra, es una persona de honor, entonces tiene que hacerlo siempre bien. Entonces karateka eres siempre, no en el cole me porto mal, en el autobús me porto mal, en el patio me porto mal, si se portan mal no los aceptamos como alumnos. Para inculcarles que el respeto es lo más importante.
4: Per més informació, recordem, poden contactar al telèfon 692-626-990. Repeteixo, 692-626-990.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Tornarem amb properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Adéu-siau, que vagi molt bé.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web, calafell.tv, i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Junts per Catalunya repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar de la moció de censura contra Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Junts per Catalunya recorda al Partit Popular que el seu líder és Carles Puigdemont i que, per tant, si volen els seus vots per fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, hauran d'anar a Bèlgica a negociar amb Puigdemont, Joan Bota.
2: Tot i insistir que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, al Matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat aquest missatge a Feijóo.
3: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Doncs avui la política espanyola gira entorn a aquestes paraules de Jordi Turull al Matí de Catalunya Ràdio. Des de les jornades del Cercle d'Economia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que textualment només volia parlar de coses serioses. Barcelona, Marta Corbalán.
4: El líder del Partit Popular ha esquivat respondre directament al desafiament de Turull en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes insistents dels periodistes, Feijóo ha menystingut la proposta de reunir-se amb Puigdemont. En poques paraules, hi ha tancat la porta.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos, por favor.
0: Bé, de seguida tornarem cap a aquestes jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, el govern treballa per tal que l'Església ampliï la presència del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve.
2: Això després que ahir se sabés que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant del viatge, seria en castellà. La Conferència Episcopal Espanyola mira cap a una altra banda i recorda que la decisió final depèn del Vaticà.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
6: El govern ja ha fet arribar discretament a l'Església el neguit d'algunes entitats i partits i a l'espera del que acabi decidint el Vaticà, la consellera portaveu Sílvia Paneque posa el focus en la visita del pontífex el dia de la mort d'Antoni Gaudí per inaugurar la torre més alta del temple.
7: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
0: Sobre aquesta visita del Papa, per cert, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
2: I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
0: Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
2: S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorcollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
0: I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Beer reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
9: Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
10: Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Explicarem l'operació en el programa i parlarem de les eleccions al Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
0: Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58 a l'altura de Ripollet cap a Barcelona, té uns 4 quilòmetres de cua, i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
0: Bé, ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
13: Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor en continuarà fent. I l'altra és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altra és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Catalunya s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
14: Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca a escoltar la proposta.
15: Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
14: Ara bé, Junts posa a Feijóo una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
15: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
14: Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijóo accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
15: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
14: Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijóo a anar a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
0: Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo amb un escuet. Hem de parlar de coses serioses.
5: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
4: Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
16: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
4: Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
16: No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijó per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
17: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
16: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
4: La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
0: Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
18: Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils, se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
19: Para ser líder de la descarbonització, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
20: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
18: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
0: Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el Partit Popular ha boicotejat reiteradament els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha resumit així l'actitud de Feijóo amb aquestes dues paraules.
22: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
21: Roda de premsa del Consell de Ministres encara en marxa. El govern espanyol, que està responent també les crítiques del poder judicial, però la Moncloa no recula, mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el poder judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges, que estan atacant els fonaments de la democràcia.
0: Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya del PSC es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya les primeres eleccions a la vista són les municipals l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també el líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar la Generalitat. Recordem, una campanya de fa 2 anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
1: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
6: A tot això, els socis d'Esquerra i els Comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
0: No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
6: Copal Tarraconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
15: És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
3: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
6: Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el Papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
1: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
6: I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
0: Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
7: Hola, bon dia. Fra Octavi Vilà, més que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte, i per tant qui ho ha decidit, és l'Arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el Papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
23: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús que ha sigut en català, més tenint aquell precedent de fa 2 anys i escaig o 3 anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
7: Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes catalans que participaran en els actes del Papa a Barcelona i a Montserrat.
0: Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el Papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
24: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el Papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que el lloc 14 se puga dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
25: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
24: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el Canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
0: I se sap, Dani, si el Papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
24: Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el Papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
2: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
24: I demana al papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
0: Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
8: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
9: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
10: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
11: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
8: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
12: Catalunya migdia. Tota comunitat necessita un cor.
13: Un cor? Per què?
12: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
13: I reforçar la identitat?
12: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
13: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
26: Todos los días son una aventura nueva. A la carrera siempre, que si falta un material.
27: Es un trabajo muy físico, muy duro.
28: Obramá lo que me aporta es soluciones, rapidez,
29: calidad, precio.
30: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
31: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramá.
12: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
32: amics,
12: rialles,
32: llocs,
12: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
33: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
34: Però tu en saps d'anar amb moto?
33: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
34: I què?
33: Que em vaig trencar una cama.
34: Apa!
33: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
35: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
36: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs de la Unió Europea que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
37: Hola, bon dia. En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat.
1: indeterminat fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
3: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
1: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
4: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
1: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou, si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
5: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
1: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
0: Per cert, l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
6: Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
14: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
6: Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres en reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
0: Informació internacional. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta passada matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet com a mínim 18 morts i un centenar de ferits. L'executiu ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev, Xavier Vilà.
15: L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
16: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
17: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
0: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
18: Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
19: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
18: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Avishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
19: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
18: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
0: I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
15: Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
2: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
15: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
0: Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació. Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
7: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Íngrid Chavarría és la portaveu de la CGT.
8: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
7: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
0: I ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
9: Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
10: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
11: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
9: La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
10: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
9: La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
0: Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
13: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
21: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
0: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
20: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
0: Passen 5 minuts de 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
22: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
23: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres

0: però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
1: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
2: I ara, un joc. Django, have you always... Devir reedita el joc Ace of Spades, un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
3: Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal, en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django Desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
4: Jo, personalment, quan va passar això vaig pensar, si algú obre el meu joc i es sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
5: Bueno, fue bastante duro, la verdad, en... Creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
3: L'èxit de la nova edició ha provocat que Devir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de Devir i arribarà a l'octubre.
2: Més coses... Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
6: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil. En 10 anys, a Manresa com a plató de cinema hi han passat 500 projectes audiovisuals.
2: I una cosa més... El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Ribà.
7: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
8: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
7: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
9: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
7: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
10: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Amb la lluita pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
11: Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
12: Xiulets, abans del descans, escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig
11: així
12: mental.
11: Arriba el Barça bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els xiulets són de fa només 2 dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana. I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és Lucan Múrcia.
13: Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça la Lliga ACB. Per tant, és un rival potser no...

del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I per tant, avui a pista contrària, el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana. Perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso, i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes, i justament el Barça ja ho ha patit el límit del reglament algunes vegades. Escoltarem a Sito Alonso i a Xengeli a la prèvia d'aquest partit.

0: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: Bé, aquest partit és el primer dels play-offs, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.
2: El torn de la penya, que disputa novament els play-offs pel títol la tercera vegada en els últims 4 anys, ara, als quarts de final, té un rival d'entitat, el Baskonia, Jan Ortuzar.
3: Els badalonins viatgen a Vitoria per tractar de repetir la fita aconseguida el 2023, últim cop que van superar una ronda de play-offs a l'ACB. Va ser justament davant el mateix Baskonia, guanyant per 2-0. A les semifinals van perdre 3-1 contra el Madrid, però van arribar a guanyar un partit fora de casa. La gran estrella de la penya en aquella ocasió va ser Kyle Guy, mentre que ara la gran figura és Ricky Rubio. Així ha parlat d'ell l'entrenador badaloní, Dani Miret.
4: I arriba fresc i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
3: El mateix Ricky ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
2: Del bàsquet al futbol, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
5: Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també penyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
6: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
5: Aquest vespre Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i penyistes del Madrid a Sevilla i de noms. Hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
6: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
5: Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
2: Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i a més treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. La sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i quan estigui això resolt es farà oficial. I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Bosà.
7: Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fa en solitari, recuperant-se a poc a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
8: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
7: La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
2: I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
9: Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo de comiat a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar en condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
2: Farem ara una pausa i després...
10: Jo crec que el 50% al final porten tota la temporada invicta.
2: Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina Waterpolo.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
20: Amics.
19: Rialles.
20: Llocs.
19: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
2: Som 9 minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
23: Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada? O bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera Lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots els conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
24: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
23: Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a salt ben i ben igualat.
25: Fem el 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
23: El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
2: també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final.
0: Un playoff al millor de 3 partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat dels de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
1: Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido te quedas fuera.
0: El rival en semifinal serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a 1 en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
3: Havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
0: Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, seria que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el noi Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vila-sana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
2: La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya, que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
9: Sí, així s'anuncia per part dels organitzadors, que han explicat que s'exhauriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president del circuit, Miquel Sàmper, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
4: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
9: Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
6: Creo que este tipo de partidos también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
2: Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
20: Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutja cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesco Guame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutja de cadira, excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, que va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tractava d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. En masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
2: Copa del Món de Rema a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. Al 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
26: Van acabar en 11a posició. Per l'empostí, Pau Sánchez va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat, de fet, a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
27: Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que, bueno,
5: bueno, al final també va bé tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt, que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i a Jaime, que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses en quant a competicions, com entrenar.
26: Pel que fa als objectius a curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
2: I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. Ritme de Mambo, Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
0: Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este Mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I, a més, ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on, per cert, tornava a Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar, com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
2: I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
0: Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips. I, per cert, quarta etapa avui en el Giro femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Neve Gal. Elisa Bálsamo, de l'equip Trek, és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió en Antena Digital, el partit del Barça, als play-offs de l'ACB amb Luca Murcia. Ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Calafell Ràdio. Són les 3.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: i t'agrada la bona cuina? Ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
10: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi.

0: Calvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari,

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: estaven mai. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 2 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. D'aquí uns minuts ho expliquem i ampliem aquesta notícia. Abans en tenim d'altres que, primer de tot, la resumim en titulars. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà la plantilla amb més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona en el marc del Pla Estratègic. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha confirmat aquest dilluns 1 de juny que Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, un equipament que des dels dos ajuntaments fa anys que reclamen. Després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, la consellera d'Interior ha donat a conèixer davant dels mitjans de comunicació que la nova comissaria està inclosa al Pla Estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà el pròxim setembre al Parlament.
3: Si no és fer-la, programar-la i tenir-la prevista pressupostàriament perquè estigui en el pla d'encàrrec d'infraestructures i, per tant, doncs, que pugui disposar dintre del que seria la planificació plurianual de recursos, doncs, que estigui contemplada. Perquè està en el pla estratègic de Mossos d'Esquadra, com un dels equipaments que s'ha de fer.
0: Parlon ha dit que seria una comissaria de districte.
3: Bueno, és una comissaria de districte que habitualment, com que dona cobertura també a una zona en la que habitualment doncs, hi ha activitat, hi ha doncs, tota una bona confluència de població que hi viu en aquesta zona i que és previsible doncs, que creixi, doncs, això ja dependrà de l'operativa tal com es decideixi. Si convé tenir una oficina compartida de denúncies o no. Això ja és una qüestió operativa que s'ha de decidir en les taules tècniques de treball. Però sí que, d'acord amb les característiques d'aquest territori que està creixent i que té, doncs, triplica gairebé la població a l'estiu i que té necessitats de millorar tot el que té a veure amb la tasca preventiva, i tot el que és la tasca, no només la reactiva, la desaturació, que ja l'estem fent i que funciona i que permet mantenir les dades estables, però és important doncs, que donat el futur creixement que aquesta zona doncs, també tindrà i tota la intervenció urbanística que es planteja per part de l'Ajuntament, doncs, poder comptar amb aquest recurs per millorar la prevenció i per poder fer més proximitat també.
0: A continuació, les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que també ha parlat de la nova comissaria.
4: Dir-vos que de l'Ajuntament, després de saber la notícia, anirem ràpid a actuar urbanísticament. No són tràmits fàcils de fer, però sí que anirem ràpid, tot el que ens permeti la llei, i evidentment volem aconseguir doncs, els terrenys el abans possible per poder planificar doncs, aquesta nova comissaria, poder-la construir, si pot ser, abans de que acabi el mandat, és un bon objectiu, no?
0: Per tant, a partir d'aquí, el nou equipament haurà de superar els diferents tràmits fins que pugui ser una realitat. Tot i que Parlon ha manifestat que li agradaria que això succeís abans d'acabar l'actual legislatura, tant des de l'Ajuntament de Calafell com des del Departament d'Interior, no han volgut donar una data concreta de quan podria estar en funcionament. El fet d'ubicar la comissaria asseguda a Calafell respon a varis aspectes. El primer, que estaria més a prop de Cunit, ja que el nou equipament s'ha plantejat des del principi com una comissaria dels dos municipis, que ajudaria a descongestionar la del Vendrell, l'única que hi ha a la comarca del Baix Penedès. El segon aspecte seria que asseguda a Calafell s'han detectat els últims mesos un increment dels fets delictius i de la inseguretat relacionat amb un grup de joves que genera conflictivitat i que està relacionat amb el tràfic de drogues. La presència de la comissaria en aquesta zona ajudaria a tenir més efectius en aquest punt calent, segons ha anunciat l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem d'una activitat que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana al municipi de Calafell. És la 98 Octans Party. Ens porta la notícia el David Burillo.
5: Calafell ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants dels vehicles americans amb la celebració de la 6a edició de la 98 Octans Party. L'esdeveniment, que s'ha desenvolupat a l'esplanada situada davant de la Creu Roja, ha combinat exposicions de cotxes i motocicletes, exhibicions de conducció, música en directe i diverses activitats relacionades amb la cultura nord-americana. Durant 3 dies, desenes de vehicles americans han omplert el recinte, que també ha comptat amb espais dedicats a la restauració, paradetes i activitats per al públic assistent. Un dels principals atractius ha estat el circuit de terra en forma de buit, on s'han realitzat diferents exhibicions de conducció. Ens explica tots els detalls l'Andrés Fernández, organitzador de l'esdeveniment.
6: L'objectiu és que s'atrobin els cotxes americans, una trobada de cotxes americans, i a fer l'exhibició del buit de la terra per veure el motor que tenen els cotxes i fer una petita exhibició del circuit que hi ha. Bueno, aquest any hi ha de Palma de Mallorca, de Logroño, de Madrid, d'Alicante, d'arreu d'Espanya. Tenim el que és l'exposició de cotxes, hi ha l'exhibició del circuit de terra, i hi ha concerts avui dissabte, 2 concerts, aquí un del pal de matí ara, el 12, i per la tarda a les 6. Després, a la nit, a la discoteca Vips, hi ha també concerts, i demà diumenge a les 12 també hi ha una exhibició del circuit de terra i exposició de cotxes.
5: Aquest esdeveniment és un punt de trobada per als amants d'aquest món d'arreu del territori espanyol, com en Julià Pacheco, que ve des de Mallorca, o el Lluís Oliver, des de Vilafranca.
7: Tenim un xeure del 51, que se va matricular el 53 de Madrid i bueno, va estar tirat molt de temps a Palma, a un poble. Bueno, el vaig estrenar a Calafell, a més, a un Jairo Cabili, i nunca em ve, pues, igual, d'un 15 anys. I bueno, se va fer una restauració bàsica per poder rodar i disfrutar.
8: Bueno, sempre vinc perquè m'agrada conduir cotxes americans, els eventos que van aquí són dels millors que hi ha a la comarca de Catalunya, i bueno, normalment fan trobades i estan estàtics, i aquí hi ha emoció, hi ha una mica d'alegria.
5: La música ha estat una de les protagonistes d'aquest cap de setmana. Per l'escenari de la 98 Octans Party hi han passat les bandes de The Nite Howlers, The Bank Robbers, The Kabooms, Charlie Jean i The Tonics i Prisoners of Society, que han portat ritmes de rock and roll, rockabilly i música d'arrel americana. La programació musical s'ha completat amb les sessions dels DJs Mr. Fez i Booping Brush. Així doncs, aquesta trobada s'ha consolidat un any més com una de les cites destacades del calendari d'activitats de Calafell, atraient visitants

0: de la Santa Creu de Calafell i el 50è Festival de Música del Baix Penedès a l'Església d'Assumpció de Segur de Calafell. De fet, ja es poden consultar quins són els concerts que s'oferiran tant al Castell de la Santa Creu com a l'Església de l'Assumpció. Per exemple, a l'Església de l'Assumpció el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit, Ainhoa Arteta i Luis Santana. El diumenge 9 d'agost, nit de Gospel Quintet. També hi haurà un festival amb Chamber Orchestra of Europe el diumenge 16 d'agost. Pel que fa a les nits al castell, el dissabte, dia 1 d'agost, a 11:45 de la nit, Zebres Big Bang. Companyia Neus Mar el dissabte 8 d'agost, Men in Swing el dissabte 15 d'agost i la Harpo's Band, Històries de Jazz, el dissabte 22 d'agost. La venda d'entrades ja està disponible a entrades.calafell.cat per gaudir aquest estiu de les activitats del Son Estiu, les nits de música de Calafell 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els alumnes del Baix Penedès podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. Així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats després que a finals de l'any passat ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. Si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la Universitat Les Pau sense sortir de la comarca baixpenedesenca. Hi haurà tres tribunals de Les Pau a la comarca, tots tres situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells ja estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests dos centres, a més de l'Institut Mediterrània del Vendrell i l'Institut Atalà Laia de Segur de Calafell. El segon tribunal estarà situat a la seu de la URB a Coma-ruga, on s'examinaran alumnes dels instituts de l'Arbós i el Camí de Mar de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, del Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluc de Cunit. En total, seran uns 400 alumnes del Baix Penedès quan guany faran les proves de Les Pau.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival es pot trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al proper 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavi López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany, el Festival de Cunit ha decidit incorporar un nou membre al jurat que aportarà una mirada des de la posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. És Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi a la primera edició de Films Cunit. De fet, l'acte d'enguany es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades que celebrarà el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. El Ministeri de Consum blindarà l'alimentació saludable a les escoles infantils per a nens i nenes de 0 a 3 anys, estenent les directrius del Decret de Menjadors Escolars Saludables i Sostenibles, que ja està vigent. L'objectiu, però, és garantir el consum diari de fruita i verdura fresca, oferir una major presència de peix i llegums, mantenir l'aigua i la llet com a úniques begudes i limitar els fregits i els precuinats. A més, els centres hauran d'adoptar, en la mesura del possible, les mesures necessàries per promoure la lactància materna,

0: tant de manera presencial com de manera diferida, garantint les condicions adequades de recepció, conservació, manipulació i administració de la llet materna extreta. L'objectiu és facilitar el compliment de la recomanació dels organismes sanitaris sobre la importància de la lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida, juntament amb altres aliments complementaris fins als 2 anys o més, mentre la mare, el fill o la filla així ho desitgin. Des del Ministeri recorden que la norma es fonamenta en el document de consens sobre alimentació saludable i sostenible en el primer cicle d'educació infantil. Els menús servits a les escoles infantils quedaran així subjectes al mateix estàndard nutricional i de sostenibilitat que ja es regeix des del segon cicle fins a batxillerat i la FP, amb les particularitats aplicables a aquest grup d'edat. Entre les exigències hi ha oferir fruita i verdura fresca cada dia, amb almenys un 45% de les racions de fruites i hortalisses. També freqüències mínimes obligatòries de llegum i peix, aliments bàsics de la dieta mediterrània, que en molts centres se servien de manera molt desigual. Igualment, els cereals integrals hauran de ser l'opció preferent davant de les versions refinades i l'aigua serà l'única beguda oferta a més de la llet. El govern també vol aplicar un límit estricte als precuinats, com un màxim d'una ració al mes. Estem parlant de pizzas, croquetes, crestes, arrebossats i similars, i limitar els fregits a un cop per setmana com a màxim, prioritzant tècniques culinàries més saludables, al forn, al vapor, a la planxa o bé bullit. A més, un mínim del 5% del cost total d'adquisició d'aliments haurà de correspondre a productes de producció ecològica o s'hauran d'oferir 2 plats principals ecològics al mes, juntament amb l'impuls de canals curts de distribució que connectin els menjadors amb la producció agrària, pesquera i ramadera de proximitat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, als ports, al Delta o la Serra de Llaperia, entre molts altres, durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. De fet, el màxim responsable ha detallat que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents actuals als 186 al Camp de Tarragona i 160 a l'Ebre. Respecte a les noves bases del Vendrell, Tarragona, Mora i Amposta, es troben en la fase prèvia a la licitació. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, afirma que restringiran els accessos als parcs naturals.
2: Hi ha un grup de treball que ja fa temps, ja, que fa mesos que està treballant i que conforme anem avançant anem prenent decisions en aquest sentit. Però efectivament, doncs, els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llaveria, doncs, hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs, per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar de que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
0: Detalla la previsió d'ampliació de la plantilla a la demarcació de Tarragona en el pla estratègic del cos d'agents rurals.
2: Pues la plantilla del cos d'agents rurals es situaria sobre els 1.300 agents amb sobre els 700 i escaig que som actualment. Pel que fa a Tarragona, això representaria que passarien de 80 efectius a 186 efectius, i pel que fa a Terres de l'Ebre passarien dels 160 efectius que som en aquests moments a 162 efectius. En quant a les escales, a l'escala de comandaments, per assegurar tota aquesta presa de decisions, tota aquesta estructura que necessitem, doncs estaríem parlant d'una categoria d'inspectors, amb una vintena d'inspectors, com a dins dels càrrecs d'alta direcció del cos, 100 sotinspectors, que l'escala de sotinspectors doncs és l'escala que a nosaltres proveeix els càrrecs de comandament territorial que tenim en aquests moments, 78 oficials, direu, aquesta escala que està piràmide no s'ajusta no és ben bé una piràmide la que veiem amb aquesta estructura de comandament, però és que el nombre final d'oficials ha de ser molt més important. Per una mirada posada al 2030, nosaltres no podem arribar a dotar aquesta categoria amb el dimensionament final, perquè doncs, hi ha un procés de promocions internes que requereix proveir primer les categories inferiors, i per tant això és una foto de l'any 2030 que s'haurà de veure com s'acaba de completar a partir del 2030 amb més incorporacions a aquesta categoria.
0: D'altra banda, la directora general dels agents rurals, Elisenda Pérez, confia que les obres de les bases del cos estaran enllestides en 2 anys.
3: Val, ara mateix doncs, aquests inicis d'obres previstos no són així. Hi ha hagut un impuls per part del govern per poder-li donar doncs, aquesta resposta immediata en el cos d'agents rurals, i ara mateix doncs, Igualada i Balaguer ja s'està a punt de signar doncs, aquesta licitació, i per tant doncs, on posa inici obres vol dir que el projecte ja el té l'empresa que ha guanyat. Iniciem 4 mesos d'adaptació d'aquest terreny en el nostre funcional, i són entre 10 i 12 mesos de construcció. Per tant, ens plantegem que en menys de 2 anys tenim bases dels agents rurals noves fetes, no?
0: També detalla els treballs que es faran per impulsar les bases a la demarcació tarragonina.
3: Les obres que s'han de fer aquí a Tarragona és la nova base, l'àrea regional de Tarragona i l'àrea bàsica, que s'ubicarà a l'antiga comissaria de les Gavarres de Mossos d'Esquadra. Això no va directament per al pla de bases, perquè és una reforma, i per tant es farà s'ha tret endavant una licitació especial d'un projecte que serà de reforma de tota l'antiga comissaria. I després el Vendrell, que també és una antiga comissaria o el que queda d'ella, i que també doncs, s'està estudiant des d'Infracat, des d'Infraestructures de la Generalitat, si es fa a través d'un pla de bases nou, és a dir, de l'àrea bàsica nova, o s'entra com una reforma, perquè algun ferro o alguna cosa encara queda, i per tant estem acabant de mirar. Però aquestes dues serien les dues que tirarem endavant ja doncs, aquest any.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
4: Els esports, seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corín Vázquez.
5: Los padres nos decían que si íbamos a hacer un casal, que cuando lo haríamos, entonces yo me saqué el nivel 1 técnico del ROPEC de karate el año pasado, y este verano lo hemos podido hacer. Para niños y niñas desde los 4 añitos 5 hasta los 15 años. Lo hacemos en el Dojo Arazola, en la calle Manuel Soler, número 27. Son de ahí, y siempre la recogida y la llegada es siempre ahí. Después nos podemos mover por alguna actividad que hacemos, pero lo normal.
6: La sede.
5: Sí, exacto, la sede es ahí.
4: El casal d'estiu de l'Arazola no només és karate, sinó que inclou més activitats lúdiques.
5: Muchas cosas, desde la disciplina que se enseña en el karate, que hay para todos los niveles, aunque no hayan hecho nunca, no pasa nada porque nos adaptamos al alumno. También se lo van a pasar muy bien, van a estar activos durante el verano, que es una época más, bueno, que te tienes que seguir moviendo, exacto. También la disciplina que da el karate, que no va a ser todas las actividades relacionadas con el ámbito del karate, pero también haremos defensa personal y demás actividades.
6: Vamos a hacer anti-bullying, sí. Vamos a que aprendan a defenderse, que aprendan la actitud correcta para que no les pase nada, y enfrentarse a sus miedos, superarse a sí mismos y a sí mismas. Entonces va a ser muy, muy instructivo.
5: Y la creatividad también, y que salga.
6: Trabajos manuales.
5: Sí, la creatividad. El horario es de 8:30 a 1:30, con opción de acogida y de recogida de media hora antes y media hora después.
6: Y los grupos, pues eso, de 3-4 añitos hasta los 15, ¿verdad? Sí. Haremos varios eventos, varios
5: adaptados para cada nivel.
6: Adaptados para cada edad y nivel. Sí.
4: Com dèiem, el casal d'estiu comença el 29 de juny i finalitza el 4 de setembre, però a l'agost només es fa la primera setmana.
5: La última setmana de junio, todo el mes de julio, la primera de agosto y la primera de septiembre.
6: Las otras tres las necesitamos para descansar y recuperarnos para todo el curso, sí. Que por las tardes sigue habiendo karate,
5: sí.
6: En julio, junio y julio.
4: La Corinne Vázquez també ens explica com s'organitza el casal.
5: Pues las dos primeras horas depende un poco del día de la semana. Tenemos desde juegos en el parque, relevos, circuitos, gincanas, a las horas más tempranas para que no haga tanto calor. Después del almuerzo tienen actividades más relajadas como manualidades, talleres de creativos, talleres de pintura y después tienen, antes de irse, pues karate, también hacemos baile, hacemos una adaptación, por así decirlo, al yoga, hacemos días de cine, tenemos un día a la semana que es de cine con películas de deporte para también incentivar a que sigan queriendo hacer deporte y un día a la semana tenemos una excursión diferente. Estamos aún montándolo por el tema del transporte, pero una queremos que sea y esperemos que sea Mont Labassa, que es un santuario de animales del Vendrell, para fomentar también a los niños pues, a que aprendan a respetar a los animales, que nos parece algo fundamental. Y después estamos también organizándolo con el parque gorila, para que también pues, puedan
6: café.
5: Las tirolinas, todo que eso a los niños les gusta,
6: piscina,
5: y
6: bueno.
5: También la playa. Pero no será la playa todas las semanas porque sabemos que hay padres y madres que no les gusta y les da miedo y lo entendemos. Entonces no son todas.
6: Multidisciplinar, exacto. Deportivo, pero también con mucha creatividad. Pintura, vídeos, películas, series, de sí. Todo un poco, música, bailes que no tienen coordinación y luego también les va muy bien para el karate y para la defensa personal.
5: Y para todo, en realidad, la coordinación sí. Es fundamental, el equilibrio, todo eso lo van a trabajar
6: los
5: aquí.
6: Los juegos que se hacían antes en el colegio y ahora ya no se hacen. Los haremos también, de coordinación.
5: El potro, todas estas.
4: Las inscripciones ya están abiertas y son limitadas.
5: Ya están abiertas las inscripciones.
6: Hay
5: las plazas
6: limitadas.
5: Son limitadas. Y pueden venir al Dojo Arazola, calle Manuel Soler, número 27, los lunes, martes o jueves, de 6:30
6: a
5: 9,
6: a
5: 9 y media, sí. O si no, pues me pueden contactar por el teléfono, que és 692-62-6990.
4: La Merche Arazola també ens parla de la defensa personal davant el bullying a les escoles.
6: Hoy en día el beneficio del karate, de cualquier arte marcial, no solo vendo el karate, cualquier arte marcial que tenga disciplina les da mucha autoestima. Entonces tienen que aprender a defenderse, pero no a imponerse más que a defenderse, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que vengan a que tú le impartas eso.
5: Sí.
6: ¿Vale? ¿Qué más?
5: La autoconfianza,
6: sí.
5: La humildad, los valores del respeto,
6: sí. Sí.
5: De que todos somos diferentes, pero que no hay nada de malo en ser diferente. Entonces ahí también hacemos mucho hincapié en eso, que no hay nada de malo.
6: En respetar,
5: y pero que tienes que respetar a todos, tanto animales, por eso vamos al santuario para que lo reconozcan, como a las personas. Y eso es lo que les queremos impartir y transmitir.
6: Nosotros también en las clases nuestras de karate lo que también impartimos es que si no sacan buenas notas no queremos que hagan karate, entre comillas, ¿vale? Para obligarles a sacar buenas notas, porque un karateka es una palabra, es una persona de honor, entonces tiene que hacerlo siempre bien, entonces karateka eres siempre, no en el cole me porto mal, en el autobús me porto mal, en el patio me porto mal, si se portan mal no los aceptamos como alumnos. Para inculcarles que el respeto es lo más importante.
4: Per més informació, recordem, poden contactar al telèfon 692-626-990. Repeteixo, 692-626-990.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Tornarem amb properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Adéu-siau, que vagi molt bé.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web, calafell.tv, i en properes edicions d'aquest informatiu.

Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

morir de fruita. Han fet acord exasperar-se ells dos. Bon parell d'ous per fer l'última truita. Gustosament

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar el Calafell Matí.
1: De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
0: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Avui és dimarts 2 de juny, segon dia de la setmana, i aquí estem amb vosaltres amb el magazín Calafell Matí. Un programa de 4 hores amb qui els acompanya Mireia Romaguera i també la Roser Ribas fins la 1. Anem a repassar el que serà el programa d'avui. Com sempre, us explicarem les efemèrides del dia. Coneixerem la previsió del temps. Repassarem les portades dels diaris digitals locals i comarcals. Els oferirem la secció Baix Penedès al dia, així com també l'Espai de Català amb Lluís Tetes. A 2:15, què llegim? Clàssics per descobrir amb Rosana Rion. Astrodeva, Pepa Barretines, l'agenda cultural i moltes més seccions que formen per avui dimarts del Calafell Matí.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
0: Com és habitual, moment de les dades del dia. Avui, 2 de juny, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Greu, una jornada dedicada a sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmuna. Aquesta efemèride busca donar visibilitat a persones afectades, així com promoure el diagnòstic precoç, la investigació i el suport als pacients i a les seves famílies. Aquesta és l'efemèride del dia. I també tenim les efemèrides musicals que ens prepara el nostre estudiant en pràctiques, Cristian. Doncs vinga, som-hi. Meryl Osmond va néixer tal dia com avui, el 2 de juny del 1953. Membre de The Osmonds, grup pop familiar que va assolir una gran popularitat durant els anys 70. Avui compleix 74 anys.

Marvin va néixer el 2 de juny de 1944. Compositor i pianista dels Estats Units, reconegut per les seves bandes sonores i musicals, va guanyar diversos premis Oscar Grammy al llarg de la seva carrera. Avui recordem aquest tema musical.

I no és l'única efemèride musical del dia. Time Rice va néixer el 2 de juny del 1944, el llegendari compositor i lletrista britànic, creador de musicals molt famosos, com Jesucrist Superstar, The Lion King i molts altres. Avui compleix 82 anys.

I l'última efemèride musical és amb Charlie Watts. Va néixer tal dia com avui, el 2 de juny, però del 1941. Històric bateria de The Rolling Stones, considerat una peça clau en una de les bandes més importants i influents de la història del rock.

0: Calafell Matí, amb Mireia Romaguera. Calafell Matí, el temps.
1: 12 minuts passen de les 9 del matí. Saludem al meteoròleg Josep Miró, bon dia.
2: Bon dia, el temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins de mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta. Bé, fem-la amb terrals ara a primera hora i deixa-lo que en cous moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejó a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun com moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
1: Doncs moltes gràcies, Josep, per la previsió meteorològica. Anem a repassar ara les portades dels diaris digitals comarcals. Comencem per l'Eix Diari a la secció Baix Penedès. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodox la gestió de les colònies felites amb el mètode CER. El projecte es basa en el mètode de captura, esterilització i retorn i té com a objectiu garantir una gestió ètica i controlada dels animals, millorar el seu benestar i controlar les colònies al municipi de la Bisbal. Els agents rurals tindran una nova base al Vendrell, dins del pla per reforçar la presència al territori. La futura seu s'ubicarà a l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'edifici de la Cometa i formarà part del pla estratègic que preveu duplicar efectius del cos dels agents rurals als 1.300 agents. El català es manté fort al Penedès, 85,6% de creixement i lideratge en transmissió familiar. 1.200 ciclistes han participat a la 82a Festa de la Bicicleta del Vendrell, amb 600 euros de recaptació solidària. Escoles, entitats i carrosses van omplir la ciutat de creativitat, esport i convivència. Passem al Diari de Tarragona, a la secció Costa. Calafell i Cunit aconsegueixen la molt demanada comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior ha anunciat que l'obra podria estar per aquesta legislatura. Atropellament mortal a Cunit aquest dilluns a la tarda. Un tren que anava cap a Cubelles va atropellar una persona a l'estació. Els Mossos investiguen els fets. A Renfe va activar servei de transport alternatiu per carretera durant la tarda d'ahir, un servei que va afectar la R2 Sud. I seguim repassant les portades dels diaris digitals comarcals. Passem al diari La Ciutat Penedès Garraf. Parlon anuncia la construcció d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell. La Junta Local de Seguretat també acorda reforçar la vigilància a l'Avinguda Catalunya i al carrer Monturiol, dos dels punts que concentren més problemàtiques. Calafell inicia el procés per definir el nou Pla d'Acció Municipal 2027-2031 amb participació ciutadana. L'actual PAM està executat en un 71,90%, a manca d'un any per acabar el mandat. Renfe va suspendre ahir a la tarda els trens en un tram de la R2 Sud a causa d'un atropellament a les vies. I la Fura, a la secció Baix Penedès, també té titulars destacats. L'antiga comissaria dels Mossos al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. Tindran una nova base a la comarca que s'ubicarà al polígon La Cometa del Vendrell, on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos. Preocupació a Calafell per l'augment de la inseguretat a Calafell Platja i al centre de Segur, en concret també a l'Avinguda Catalunya. La Junta de Seguretat Local, celebrada aquest dilluns amb l'assistència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha constatat un lleuger increment de delictes al municipi l'últim any. Calafell unirà la Ciutadella Ibèrica amb el Passeig Marítim a través d'un pont. Alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a la ciutat de Tarragona. L'Accent Busto publicarà en vinil el concert que va oferir l'any passat al Festival Terramar. El grup de rock del Vendrell, l'Accent Busto, ha anunciat que publicarà un doble vinil amb el concert de l'any passat que va obrir el festival. I aquest és el repàs a les portades dels diaris digitals, locals i comarcals.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Pocs minuts per arribar a 2:15 del matí, moment en què els oferirem la secció Baix Penedès al dia. Abans, però, uns temes musicals i l'abans informatiu.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, així ho ha confirmat aquest passat dilluns, que Calafell i Cunit tindran aquesta nova comissaria. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà també la plantilla a més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona, en el marc del Pla Estratègic. I a continuació, el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia, molt bona hora, sigueu benvinguts al Baix Penedès al dia. Avui des de Domenys Ràdio i per totes les emissores del Baix Penedès, qui m'acompanya avui per aquesta entrevista per conèixer una mica més a fons un dels serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès és la Susana Mur. Ella és la cap del Departament de Benestar Social. Susana, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé, bé.
1: Benvinguda aquí a Domenys Ràdio.
2: Gràcies.
1: Primer de tot, preguntar-te, Departament de Benestar Social, Susana.
2: Sí.
1: Jo no desconeixia, que directament pensava serveis socials, no?, que era el que avui volem parlar. Explica'ns una miqueta d'on penja tot plegat.
2: Val, doncs t'explico. Sí que és veritat que molta gent pensa en serveis socials quan parlem del Departament de Benestar. Doncs jo sóc la cap del Departament de Benestar Social, que és un departament, és el departament més gran del Consell Comarcal actualment. Pensa que actualment treballem 63 persones i és un departament que ofereix diferents serveis. El servei més conegut, òbviament, és serveis socials bàsics, que són la treballadora i l'educadora que estan als municipis atenent a les persones, als usuaris, i aquest servei, doncs, a part d'atendre les persones, tenim el famós servei d'atenció a domicili, el teleassistència, els ajuts d'urgència, però a part dels serveis socials bàsics tenim altres serveis, com seria el tema del transport adaptat per persones que van a centres especials de treball, com seria el tema del banc de productes de suport per persones que necessiten en un moment donat, per lo que sigui, doncs una cadira de rodes, crosses, etc. Tenim el servei d'infància, el famós EALLA, servei de sensellarisme, que treballa amb les persones que viuen al carrer o en habitatges infrahumans. Tenim el servei de primera acollida per persones estrangeres, que ara aquest dia s'està molt, molt de moda,
1: diguem-ne. Activat, no?
2: Pel tema de la regularització extraordinària. Tenim el servei de gent gran i el de prevenció de conductes de risc, que treballa sobretot amb joves. I després, vinculat al meu departament, també hi ha l'àrea d'igualtat, on trobem els serveis de servei d'atenció a la dona, el LGTBI i el tema d'equitat amb el treball, d'igualtat.
1: Déu-n'hi-do. Susana, toqueu molts pals, eh?
2: Moltíssims, moltíssims pals, perquè som un servei d'atenció a les persones i, bueno, s'intenta abordar des dels diferents aspectes que poden repercutir en els usuaris.
1: A la comarca del Baix Penedès, qui es beneficia dels vostres serveis?
2: Val, a la comarca del Baix Penedès es beneficien tots els municipis, amb excepció de Calafell i Vendrell, que ells tenen els seus serveis socials, el seu departament de benestar propi. O sigui que qualsevol persona que sigui de Calafell o de Vendrell han de dirigir-se al seu ajuntament, on estan empadronats.
1: I en aquest cas, quan algú té un problema, una situació important que necessita resoldre, que necessita ajuda, quins serien doncs els casos per poder acudir als serveis socials? O sigui, com ho hem de fer per arribar a aquests ajuts?
2: És important pensar que els serveis socials són un servei universal per tota la ciutadania. Es tendeix a pensar que és només per la gent pobra o per la gent amb dificultats econòmiques, però qualsevol persona que en qualsevol moment de la seva vida es trobi en un moment de dificultat, ja sigui econòmica, ja sigui d'habitatge, ja sigui perquè té persones grans amb la coneguda llei de dependència o fills amb discapacitats, o qualsevol cosa que pugui creure que no sap com fer-se i que potser creu que té una dificultat per tirar endavant, pot anar als serveis socials, pot demanar hora. Per demanar hora, el que han de fer és anar a l'ajuntament on estan empadronats i demanar hora amb serveis socials, llavors allà els gestionaran l'hora, i allà la persona que els atengui, la treballadora social o educadora, els assessorarà i els hi dirà, doncs, bueno, què és el que han de fer o si els hem de derivar a un altre servei. Però qualsevol persona pot demanar davant d'una situació que ell cregui que necessita ajuda, sobretot per un tema de vulnerabilitat.
1: Ja no estem parlant només d'ajuda, sinó fins i tot de consulta, no? En aquests àmbits que ens deies ara.
2: Exacte. Sí que és veritat que l'objectiu és fer que les persones que estan en risc de vulnerabilitat surtin d'aquestes situacions, però, per exemple, ens trobem també persones que amb els temes de dependència, doncs que tens una persona gran o fills amb discapacitats, però no només les persones grans entren dins de l'àmbit de la llei de dependència, això també és molt important. També a vegades necessiten orientació. De fet, l'equip que tenim, sobretot els serveis socials bàsics, és un equip que el que fa és assessorar, orientar, derivar i sobretot prevenir que les situacions que les persones estan vivint en aquell moment no arribin a ser més greus, d'acord? Per tant, normalment la ciutadania ja ho sap, no?, quan ha de venir a serveis socials, però sí que a vegades és com que fa una mica de vergonya, perquè estem molt estigmatitzats, però que no la tinguin i que preguntin, i davant del dubte també poden trucar al Consell Comarcal, al departament, que els administratius que tinc, que són uns cracs, els assessoraran i els hi diran, els derivaran si cal al lloc on sigui.
3: Susana, ha canviat molt la complexitat dels casos que us venen de fa uns anys amb ara?
2: Sí. Ha canviat diferents aspectes. Com ja sabem, el Baix Penedès és una comarca en constant creixement.
3: I complexa, eh?
2: I complexa, que ens arriba a ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ja que arrosseguen certes problemàtiques moltes vegades. I nosaltres ens trobem dues coses. Una és que s'ha passat de tenir usuaris amb una problemàtica, sigui econòmica o sigui de vulnerabilitat, a tenir famílies i usuaris amb multiproblemàtiques. O sigui, quan arriben al despatx de la treballadora social o l'educadora, moltes vegades es troben que han de ficar recursos, doncs, per problemàtiques de salut mental, d'habitatge, de dificultat econòmica, de falta de feina, etc, etc, en un mateix usuari o en una mateixa família. D'acord? I després l'altra cosa que hem vist és que, el que he dit abans, s'assumeix que les persones que van a serveis socials són persones sense recursos econòmics, amb dificultats econòmiques perquè no tenen res. I des de fa uns anys, des de la crisi del 2008, sumat amb la pandèmia i amb la situació actual, amb guerres i tal, que el que fan és encarir la vida, tenim un nou perfil de població que és població que, tot i treballar, estan en el llindar de la pobresa i que també s'han d'atendre des de serveis socials. Ja no parlem només de gent sense recursos, parlem de gent que tenen recursos però que no arriben.
3: Ostres, i llavors això com ho abordeu?
2: Bueno, doncs això s'aborda intentant a través dels ajuts socials i les prestacions socials, si cal, i després intentant veure, fent un pla de treball per tal de veure com podem treure aquestes persones d'aquestes situacions.
3: Has tret dos temes ara fa un moment, que són l'habitatge i la salut mental. Temes molt diferents, però que a la vegada també tinc la sensació que van bastant lligats, no, Susana?
2: Sí, bueno, som una societat que estem, jo crec, suspenent amb el tema de salut mental, perquè tenim molta problemàtica de salut mental, i a més, amb usuaris amb un perfil no diagnosticats o que no segueixen les directrius del centre de salut mental, d'acord? Llavors això dificulta encara més. Moltes vegades va vinculat a una situació de vulnerabilitat important, això és veritat. O la mateixa situació de salut mental d'un dels familiars genera, doncs, mala convivència i realment una situació de vulnerabilitat al resta de la família. I el tema de l'habitatge, doncs, és el gran tema. És el gran tema perquè ja no només afecta els usuaris que tenim, afecta la població en general, afectarà els meus fills quan hagin d'anar a buscar un pis, perquè pensa que nosaltres veiem que una persona normal amb un sou, diguéssim, sou bàsic i tal, ha de ficar més del 40% del que guanya en el tema d'habitatge, perquè, bueno, no fa falta dir com estan els preus avui en dia. I després també tenim molts desnonaments, d'acord? I molta gent que es queda sense habitatge. I sí que crec que és important dir que les persones vulnerables, o es troben més vulnerables, et pot faltar els diners, et pot faltar el menjar, però quan parlem de que estàs en risc de perdre l'habitatge, això afecta moltíssim a les persones. Mm-hmm. Això les degrada molt, perquè perds la teva seguretat, perds el teu entorn.
3: Clar, clar, la zona de confort,
2: la
3: no?
2: La zona de confort. I això afecta molt. I això és una mancança molt important que tenim com a societat. En general, ja no només els usuaris de serveis socials.
3: Clar, llavors, Susana, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, com ho afronteu, això? Perquè ara parles de que hi ha molts desnonaments i això és una problemàtica enorme.
2: Bueno, des dels serveis socials del Consell Comarcal no ho podem afrontar, perquè una altra de les coses que es pensa la gent és que nosaltres tenim pisos, i no en tenim, de pisos. Yeah. Aquí qui hauria de ficar fil a l'agulla hauria de ser el Departament d'Habitatge de la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Habitatge, per exemple, no? Que a través de lloguers socials, de crear mercat de lloguer social, no tenim mercat de lloguer social, no tenim mercat de pisos assequibles. Nosaltres intentem, doncs, tramitar el que seria més d'emergència, que és l'Agència d'Habitatge. El que passa és que no hi ha pisos per donar, que seria aconseguir pisos de lloguer social a persones que han estat desnonant. I podem donar una certa sortida amb un pis d'urgència que tenim, però és tot temporal, o el tema de poder-los allotjar, però res, dies amb algun hostal fins que ells poden anar a viure amb alguna altra persona que els cedeixi un habitatge,

0: problemàtiques no s'arreglen només amb una entrevista, d'acord? A vegades sí que és veritat que amb el servei d'acollida, la treballadora social d'acollida, pot orientar i pot derivar, però normalment quan passen a tractament has de fer moltes entrevistes. Sí, això és el volum de feina. El volum de feina és impressionant, el que tenim, és molt gran. És molt gran.
1: Parlaves de 63 persones que actualment treballen al departament.
0: Sí.
1: Pel que comentes, no deveu ser suficients per abordar-ho tot.
0: No. Hi ha una manca de recursos importants, tant de personal com a nivell de recursos que puguis oferir a la ciutadania. Això és el gran greuge sempre dels serveis socials, eh? Vull dir...
1: Clar.
0: Sí.
1: Susana, des de que detecteu un cas que us arriba, ja sigui de qualsevol ajuntament, quin seguiment, no? Quin seguiment feu? Quant de temps pot durar i quan es dona per... resol un cas, que m'imagino que depèn, no?, de cada situació.
0: Exacte, això no et podria dir un número de dies o de mesos, això depèn, perquè a la que arriba un cas es mira realment quina és la problemàtica i llavors es fa un pla de treball i a partir d'aquí doncs es comença a actuar per tal de poder ajudar aquest usuari. No et puc dir quan, perquè és que tot és molt personal, si no hi ha un perfil d'usuari estàndard als serveis socials. D'aquí una de les problemàtiques que tenim ara d'aquests usuaris que t'arriben amb moltes dificultats, amb moltes mancances, amb moltes problemàtiques. Per tant, pot ser mesos, pot ser dies, pot ser anys, és que dependrà de l'usuari.
1: Parlaves abans d'immigració.
0: Sí.
1: Aquest servei que teniu, com deies, està ara, doncs, realment, crec que es fa servir molt ara aquest servei. Com feu l'acompanyament en aquests casos?
0: Val. El servei d'immigració ja fa molts anys. De fet, jo vaig començar amb el servei d'immigració fa més de 20 anys que funciona i sempre ha tingut demanda, perquè el Baix Penedès som una comarca on també tenim un volum important de població immigrada. Hi ha una tècnica que qualsevol persona d'aquests municipis que t'he dit, excepte que la feia Vendrell, pot trucar al Consell i demanar hora amb la tècnica d'immigració. El que fem al Consell és assessorar a les persones en tràmits d'estrangeria. D'acord, amb aquest procediment de regularització, per exemple, també hem fet els informes famosos de vulnerabilitat. Llavors, el que fa la tècnica és assessora i els ajuda en la tramitació. I també organitzem cursos de català i cursos de coneixement de l'entorn, cursos que necessiten per poder tramitar després els permisos de residència que els hi pertoqui.
1: Susana, si ara algú ens està escoltant i diu, ostres, doncs jo ara crec que necessito ajuda, vull fer una consulta, com ho han de fer per arribar al Consell Comarcal, en aquest cas als serveis socials?
0: Val. Per fer-ho bé, doncs haurien d'anar a l'Ajuntament on estiguin empadronats i demanar hora amb els serveis socials. Si tenen dubtes, perquè a vegades hi ha gent que no sé si que preguntin a l'Ajuntament i si no, poden trucar al Departament de Serveis Socials del Consell i nosaltres també li direm doncs, si realment necessita hora o si pot anar a un altre servei. Però el primer és anar a l'Ajuntament i demanar hora amb la treballadora social.
1: Si et sembla, parlem també dels ajuts d'urgència social. A què ens referim quan parlem d'urgència social?
0: Vale, els ajuts d'urgència social són uns ajuts que estan destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica. Quan parlo de necessitats bàsiques, parlo des d'alimentació fins a higiene, i després també és per cobrir deutes de subministraments, que també seria una altra de les problemàtiques actuals, deutes d'habitatge, que no es pugui pagar el lloguer, i després, excepcionalment, alguna altra cosa que des de la treballadora social o educadora es consideri, però és sobretot per cobrir les necessitats bàsiques. Quan parlo de necessitats bàsiques, vull dir les bàsiques. I es tramita des de la treballadora social i l'educadora, i per tant sí que aquí haurien, bueno, davant de dificultats econòmiques, anar al seu ajuntament i demanar hora.
1: Fa un moment comentàvem que el Baix Penedès és una comarca complexa, és una comarca que en poc temps està creixent moltíssim, i davant d'aquest creixement, Susana, des del Consell Comarcal, què esteu fent? Perquè no sé si arribeu a tot.
0: Clar, nosaltres com a serveis socials no arribem a tot. Nosaltres, clar, aquí sí que demanem la implicació política que bueno, s'està fent des del Baix Penedès, existeix a nivell polític, per tal de que arribin més recursos al Baix Penedès. El Baix Penedès és molt complex, és una comarca que ens arriba molta gent, bueno, tenim tot un seguit de títols que sempre dic jo, i sí que fan falta molts recursos, fa falta una aposta política per tal de revisar el que se'ns fa arribar a nivell de diners i implicar molts més recursos dels que ens estan fent arribar. I serveis socials seria un d'aquests espais on s'hauria d'implicar molt més recursos.
1: Clar, perquè al final també el Consell Comarcal rep el finançament dels ajuntaments i de la Generalitat, en aquest cas. Llavors, clar, gestionar aquesta arribada de diners que ja veiem que no són suficients,

0: Suposo que de fer un mans i mànigues per arribar
1: sí,
0: al final, eh?
1: Des del meu departament, sí, perquè és molt diferent. Un Consell Comarcal no és un ajuntament, el no tenir recaptació no té una bossa de diners. Els diners són, sempre estan destinats a alguna cosa, no? I des del meu departament, sí, les fonts de finançament és Generalitat, ajuntaments, una petita part de Diputació, i clar, pensa que els ajuntaments amb els que treballem no són grans ajuntaments. Parlo des d'un Bonastre fins a un Cunit, que és el més gran, però tenim uns Mas Llorenç o un Montmell on tampoc tenen molts recursos econòmics. Per tant, potser sí, sí que és veritat que Generalitat hauria de moure fitxa i implicar més recursos, que això és una demanda que es fa a nivell de Catalunya, de les àrees de serveis socials, no només del Baix Penedès, eh? Mm.
0: Però ens hem de mirar una mica al melic, no?
1: Sí.
0: I en aquest sentit, Susana, des dels serveis socials o des del Departament de Benestar Social, quin seria el gran repte? Perquè, clar, portem ara un quart d'hora d'entrevista parlant de que si habitatge, que si immigració, molts temes, no?, sobre la taula, salut mental. Quin seria el gran repte que teniu?
1: Clar, el gran repte per nosaltres seria poder donar resposta a les demandes que ens arriben dels usuaris, poder tenir les agendes al dia, poder tenir més personal, poder tenir més recursos, no? I també un reconeixement professional que moltes vegades costa que serveis socials es tingui, no? Perquè sempre som serveis socials, és com l'última porta al qual les persones truquen davant de les dificultats i no tenim recursos. Per tant, el repte, aconseguir més recursos i poder donar una resposta millor a la ciutadania, que en definitiva l'objectiu i la raó de ser dels serveis socials és la ciutadania, és poder pal·liar les situacions de vulnerabilitat d'aquestes persones.
0: Abans ens comentaves que un perfil de persona que està venint a serveis socials ara és una persona treballadora que sembla que tingui recursos i que no arriba a final de mes, i suposo i m'imagino que això genera una vergonya, no?, un estigma de dir, ostres, jo he d'anar a serveis socials a demanar ajuda. Què li diries amb aquella persona que es troba en aquesta situació i que veu que no arriba, però tot i així és una mica reticent a anar a demanar ajuda, que segurament li podríeu donar un cop de mà, no?, des de serveis socials?
1: Sí, realment estem molt estigmatitzats. Jo li diria que, ja sé que és fàcil dir-ho, però que no tingui vergonya, que vingui, perquè es trobarà amb uns professionals que estan fent una feina magnífica i que li explicaran, que l'assessoraran, que l'orientaran, que l'acompanyaran i que fins i tot faran el que sigui per tal de pal·liar la situació en la que es troba. Però ja et dic, moltes vegades són situacions puntuals que qualsevol persona ens podem trobar en qualsevol moment de la nostra vida. No som cap excepció, i això ens ho va demostrar moltíssim la crisi del 2018 amb la bombolla immobiliària, quan va, sobretot el Baix Penedès, que va donar molt. Que qualsevol persona en un moment donat es pot quedar sense feina, pot tenir una separació i no arribar, o bueno, qualsevol cosa. Que no tinguin vergonya, que vinguin, que preguntin, que tenim uns professionals molt bons que l'assessoraran i que l'acompanyaran.
0: I suposo que no sé fins a quin punt la gent coneix aquests serveis que oferiu des del Consell Comarcal, no? Perquè moltes vegades hem parlat de que el Consell Comarcal és un gran desconegut i per això programes com aquest, no? Però no sé si teniu aquesta sensació vosaltres.
1: Total. Vull dir, nosaltres ens fem un fart de dir el Consell Comarcal on? Bueno, la plaça dels escacs, allò que el Terra és una plaça d'escacs, perquè no saben ni on està.
0: Clar.
1: Però sí que és veritat que es desconeix molt que hi ha el Consell Comarcal i es desconeix, bueno, els serveis socials. Es pensa que són només per un perfil de persones i, bueno, podem fer moltes més coses. Però per això estem aquí, per donar a conèixer i perquè entenguin i perquè coneguin.
0: I tant que sí. Susana, no sé si vols afegir algun missatge final per acabar l'entrevista.
1: No, jo crec que més o menys ja ho he dit tot. Podria parlar molta estona, però no.
0: Ja veig que sí, perquè a més teniu molts temes a resoldre i a tocar i sobretot que quedi clar, no?, aquesta falta de recursos, aquesta demanda que feu des del departament, no?
1: Exacte.
0: Susana Mur, cap del Departament de Benestar Social al Consell Comarcal del Baix Penedès, un plaer escoltar-te i que ens expliquis, doncs, tots aquests serveis que oferiu, que tant de bo, doncs, tothom que ho necessiti els pugui fer servir i us arribi, no?, a aquesta persona. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: I per arribar al final del programa us expliquem aquesta agenda de servei del Consell Comarcal del Baix Penedès, començant amb aquesta obertura de la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadors i treballadores socials del grup A2. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'aquesta borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició, en aquest cas per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal. El termini de presentació de sol·licituds és el proper 19 de juny. El Consell també obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes en el grup A1, en aquest cas per a substituir empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds és l'11 de juny. Tota la informació sobre aquestes dues convocatòries les trobareu a la pàgina web del Consell Comarcal baixpenedès.cat. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Aquest ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol dubte podeu contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedès.cat, en aquest cas també per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud. Podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès, trucant al 977 66 58 17 i en el correu electrònic que us hem dit fa un moment, borsahabitatge@baixpenedès.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I com a recordatori, el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que el termini està obert per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds és fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal o bé de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal situada a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia d'aquest servei. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar-ne a fer ús. La convocatòria pels ajuts individuals de menjador pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació. També es podran presentar de forma presencial, sol·licitant cita prèvia, al botó taronja que teniu a la pàgina web del Consell. L'opció de cita prèvia estarà disponible, de fet ja ho està, a partir del 13 d'abril. El dia de la cita cal portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat, juntament amb la documentació obligatòria. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades podeu posar-vos en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu electrònic ocupacio@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 15 71 67. I recordar-vos que també està actiu el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als diferents ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posen en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaça fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I finalment explicar-vos que continuen les ludoteques comarcals als diferents municipis de la comarca, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Podeu consultar els horaris i les ubicacions on es realitza la ludoteca al vostre municipi, trucant a l'Ajuntament o bé al web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar a la pàgina web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat i també a través de les xarxes socials. D'aquesta manera posem punt i final al Baix Penedès al dia d'aquesta setmana. D'aquí a 15 dies i tornem amb una nova entrevista. Que vagi bé, adeu-siau.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
0: Doncs seguim en directe des de Calafell Ràdio. Quan sona aquesta sintonia és que arriba l'espai de català. Ja tenim amb nosaltres els estudis a Lluís Tetas. Molt bon dia, Lluís.
5: Hola, bon dia, Mireia.
0: Què tal? Com estàs?
5: Pues molt bé.
0: Vinga, doncs som-hi amb el programa d'avui.
5: I tant que sí. Com sempre, el que fem la setmana posterior a l'entrevista que va fer el Moisès amb alumnes nostres o col·laboradors nostres és comentar el que va donar de si, no?, aquesta xerrada que va obtenir. Aquest cas va ser el Ferran amb el Moisès i dos alumnes que són d'un grup de tertúlia, que són l'Irma i l'Enrique. Sempre portem alumnes o col·laboradors nostres diferents, no? En aquest cas eren de les tertúlies que encara potser no havíem parlat prou, però que és un complement dels nostres cursos que oferim cada dijous a la tarda al Centre Cívic de Montse Civit. I van venir l'Irma i l'Enrique, que són un noi i una noia, doncs, que fan aquest grup de tertúlies. Ells no... l'Irma sí que està estudiant, però l'Enrique no està estudiant ara català, ja han estudiat, i el que volia era mantenir una mica de vincle en català per practicar-lo, per conversar-lo, però que no li venia de gust gaire estudiar, perquè la veritat és que ell explicava que ja era gran, que ja d'això una miqueta passava, i ell que el que vol és parlar-lo i ja està, i sentir-se còmode, i la tertúlia és un format que va bé.
0: Clar, i entendre'l, no? Suposo també en el seu cas.
5: Entendre'l, sí, entendre'l ja, bo, i l'entenen pràcticament tot, i sempre els hi falta això del parlar, la gent. És l'habilitat lingüística que costa més, qualsevol llengua. Jo crec que entenc força bé l'anglès, però parlar-lo cada vegada que no he de parlar, però és que em torno boig, sembla que no en sàpiga. I és que necessita pràctica, com totes les llengües,
0: sí,
5: no?
0: I tant.
5: Llavors, què ens va explicar l'Irma? A veure, sempre ens agrada destacar experiències de vida, no?, de la gent que passa per aquí. L'Irma va dir que feia 4 anys que vivia a Catalunya, que ve de l'Uruguai, de l'altra banda de l'Atlàntic. Està estudiant ara a Vilanova, com us he dit, però complementa aquest estudi de català que està fent amb aquestes estones de conversa pràctica. A ella li agrada Catalunya, li agrada el català. Va venir a Barcelona perquè la seva filla vivia aquí, ella ja està jubilada, i com que la seva filla estava instal·lada aquí, doncs va dir, doncs va, canvio d'aires i vinc aquí a passar, doncs, de moment, uns anys, no?, aquí al costat de la seva filla i la seva nova família d'aquí. Ella no entenia res de català quan va arribar, i ara l'entén, però, com us dic, li costa parlar. Uh-huh. I el problema que troba, és que això ja ens ho han dit molt, ens ho diu molta gent, i nosaltres sempre ho expliquem, sempre que parlem en públic, no?, que la gent troba que hi ha poca gent que li parli en català, o no gairebé ningú. Entre els comerços, diu bon dia, i amb el seu accent de seguida la gent li canvien i passen al castellà, com per ajudar, o com per educació. Aquests són els motius que a vegades donem als catalanoparlants per canviar de llengua de seguida. I això és un hàndicap per ella, perquè és que no, això no ajuda. Això no ajuda, és així. I ens agrada aquestes entrevistes que fem perquè ho expliquen ells de la seva pròpia veu, no ho diem nosaltres, ho diuen ells. Llavors, ella va venir aquí, va veure que si parlava català ja li havia explicat a la seva filla, però el primer que va fer va ser apuntar-se, perquè va dir que trobava que era natural que si es parlava català i castellà hagués de saber parlar català i castellà. Castellà ja el sabia, per tant, problema solucionat, es va posar amb el català. Ja fa 4 anys que està aquí i esperem que vagi millorant i el vagi incorporant a la seva vida diària, així quan ella vulgui, diguéssim, la vida familiar és possible que no, però això és cadascú a la seva família.
6: Clar, l'entorn, no?, que tinguin.
5: Això mateix. I aquesta és l'Irma. I l'Enrique, Enrique era un personatge diferent, ell era des de Madrid, és una persona ja gran, que fa 5 anys que viu asseguda a Calafell, ell està casat amb un català, però sempre s'havia parlat en castellà. Bé, aquelles coses que passen, es coneixen a Madrid, lògicament, allà es parla, la relació comença en castellà, i així s'ha mantingut. Però, en canvi, ella va començar a estudiar català i a parlar català, primera perquè l'Enric ha explicat coses molt interessants, que havia viscut a diversos llocs, havia viscut al Brasil i va aprendre a parlar brasiler, havia viscut a Londres, va tenir necessitat de parlar anglès. I aquí, si venia a viure aquí, va veure que era necessari parlar, que sigui una mica, no?, en català. Però és que, a més, tenia una altra motivació, que és la família de la seva parella, eren catalanoparlants, i llavors ell se sentia estrany anar a les reunions familiars i que aquells que normalment parlen català, ell estava allà l'únic, no?, entre mig de 10 o 12 persones, i quan se'l miraven sempre tothom parlava en castellà, i llavors se sentia estrany, que no volia fer, i volia que, diguéssim, integrar-se, no?, plenament, i per això va aprendre a parlar a català, i encara ara l'està, doncs, això, l'està practicant, perquè li agrada i li va bé. Li passa el mateix que l'Irma, que quan senten que a ell li costa parlar català, o que se li nota l'accent, o que s'equivoca com una paraula, etc., de seguida, automàticament, la gent catalanoparlant s'hi adrecen en castellà, també com per ajudar, com per aquesta... representa que educació, que diuen que l'educació no, crec que no va per aquí, és una altra cosa. Bueno, a l'Enric que comentava que, perquè es parlava amb el Ferran, van comentar quan quedaven les tertúlies, a quina hora, a quin lloc i tot això, i l'Enric deia, doncs sí, nosaltres quedem els dijous a 6:15 i acabem a 6:45, i no sé si era el Ferran o el Mujer, oh, molt bé, perquè aleshores... Costa. Sabeu que aleshores en català 6:15, la gent que no ha fet servir mai aquest sistema de campanar, doncs se'n diu així, sistema de campanar, doncs és sorprenent, no?, que diguem que 6:15 és les 6:30 minuts. Ai, ara m'equivoco jo.
6: Les
5: 5:30 minuts, ara ho deia malament jo. Doncs això costa d'entendre, però que l'Enrique ho té perfectament après, i l'Irma també, i troben que és divertit, que és complicat al principi, però que és divertit, és una manera diferent de veure el món. I res, llavors van passar bastanta estona parlant del que fan a les tertúlies, de quins temes parlen, deien que parlaven, doncs, el tema que proposava la conductora, que era la Mar Pasqual, la meva companya, la professora. D'altres temes venien segons el calendari, si era el temps de Nadal, parlaven de Nadal, si era el temps de la castanyada, parlaven de la castanyada, i etcètera, que les tertúlies són gratuïtes i que hi van entre 5 i 9 persones. A partir d'aquí hi ha qui li interessi, que ho sàpiga, que ara ja gairebé estem acabant el curs, però és una altra modalitat d'aprenentatge de català, que és conversar amb persones en veu alta.

0: Aquesta és una cançó que es diu Política de Verbena, que és del grup de Gertrudis, aquesta rumba, no? I l'he posat per introduir la paraula que comentarem avui. Perquè l'Enrique, la persona de qui parlàvem abans, deia que havia après català sobretot per relacionar-se amb la seva família política, i això ho va dir diverses vegades. I això és una paraula aquesta que m'ha sorprès, no? Quan parlem de la família política queda com... Sí, a mi que sempre m'ha sonat estrany, no sé tu, Mireia, sí. Però la família política són la família... És aquella família que no hi tens...
1: Relació
0: de sang. Això mateix és la paraula. No tens relació de sang, sinó tens relació d'afinitat. Perquè doncs, estàs casat o estàs ajuntat amb un membre de la família. Aquella família, doncs, bàsicament, són els sogres, els cunyats i els nebots, és la família política. Però jo no sé exactament de què ve. La veritat és que no sé de què ve, això, però que se'n diu així, forma és la família política, són aquestes persones que no tenen relació de consanguinitat, sinó d'afinitat, per parella. Per parella. Però, a banda, sobre la paraula política, on podem dir algunes coses, una paraula molt coneguda, molt sobada, que, a més, es fa servir amb significats diferents. Un ja l'he dit, és això de la família, però després en direm algun altre. Ara bé, el sentit recte de la paraula política és la ciència o l'art de governar, que tracta de l'organització i de l'administració d'un estat en els seus afers interiors i exteriors. Això és el que diu el diccionari, aquella ciència o art, aquella capacitat de governar una organització, un estat, etc. Això és la política. O la manera de governar, d'entendre la direcció dels afers públics. Una política de... La política, és a dir, la manera de governar. Això és... Que passa que, clar, ja sabeu que a la política hi ha una certa sensació de desafecció, no?, per dir una paraulota d'aquestes que es fan servir sovint, de poc afecte per la paraula política, perquè es donen cas diaris de gent que abusa de la política, i en comptes d'aquest desig, d'aquest objectiu doncs, lloable, de governar pels altres perquè tot funcioni, doncs a vegades algú s'ho pren massa de forma egoista per treure'n rèdit propi. Però vaja, la paraula política és una paraula que coneixem molt. Diré de què ve del llatí directament, politicus, i a la vegada de politikos, del grec, o sigui, del llatí, després ve del grec, i del grec ve de la paraula polis. Polis vol dir ciutat. D'aquí ve la paraula metròpolis, que vol dir bé la paraula polis, ciutat, o altres o altres paraules similars basades en aquesta paraula grega polis, que vol dir ciutat. Per tant, relatiu a la ciutat, a l'estat, al govern, això seria la política. I és molt curiós perquè aquesta paraula política, que ve del llatí i a la vegada del grec, és una paraula que s'ha incorporat no només en català, sinó també en castellà, en totes les llengües romàniques, però fins i tot és una paraula que es fa servir en llengües de no d'arrel llatina, per tant, llengües més distants al català, com l'anglès, l'alemany, però fins i tot llengües del nord d'Europa, escandinaves, com el noruec, suec... també ho he mirat amb llengües bàltiques i de l'est, de búlgar, rus, lituà... Totes aquestes llengües, totes fan servir la paraula política de manera molt semblant, amb alguna divergència, però per dir aquest significat, a tot arreu fan servir pràcticament la mateixa paraula. I això no passa gaire, ja sabeu que les paraules, cada llengua fa la seva solució. A vegades en llatí doncs s'hi assemblen, les de l'anglès i l'alemany s'hi assemblen entre si, però que una paraula coincideixi tant en llengües llatines com llengües anglosaxones, com llengües bàltiques o llengües eslaves, etc., no és gaire freqüent. Doncs política passa això. És una paraula que es dona la mateixa solució a moltes llengües. Política té un altre significat, que és, com ho diríem això? Sentit mai dir que és un home que molt polític, és a dir, molt diplomàtic.
1: Correcte.
0: Correcte. Sí. Això, correcte, diplomàtic, que sap dir les coses amb neutralitat, no? amb discreció. És un home polític, un home que sap acomodar-se a la situació, cortès. Un home o una dona, Per tant, és un comentari políticament correcte, també es diu, fa servir molt aquesta expressió. Per tant, és com un altre significat, el de la família, aquest de la discreció, de la cortesia, i també el significat recte de la paraula política, que és la govern d'un estat. Què podem mirar? Hi ha les frases fetes com fer política o fer carrera política, és algú que es dedica a la política passant de càrrec en càrrec, no? De responsabilitat en responsabilitat, o ficar-se en política, es diu molt això, saps què? La Mireia s'ha ficat en política, ah sí, ah sí. Què vol dir això? Doncs posar-se a disposició dels ciutadans, no? Per treballar pels ciutadans a través d'un partit, ja sabeu que hi ha el sistema de partits, etc, tot això. Ficar-se en política. I també hi ha una frase que a mi m'agrada força, que passa que no sé si parla gaire bé de la política, ho diu així. La política és l'art de mentir, tot fent creure que es diu veritat. És l'art de mentir fent creure que és veritat. Clar, això parla molt malament, no? Una mica. I em sembla que no necessàriament ha de ser així, naturalment, no? Un pot ser polític i alhora...
1: No mentir.
0: No mentir, exacte, ser honest i, per tant, treballar, però vaja, és una frase que circula. I volia acabar, sabeu que a mi m'agrada jugar amb les paraules, no? Que política, si canviem les lletres de lloc, se'n crea una altra paraula. És a dir, estem buscant un anagrama de política. Canviem les lletres de lloc i ara això és una ensarronada perquè la Mireia... Li diria, saps quin és? Però això és molt difícil de fer així
1: Estava pensant, però no.
0: A més, és una paraula una mica llarga. Però si canviem les lletres de lloc, surt una altra paraula nova, que és Capitoli, que, curiosament, té relació amb la política perquè és un edifici monumental, seu d'un govern, normalment, o seu de l'administració d'un govern. Capitoli i política tenen les mateixes lletres capgirades. Això se'n diu un anagrama, un joc lingüístic molt, molt, molt xulo i molt interessant que va bé de tant en tant de comentar. I acabem la secció d'avui amb sempre amb el comentari final. Sabeu que el Moisès, el professor, el company de cada setmana, acabat el diàleg amb els nostres testimonis, sempre diu un text amb alguns barbarismes, algunes frases, algunes paraules incorrectes. I ara recordarem, el que va dir i els corregirem. Aquests personatges que surten cada dimarts, que són el Joan i la Sara, que destrossen el català, i diuen... Cada matí em llevo amb la cançó del Phil Collins, aquella de l'Another Day in Paradise. Quina ironia, oi? Quina ironia, oi? Llavors l'apago i em quedo 5 minuts més fent el remolón. Baixo a la cuina, faig un cafè, menjo galetes i arreglat. Perquè, total, a caballo regalado no le mires el dentado. La meva dieta és tan emocionant com mirar créixer una planta de plàstic. Després vaig a la feina, contesto 4 mails i faig el pena una estona. Però mira, s'ha de petxugar que les factures no es paguen soles. Això era el text que ens presentava el Moisès. Les paraules que surten són... A veure, per exemple, la primera, fer el remolón. Fer el remolón és, en català, diem unes frases fetes molt, molt nostrades, que és fer el ronça, o fer el romancer, o ronsejar. Ronsejar és diferir, és a dir, deixar per després alguna feina. Això és fer el ronça. No, en castellà, no, català no podem dir fer el remolón. I l'expressió aquesta, la frase a caballo regalado, no le mires el dentado, que vol dir que qui té un regal, un present, un regal, doncs no miris. Sí, no cal trobar-hi defectes, no? Ja que t'ho regalen, doncs queda-t'ho, no? Això com es pot dir en català? Doncs no ho sé, no he trobat gaires... He trobat algun lloc que diu a cavall donat no li miris el dentat, que és com una retraducció bastant literal. Però això ho diu l'Alcover Moll, el diccionari Alcover Moll. Sembla que està documentat a l'Empordà, al Gironès, a Solsona, però potser sí que és veritat que en català també es diu així. Però no he trobat algunes altres, com a cosa donada no li cerquis taps. És curiosa. A cosa donada, regalada, no li cerquis taps, no li busquis obstruccions, taps, o sigui, defectes. O allò que et sigui donat, pren-t'ho de bon grat. Està bé aquesta,
1: Aquesta sí.
0: Llavors, fer el pena. Podem dir fer el pena en català, doncs no ben bé, però n'hi ha moltes per dir fer el pena. És dir, fer cagarela, m'agrada aquesta. Fer el ninot, fer el pagès, fer el pallasso, fer el paperina, fer el passarell, fer el préssec, fer el ridícul, fer el titella, fer la mona, fer riure, ser la riota. Totes aquestes serveixen per dir el mateix, fer el pena. Fer el ninot, fer el pagès, fer cagarela, feu servir la que vulgueu. Apatxugar. No existeix això. Apatxugar vol dir haver d'assumir alguna càrrega o alguna cosa, és empassar-se o carregar. M'ho he d'empassar. És a dir, es porta tal molt malament, però m'ho he d'empassar, el que sigui. Un mail, la paraula mail no surt al diccionari. Sí que parlem molt de mails, però no surt al diccionari encara. Per tant, és un anglicisme que hauríem de corregir dient o un correu electrònic, o una adreça electrònica, o un correu, o una adreça, més que no pas un mail, de moment. I finalment, una expressió que deia des de que aquesta no, em sembla que m'he saltat la frase, des de que, recordeu que no podem dir de que, és des que, sempre, des que tinc rus de raó que llegeixo, per exemple, no des de que. I fins aquí ho tenim.
1: Molt bé.
0: Fins aquí.
1: Molt bé, Lluís, doncs moltíssimes gràcies per venir i t'esperem d'aquí uns altres dies. Molt bon dia.
0: Adéu, fins dimarts. Adéu.
2: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
3: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
2: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Totes les novetats del pop les tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 3 a 7.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977-69-44-44.
2: Pocs minuts ens separen de 11:15 del matí. Escoltarem alguns temes musicals, l'abans informatiu de Calafell Ràdio. I com cada dimarts, a partir de 11:15, tindrem doncs que llegim clàssics per descobrir. Serà d'aquí a 11 minuts, abans doncs aquestes peces musicals.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, així ho ha confirmat aquest passat dilluns, que Calafell i Cunit tindran aquesta nova comissaria. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà també la plantilla a més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona, en el marc del Pla Estratègic. I a continuació, el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports, seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu. A Calafell Ràdio.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a Què llegim, clàssics per descobrir. Un espai de ràdio dedicat a gaudir de la literatura en totes les seves formes. En cada secció ens endinsem en obres clàssiques i autors i autores imprescindibles que han marcat la història de la literatura. Aquest espai a Calafell Ràdio és una proposta de la Rosana Rion. Benvinguda a Calafell Ràdio, Rosana Rion. Una setmana més, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Què llegim avui?
1: Avui llegirem l'obra de Lewis Carroll, com a autor d'Alícia al País de les Meravelles, però també i a través de l'Espill o del Mirall, però avui també parlarem de The Hunting of the Snark, que en català s'ha traduït La cacera del sauró, i en castellà és la caceria del Snark, s'ha mantingut el nom, però en català és La cacera del sauró, i així ens divertirem perquè Lewis Carroll és un autor per divertir-se.
0: I per parlar de Lewis Carroll, la Rosana Rion ens proposa The Yellow Submarine, de The Beatles.
2: In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told.
0: Doncs em sembla molt bé, perquè Alicia la coneix pràcticament tothom, no?
1: Exacte. És un dels llibres més famosos que s'han escrit mai, per infants i també per adults, perquè l'hem llegit a adults moltíssimes persones.
0: I de què ens parla La cacera del sauró?
1: Bé, la cacera del sauró és un poema sense sentit, absurd, no? De Lewis Carroll, publicat el 1878... i descriu el viatge d'un home de camp amb uns altres personatges estrafalaris, amb un capità de vaixell que va amb una campana, que s'embarquen per anar a buscar un snark, un sauró, que no sabem ben bé com és. Tenen un mapa on no hi ha res dibuixat, és totalment en blanc, llavors hi ha molt d'humor i molts jocs lingüístics, situacions surrealistes, no?, com les que hi ha a Alícia. I el desenllaç és molt inesperat i molt sorprenent, per tant, no el direm.
0: Comentarem. Molt bé, i Lewis Carroll, ens pots explicar alguna cosa més sobre l'autor?
1: Bé, Lewis Carroll en realitat es deia Charles Dodgson, va néixer el 1823 a Anglaterra i va morir allà. Ell va ser professor a Oxford, matemàtic, i bé, a Alícia es va fer de seguida molt famós. A més, hi havia les il·lustracions de Tyrrell, que era un dibuixant molt famós perquè dibuixava en una revista que es deia Punch, que coses molt punyents, molt crítiques, i llavors Alícia al País de les Meravelles va fer de seguida molt famosa, i la novel·la, i després The Hunting of the Snark, la cacera del sauró, doncs és menys coneguda, però també és molt interessant. Hem de pensar que fins i tot hi ha una societat d'esnarquistes, Snarkiology. Jo sóc membre perquè és gratuït, pots fer membre i seu, i reps doncs coses sobre traduccions noves o si hi ha articles sobre el tema, no? Perquè a Anglaterra hi ha molta tradició de societat, no? La societat Lewis Carroll, no? Llavors són societats on es va estudiant i fent coses respecte d'aquell autor. I n'hi ha una específica per a l'Snark.
0: Com és aquesta obra?
1: Bé, aquesta obra és una obra molt divertida, que es llegeix molt ràpid, és curteta, és en vers, i és molt rítmica. Jo, si vols, et llegiré un trosset,
0: sí,
1: i la traducció, perquè vegis que té una sonoritat que se't queda, no? O sigui, per exemple, aquí diu com has de què has de fer per trobar un snark, no? Com es troba? Ja veuràs que és absurd, però ja veuràs també el ritme, no? They sought it with thimbles, they sought it with care, they pursued it with forks and hope, they threatened its life with a railway share, they charmed it with smiles and soap. I això vol dir, el van cercar amb dedals, el van cercar amb cura, el van perseguir amb forquilles i esperança, van amenaçar-li la vida amb una acció ferroviària, el van encisar amb somriures i sabó. Però llavors és aquest they sought it with thimbles, they sought it with care,
0: sí.
1: És que t'hi va posant, no? Et va embolcallant la musicalitat del poema.
0: Sí, també. El ritme és molt bo, molt bo. Què més ens pots explicar?
1: Bé, doncs que bé, una de les coses que hi ha és que, clar, aquesta colla de personatges estrafalaris van en busca d'un snark, però, al tanto, perquè l'snark pot ser un bujum, i un bujum fa que molt lentament desapareguis. I llavors, clar, ningú pot dir que l'ha vist perquè la gent desapareixen, però saben que existeixen, no? I llavors, tot això són, de fet, jocs lògics, perquè Lewis Carroll era matemàtic. Llavors, tant a Malícia com a The Hunting of the Snark, que ha tingut moltíssimes lectures, però una, que sí és molt encertada, és veure-li els jocs de lògica, no? Per exemple, Alicia, quan està davant de la caterpillar, que està sobre d'una seta, no?, i està allí
3: sí,
1: fumant, doncs, però com que ha anat canviant de mesura, que és gran, després petita, etc., no?, li diu, no sé què estic fent, no sé, m'estic perduda, i l'oruga li diu, però qui ets tu?, no? Mm-hmm. I ella diu, bueno, no ho sé ben bé, perquè clar, jo sé qui sóc, però ara sóc d'una manera, després sóc d'una altra, i m'ha passat això, i tot això m'ha passat a mi. I llavors torna a dir, a tu? Qui ets tu? Llavors sí, un sí, argument circular, no? Perfectament circular. I hi ha coses d'aquest tipus que veus que són jocs de lògica. I també hi ha molts jocs lingüístics, no? Molts jocs de paraules. Jo tinc aquí un trosset, per exemple, d'Alícia, en què la traducció és del francès per Cerises, en què hi ha una cosa molt difícil de traduir perquè, diguéssim, que estan parlant uns animals, que clar, els animals aquí parlen, no? Uh-huh. I un, doncs, diu que a sota del mar, en comptes de fer servir betún, que es diu blacking, no? Uh-huh. Es fa servir whiting, que és un peix,
3: sí,
1: que vol dir blanc, no? Uh-huh. En comptes d'enfosquir, emblanquegen, no?
3: Sí.
1: Però clar, trobar un peix que vulgui dir el mateix...
3: És difícil.
1: És impossible. No, directament no el tenim, no? I el Francesc Parcerisses va tenir una idea molt, molt bona i va fer el següent, no? O sigui, la frase en anglès seria "Boots and shoes under the sea, the griffin went on in a deep voice, are done with whiting." I diu, doncs a dins del mar, les botes i les sabates, va prosseguir el grifó amb veu profunda, s'enllustren amb lluç. Mm-hmm. Llavors, fa servir el lluç, el so d'enllustrar, llavors té lògica, no?, perquè

0: Doncs no tothom té aquesta capacitat per poder crear aquest tipus d'històries i amb aquest tipus de jocs.
1: Sí, ell, bé, aquesta història va ser dedicada a Alice Little, que era la filla del degà de la seva universitat, i s'explica que anaven d'excursió amb una barca per al riu, això és molt típic d'Oxford, ell vivia a Oxford, no? On jo ja he investigat i he gaudit molt. I ell donava classes a Christ College. El menjador de Christ College és on anava, era el menjador de Harry Potter.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs ell donava classes allà. I la filla del degà era una nena que llavors tenia 5 o 6 anys i es va fer amic. Tenia 3 filles. Llavors ell, doncs, li agradava molt, doncs, estar amb les nenes i les va portar com a de pícnic. I llavors els anava explicant històries i elles, doncs, gaudien molt de les històries que ella anava explicant. I aquesta, al final, la va escriure, i primer va fer ell els dibuixos i després el Terry el va fer, doncs, els dibuixos que nosaltres coneixem, que s'assemblen bastant, però, clar, estan molt més ben fets.
0: Per què llegir avui a Lewis Carroll?
1: Bé, estaria bé perquè ara hi ha un terme que es diu disneyficació. Perquè, clar, Disney què ha fet? Doncs ha agafat moltes històries de la literatura i les ha disneyficat, que té una part positiva, però també una part negativa, perquè, clar, es barregen històries, es posa música. Alicia, la pel·lícula, que és molt xula, però és com un musical, hi ha un munt de cançons, però quan llegeixes el llibre veus molt més tota la història, no? A mi sempre cadascú té uns passatges favorits, no? A mi m'agraden molt les pobres cartes que han de pintar les roses blanques, vermelles, perquè la reina les volia vermelles, i sempre m'han fet molta gràcia. I llavors hi ha totes aquestes diferents situacions, no? El gat, que és el gat de Cheshire Cat, que desapareix i queda només el somriure, no? I són històries que tenim com a l'imaginari col·lectiu, que després a Caixa Fòrum l'any passat hi va haver una exposició sobre Alicia, perquè se n'han fet moltíssimes versions, pel·lícules, tenim amb el Johnny Depp la
0: Què et va
1: pel·lícula.
0: semblar, per cert, les adaptacions de Tim Burton, aquesta, amb el
1: Bé,
0: Johnny
1: sí.
0: Depp?
1: De les obres clàssiques pots esperar que se'n facin moltíssimes, moltíssimes adaptacions, per això continuen vives, no? Perquè...
0: Però Tim Burton li dona com un toc especial, no?
1: Sí, està clar que sí. No, està bé, eh? No, a mi em va agradar. La música no tant, veus? La música em va semblar una mica sosa, perquè, doncs, ara al pensar en l'obra i remirant coses, he vist que la música era com una mica fosca. Bé, amb Tim Burton és bastant normal, no?
0: Sí.
1: Però la música de la pel·lícula, clar, a part de que el so ha quedat molt antiquat, crec que mereixeria una altra revisió musical, no, Alicia? Però és que se n'han fet des d'obres de teatre infantils a versions, altres versions escrites.
0: Sí, diferents edicions
1: a
0: il·lustrades.
1: moltíssims idiomes. I sí, és una obra que val la pena llegir, perquè llavors la coneixes millor i vas fixant-te en aquests jocs del llenguatge, no? Que fan que t'ho passis bé, perquè dius, veus, aquí això s'han fet d'aquesta manera, i veus que el llenguatge no és només per comunicar, el llenguatge és per gaudir-lo, no? Amb els nens petits, perquè els hi dius cavall i tatanito. És absurd, no? Pobre canalla, han d'aprendre la cosa 2 vegades.
0: Sí.
1: Però, en canvi, tenim unes paraules pels nens i unes per quan són adults. Per què? Perquè juguem amb el llenguatge. No és només per comunicar, és per moltes més coses. I una de les coses és per jugar, per divertir-nos-hi. I amb Lewis Carroll, doncs, t'hi diverteixes. Till we found the sea of green.
0: A Ens quedaríem amb algun missatge o es tracta de l'obra de

0: Luis Carol?
1: Bé, jo, com que m'agrada molt el ritme de la poesia de Hunting of the Snark, tornaria a llegir el mateix que jo us he llegit abans en anglès, perquè us quedeu amb el ritme i tingueu ganes d'anar-lo a llegir. They sought it with thimbles, they sought it with care, they pursued it with forks and hope, they threatened its life with a railway share, they charmed it with smiles and soap.
0: Moltes gràcies, Rosana.
1: A vosaltres.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen.

0: amb Roser Ribas.
1: Doncs ja són les 11 del matí, des del Calafell Matí de Calafell Ràdio. En directe tenim el Josep Miró, que ens farà, com sempre, la previsió del temps a aquesta hora. Hola, Josep, com estàs?
2: Hola, bon dia, de meravella, aguantant aquesta caloreta que encara tenim.
1: Sí, exacte, fa molta calor encara. Tindrem aquestes temperatures molts dies o no?
2: No, de fet, mai es començarà a notar una mica. De fet, avui la temperatura de nit sí que ha pujat, perquè si hem tornat a tenir una nit tropical amb 20 graus i mig de mínima, per tant, la calor hi és. Ara tenim 24 graus, hi ha hagut dies que en aquesta hora hem tingut temperatures més altes, però la diferència, el que fa que parlem de calor, és el 87% d'humitat que tenim a hores d'ara. I clar, combinat aquests 24 graus, que en teoria són modestos, amb aquesta humitat desorbitada, fa que la temperatura de sensació d'això fogor sigui de 33 graus, per això estem parlant de sensació de calor, de xafogor intensa, més del que no marquen pas el termòmetre. Per tant, avui envien xafogors i hem d'esperar que el dia doncs també sigui així una miqueta lletjot. De fet, ho era més a primera del matí, que teníem pràcticament els cels gairebé tapat de núvols baixos i sense just gens de sol, però en canvi ara aquests núvols baixos s'han anat aprimant, no han acabat de desaparèixer del tot. Tenim algun núvol prim que entrarien en el cel per dalt, però que ens deixen passar un sol una miqueta més esmorteït i, per tant, tindrem sol o resol durant gran part del dia. Amb domini del sol més apagat, potser, fins a mitja tarda, i a partir de mitja tarda tornaran a formar-se aquests núvols baixos. També es formaran cap a l'interior de Catalunya i el Pirineu núvols d'evolució amb tronades que poden afectar a la Catalunya central cap amunt, però com que són molt gruixuts aquests núvols, els veurem llunyans. I també se'n formaran alguns de baixos. Però avui, de moment, sense més conseqüències. I amb una temperatura que la màxima serà semblant a la d'ahir, potser no pujarà tant i estarà entre els 26 i 27. Potser avui més a prop dels 26 que dels 27, però amb sensació de xafogor. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc, amb algun cop moderat a primera hora de la tarda, i això farà que la mar, que ara hi ha una mica de marejol, aquest augmenti i al final del dia fins i tot augmenti a maró. Per demà esperem un temps, en canvi, molt més estable, molt més radiant que avui. Amb sol i cel clar la major part del dia. Només hi haurà alguns núvols baixos, però ja al final de la jornada. I amb unes temperatures que aquesta nit baixaran d'una manera més clara, es dormirà millor, tindrem una mínima propera als 17 graus, 4 per sota dels d'avui, i la màxima demà també recolarà una mica i estarà entre els 25 i 26, però encara amb una humitat força alta i amb una mica de xafogor. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia. I a partir de migdia i sobretot de cada tarda en cops moderats que podrien arribar als 35 km per hora. I demà tindrem una mar més moguda que avui en domini del maró, tot i que potser al final del dia baixi una mica d'intensitat. I de cara a dijous, potser tindrem un petit canvi de temps, no durant el matí, sinó a partir de la tarda o vespre, en què les temperatures ja quedarien una miqueta més normalitzades, i esperem una línia d'inestabilitat amb una miqueta d'aire fresquet en el Sena que podrà deixar pluja, ruixat i potser alguna tronada la nit de dijous a divendres. Per tant, fa dies que no plou i ens aniria bé abans que la setmana que ve tornin a pujar les temperatures, doncs que ens remullin una mica.
1: Una mica de pluja sempre va bé, Josep.
2: Sí, després de tants dies de calor i amb les perspectives de que l'estiu sembla que serà llarg i sec, doncs aquesta miqueta de pluja ens pot anar bé.
1: Exacte. Doncs moltíssimes gràcies per la previsió del temps, com sempre, Josep. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, un plaer. Fins demà.

0: amb Roser Ribas.
1: Sovint desitgem el que no...
2: Passen 5 minuts de les 11 del matí des del Calafell Matí en directe. Avui no tenim amb nosaltres a la Juliana López del CREAC, del Centre de Recuperació i Educació Ambiental de Calafell. Per tant, seguirem en tot un seguit de selecció musical.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

tres sardines i un bacallà. Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell i Cunit tindran una comissaria dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, així ho ha confirmat aquest passat dilluns, que Calafell i Cunit tindran aquesta nova comissaria. Calafell ha acollit la 98 Octans Party aquest passat cap de setmana amb gran èxit. Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar a la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent. El govern espanyol ampliarà la regulació de menús saludables a les escoles infantils de 0 a 3 anys. Vol limitar els fregits i els precuinats i incrementar la presència de fruita, verdura, peix i llegums. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi solar. El cos ampliarà també la plantilla a més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona, en el marc del Pla Estratègic. I a continuació, el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Els esports seguim parlant de casals d'estiu. Des del bloc esportiu fem difusió de tots els casals d'estiu que s'ofereixen a Calafell. Avui parlem del casal d'estiu del Dojo Arazola, que tindrà lloc del 29 de juny al 4 de setembre. Per saber més, ens acompanyen la Merche Arazola i la Corinne Vázquez.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: amb Roser Ribas.
1: Són 11:45 del matí i, com sempre a aquesta hora, els dimarts, tenim amb nosaltres a l'Astro Deva, la nostra astròloga de capçalera, aquí a Calafell Matí, en directe. I està aquí la Eva Gutiérrez.
2: Bon dia,
1: Roser. Com estàs?
2: Molt bé, amb molta calor, una mica de calor. Bueno, aquí s'està bé, aquí s'està molt bé, però fora no. Avui no sortiré d'aquí, em quedaré aquí fins al migdia, fins a l'hora que em foteu fora, però jo em quedo aquí.
1: Tenim una temperatura adequada a Calafell Ràdio, eh?
2: Sí,
1: però no
2: sí.
1: Et creguis, que tenim aquí baralles,
2: Sí.
1: Per la temperatura, sí, sí, sí.
2: Home, és que on hi ha gent sempre hi ha gustos, no? De tinc fred, jo tinc calor i, bueno...
1: Mira, som el team Mireia Romaguera i Roser Ribas, sempre estem més o menys a la mateixa temperatura i lluitem bàsicament contra el Ferran. Però com el Ferran està de vacances, doncs ara fem el que ens dona la gana amb la temperatura, què et sembla?
2: No, però s'està bastant bé, avui sí, s'està bé. Potser jo avui tinc una mica de calor, potser jo seré del team del Ferran, crec.
1: Sí, et passaràs al team del Ferran.
2: Jo crec que sí.
1: No t'ho perdonaré, això. Eva, astrologia és el tema principal de la teva secció. Doncs.
2: Sí, doncs una mica, he de dir que aquesta setmana és una setmana, clar, que no hi ha massa trànsits astrològics, no? Llavors és una setmana que, bueno, he vist que hi ha dos events així més o menys importants que ens poden afectar i que vull desenvolupar una mica en la secció d'avui. Però sí que podríem resumir la setmana com una setmana doncs, per saber escoltar una mica més, més que parlar, no? És a dir, atendre una mica més, escoltar una mica més i després prendre les decisions importants. Si estàs mirant l'introducció del guió, et dic... Que no,
1: que no, és que estava pensant, no sé, m'ha pres el pèl l'Eva ara mateix.
2: Això ja s'ho faig al Ferran. El Ferran també el poso a prova, jo començo a parlar i me n'oblido del guió i començo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, o sigui que...
1: Però dius que no hi ha gaires trànsits astrològics.
2: No, aquesta setmana la cosa està bastant tranquil·la. Sí que és veritat que igualment hi ha una afectació, hi ha una tendència energètica, com sempre, evidentment, però no hi ha tant de barullo com altres setmanes. Doncs comencem la setmana, encara que avui és dia dimarts, 2 de juny, la setmana va començar ahir, no? Això de sempre, no?
1: Sí, comença els dilluns, sí,
2: no,
1: sí, Eva.
2: Sí.
1: Fins ara sí.
2: Fins ara sí. Doncs ahir 1 de juny vam començar la setmana amb l'entrada del planeta Mercuri, el signe de Cranc. Quan Mercuri canvia de signe, canvia també el to de la comunicació. Com he parlat a l'introducció, seria com temes relacionats amb la comunicació. En aquest cas, amb una comunicació més col·lectiva. I amb el signe de Cranc, les paraules connecten amb les emocions. Durant les pròximes setmanes, també podríem notar doncs, que potser pensem més en temes relacionats amb la família, amb la llar, amb les arrels, la nostra seguretat emocional o fins i tot records del passat. També m'agradaria afegir aquí que potser és una setmana en la que volem fer una mica les paus amb aquesta part de la família, que tu saps que, mira, això de la meva família no m'agrada, però bueno, per la meva pau interior m'ho he de... No sé si... A veure, sona una mica lleig, no? M'ho he de menjar, ho he d'acceptar. No puc canviar aquestes persones, però sí que puc canviar-me a mi mateix o a mi mateixa. Per què? Per transitar millor aquesta energia. Perquè tindre un forat emocional en el tema de la família... És un espai molt, molt sensible i molt important alhora, no? Perquè et treu seguretat en el teu dia a dia. Sentir que no estàs bé amb la teva família o que han passat coses a la família fa que la teva seguretat canviï i que vagis per la vida una mica amb més vulnerabilitat. Sé que és una mica fotut això i que hi haurà persones que potser no estaran d'acord, però jo crec que a les persones que els hi passa això sí que ho podran identificar. Bueno, també és una energia doncs, que ens ajuda a escoltar més la intuïció, a estar més pendents d'allò que sentim, aquesta intuïció, aquesta corazonada, no?, que de vegades ens diu això és bo per tu, això és dolent, i... perquè de vegades hi ha coses doncs, que no podem explicar de forma racional, no? Però les sentim molt clarament. Llavors és una setmana per estar una mica pendent d'aquesta intuïció. Roser, jo sé que tu ets una persona molt intuïtiva, no?
1: Depèn.
2: Si sents com... tu de vegades m'escrius, Eva, això sí, això no...
1: Sí, oigo cosas y veo cosas y siento cosas, sí. Com deien el sexto sentido. No, sí, soc intuïtiva, però les dones també en general ho som.
2: Sí, ho som bastant. Mm. Home, també els homes, tot s'ha de dir, però sí que és veritat que l'energia yin, l'energia de la dona, és una energia més, una mica més sensible, més sensible, tot i que hi ha mèdiums, mogollon de mèdiums a homes que són excel·lents.
1: No, i tant, bueno, i tant.
2: I dones també.
1: Sí, sí, tenim el grupo EPTA, tenim el...
2: l'Aldo Linares, que m'encanta, quin tio més humil.
1: És un crac, eh?
2: M'encanta la seva sinceritat, ojalà algun dia vingui, t'imagines?
1: Jo sé que a Madrid fan bastantes trobades, sobretot una vegada a l'any, sí. Però mai m'hi puc apropar. Però
2: bueno,
1: no surten de Madrid,
2: Eva. Potser podem trucar.
1: Aquí també em consta, aquí a Catalunya, que hi ha una associació paranormal, que també tenen mèdium, però no és tan coneguda. Però sí, estaria bé que el grup EPTA doncs, vingués alguna vegada aquí a Barcelona. Bueno, de fet, algun membre ha vingut al Màgic Internacional, penso.
2: Sí, sí, sí. Doncs grupo EPTA, fem un llamamiento.
1: Veniu aquí, si us plau.
2: Sí,
1: a Calafell Ràdio, que vinguin a Calafell Ràdio.
2: Sí, sisplau. Bueno, doncs seria això, una setmana una mica més màgica en aquest sentit per donar-li una mica d'espai a aquesta intuïció o a aquestes persones que potser saben des de fa temps que tenen algun tipus de capacitat psíquica i que no l'han desenvolupat perquè els hi fa por, perquè no saben, pel tema que sigui, no? Perquè no volen, senzillament, no? Però és una setmana per dir què passa si jo escolto una mica aquesta intuïció que està dins meu i li dono una mica d'espai, no? Quines decisions puc prendre a partir d'això. Com sempre, m'agrada dir que no hem de condicionar les nostres decisions per al tema espiritual, no? És a dir, jo, per exemple, em dedico al que em dedico, astrologia, tarot, numerologia, però jo sóc una persona una mica una tarotista una mica atípica perquè no faig el que em diuen les cartes, no faig el que em diu l'astrologia, sinó que tinc aquesta energia, aquesta informació present i, bueno, la poso en una balança i no condiciono, però sí que tinc en compte aquesta informació per prendre decisions i ja està. Si me l'he de fotre, doncs me la foto i ja està, no? No passa res. Bueno, també és una bona setmana per escriure, per reflexionar. Persones que us agrada escriure que necessiteu, no? Començar com un diari també terapèutic, perquè els diaris no només és per dir avui he anat a comprar el pa, no, sinó que escrigueu, utilitzeu aquest tipus de... Té un nom, ara està molt de moda, té un nom.
1: Journaling,
2: sí, és algo així. O també, bueno, una llibreta per escriure les intencions, les afirmacions positives, totes aquestes coses que estan molt bé, però jo el que dic és utilitzar aquesta llibreta per escriure realment el que durant el dia a dia, durant la setmana et fa mal. És com si fos aquesta llibreta un espai de psicologia, no? Per treure una mica allò que ens molesta i quan tu ho treus, ho verbalitzes o ho escrius, estàs fent una mica de teràpia. Bueno, jo no sóc terapeuta, però sí que he parlat amb moltes persones psicòlogues que aconsellen aquesta tècnica. També és una setmana bastant interessant doncs, per recuperar converses importants o fins i tot doncs, per reconnectar amb persones que potser formen part de la nostra història però que les teníem una mica oblidades, no? Saps allò de et trucaré per fer un cafè i passen 5 anys, no? I dius, bueno, tindrà el mateix número, vaig enviar-li un missatge, no? El que em passa amb tu, no? Que et
1: dic, sí, exactament, com sempre. Cada dimarts ve l'Eva Gutiérrez i em diu, m'has de convidar a la teva casa a...
2: Sí.
1: I...
2: Home, és que tens un jardinaco que flipes, super ja, cuqui.
1: Però és que tu vindries a viure amb mi, en
2: jo
1: realitat.
2: Jo sí, jo en realitat sí. Jo li diria al teu marit, oi, hacemos un intercambio, una setmana ell, setmana jo, no? Jo per gaudir del jardí, de la barbecue que teniu allà.
1: No sé si t'aguantaria, Eva.
2: Jo crec que no, però bueno, jo em quedo allà al jardí, no et molesto, com el gat, jo és com el gat, em quedo d'allà i ja està. A part, el teu jardí és molt màgic, eh? Que passen coses allà, que jo ho sé.
1: Ostres, sí. Eh? Però ja ho deixem per un altre dia,
2: això. Això ho explicarem un altre dia, no? Sí, que segur que els nostres oients estaran desitjosos de sentir-ho. Bueno, doncs me voy por las ramas, eh, Roser? Avui me voy. Mercúria Cranc ens recorda també que entendre una situació no sempre passa per analitzar-la, sinó que a vegades passa també per sentir-la. Bueno, també tindrem a Mercuri en quadratura amb Neptú i faig una pregunta, intuïció o imaginació? El gran aspecte de la setmana doncs arriba al voltant del dia 4, demà passat, quan Mercuri doncs formi aquesta quadratura amb el planeta Neptú, i és un dels aspectes doncs que en aquesta setmana ens demana una mica més de consciència i, diguem, l'aspecte una mica més important, no? Perquè, per una banda, doncs augmenta aquesta intuïció, com he dit abans, aquesta sensibilitat, la creativitat també, l'imaginació, i per una altra banda ens ajuda doncs a saber connectar amb aquest món interior i pot fer que interpretem les coses de manera poc objectiva. Llavors s'ha d'anar amb una mica de compte, no? És a dir, hem d'intentar aquesta setmana tenir els peus a terra. També és una setmana per que el que ens pot passar que podem escoltar, o sigui, escoltem el que volem escoltar, no? És a dir, que de vegades idealitzem les coses o que entenc les coses a la meva manera o que fem una suposició i diem, bueno, pues això és així i ja està, i no entenem bé el que ens està dient l'altra persona o l'altra part. Potser també donem, doncs, per certa, doncs, una història que només existeix dins del nostre cap, o una setmana on poden haver-hi rumors una mica inventats.

0: Com deies, Eva, en aquesta setmana no tenim més esdeveniments astrològics destacats?
1: Sí, exacte. Llavors, jo faria ara mateix doncs, una mica una petita reflexió sobre l'energia que ens acompanya aquests dies, un petit resum del que hem parlat, i és que Mercuri a Cranc ens convida a comunicar-nos des d'un lloc més emocional, més humà, però la quadratura amb Neptú, ens recorda que no sempre interpretem les coses tal com són. A vegades doncs, escoltem el que volem escoltar, omplim buits amb suposicions o donem per fetes coses que ningú no ha dit. Per això aquesta setmana és especialment important doncs, per parlar amb claretat, preguntar sempre abans de concloure i no quedar-nos només amb les impressions, amb aquestes primeres impressions. També és una setmana molt bona doncs, per mirar cap endins, no tant per prendre potser grans decisions o fer moviments importants, sinó per escoltar-nos una mica més, i podria ser un bon moment per escriure, meditar, passejar, reconnectar amb records o simplement regalar-nos espais de calma enmig d'aquest soroll quotidià. I si hi ha alguna situació, potser que ara mateix us genera dubtes o que no acabeu de veure clar, no us preocupeu massa, perquè el cel ens indica amb aquests avenços que tot s'està ordenant. No cal tenir potser totes les respostes aquesta setmana, sinó el que necessitem és una mica més de claretat, que arribaran en aquests dies, i anar doncs, posar una mica d'ordre a tot allò que estem veient i estem sentint.
0: Eva, potser algú es pregunta, però quan arribarà aquesta claredat? Perquè ara mateix està amb molta confusió o...
1: Sí, doncs cap a final de setmana l'energia baixarà una mica, d'acord? I també això, aquesta pregunta m'agrada molt, perquè això també depèn una mica de com és cada persona. És a dir, si jo vull obrir-me aquesta energia i la vull aprofitar, entendré que he de baixar les emocions, he de ser una mica més objectiva i no deixar-me portar només per la meva imaginació i la superintuïció i que tot sigui flower power i espiritual New Age, ¿vale? Llavors, això també crec que depèn de cadascú de nosaltres, del treball intern que vulguem fer.
0: Això et volia preguntar, perdona, Eva, sí. Això que has fet referència al New Age, sí. I tota aquesta espiritualitat, happy flower, i que tot, aviam, ser bruixa o fer bruixeria, no tot és de rosa,
1: no tot s'hi val.
0: No tot s'hi val,
1: i no tot s'hi val i no tot està ben fet. Crec que és un tema molt delicat que necessitaríem una bona estona per parlar-ho, però si vols et dono la meva opinió. No sé si aquesta opinió despertarà potser una mica de algunes persones, perquè és veritat que, com he dit, jo em dedico al tarot, faig tarot evolutiu, que ni tan sols faig el predictiu, i faig altres tipus de dinàmiques, però jo les adequo a un diguem, en un context o amb un objectiu una mica més de peus a terra, no? És a dir, no de dir això passarà perquè ho dic jo, ta-ta-ti-ta-ta-ta. El tema de la bruixeria és molt interessant. Jo crec que tot el que és més antic, els valors tradicionals dintre de la bruixeria són els que realment funcionen, i tot això que es fa de dir, doncs mira, faig un ritual en 5 minuts i fent-me un vídeo i jo superguapa i superestètica, això no val res. Això no val res. Primer de tot, quan tu fas un ritual, ho has de fer en total intimitat. No et pots gravar, no pots sortir a les xarxes fent el ritual, perquè és un espai, és un ritual intern, és absolutament privat. L'energia es talla en el moment que tu ho fas públic, de la manera que sigui, o sigui, de la manera que sigui. Una altra cosa és que tu vulguis fer el procés d'un ritual per ensenyar-ho perquè altres persones ho vulguin fer, però aquest ritual no està funcionant. Això s'ha de fer amb una sèrie de protocols, d'oracions, de meditacions, de molta preparació que tu no pots fer allà, o això de treure una, doncs, què et dic, et contesto a la gran preocupació de la teva vida amb dues cartes de tarot en 2 minuts, 1 minut i mig, perquè és un reel o un TikTok. Això no té sentit. Això no, ho sento, però per mi això és una falta de respecte al tarot. Que jo com a Eva i com a creadora de contingut faig lectures per internet, sí que les faig, però ja indico expressament, és una resposta molt general. Si tu realment vols una resposta del tarot, de l'astrologia, el que sigui, doncs fes una consulta privada. Ja està. Per què? Perquè

0: jo vull ser coherent amb el que estic fent i vull donar-li aquest, aquest respecte que tant l'astrologia, la numerologia, el tarot realment necessiten. Però bueno, ja si vols parlem un altre dia de la New Age.
1: Sí, sí, i tant. Eva, també tenim numerologia setmanal.
0: Sí, com sempre, la numerologia de la setmana, en aquest cas estem en una, amb una energia del número 2 i això casa molt bé amb aquest Mercuri al signe de Cranc. El 2 és un número que parla de gran sensibilitat, de gran intuïció, de ganes de cooperar amb altres persones, escoltar més el que els altres han de dir. No és una energia doncs, per córrer ni per imposar-se, sinó que ens demana més capacitat d'observació, de sentir, d'entendre. És un número molt vinculat a, valga la redundància, als vincles, no? O a com ens relacionem amb els altres i, perdó, a la manera de com ens comuniquem, o sigui, com comuniquem allò que sentim. Aquesta energia també ens recorda que ser suaus o ser fràgils no és debilitat, que escoltar també és actuar i que moltes vegades doncs, els grans canvis comencen amb una conversa sincera, tranquil·la, pacífica. Si intentem potser anar massa ràpids aquesta setmana, probablement ens sentirem frustrats i frustrades i, en canvi, si acceptem el ritme una mica més pausat, una mica més, no? Això que es diu de slow life, no? de que vivim una mica més tranquils i tranquil·les, podríem obtenir informació com més valuosa. No sé tu, però jo aquesta setmana he pres la decisió de deixar d'escrolear. De deixar de... O sigui, tinc les xarxes, però ja intento no utilitzar-les, només per pujar contingut que a mi m'interessa. Pel meu treball, però deixar una mica, i m'he tret alguna aplicació del mòbil. A veure què passa.
1: El mòbil una mica a banda, no?
0: Sí.
1: D'estar tranquils, hem de reconnectar amb nosaltres mateixos, hem de fer servir la intuïció que has anat dient des del principi, Eva, i d'escoltar més activament el que ens envolta, les persones que ens envolten.
0: Exactament.
1: Molt bé.
0: Bueno, ara sí, hem rebut un missatge, Roser.
1: Sí, ara passem als missatges que ens feu arribar al nostre WhatsApp per saber el vostre karma i la vostra vibració de l'any, segons la data de naixement, com sempre. Ens ha escrit el Cesc, que va néixer el 24 de gener del 1977, i el portal del Cesc és el número 23, Eva.
0: A mi m'ha fet gràcia perquè jo mai demano el portal i ens planta ja aquesta informació, no? El portal de casa, que en un programa anterior ho vam comentar amb el Ferran, que els números, o sigui, tots els números que tenim al nostre voltant són importants, i suposo que en Cesc ho va escoltar i va dir, bueno, doncs jo li fico el tema del portal a veure si em diu alguna
1: cosa. Aviam
0: doncs
1: què passa,
0: sí.
1: No?
0: Sí, bueno, tenim aquí bastanta informació, a veure si ens dona temps. Tenim 5 minutets, no?
1: Sí, encara? Sí, tenim.
0: Bueno, doncs mira, Cesc, per una banda, el teu número pitagòric és un 4 i el teu número kàrmic és un 56. En aquest cas, cap dels dos números tenen una connexió amb aquest any, perquè aquest any és un 83, però sí que vens de passar algun any kàrmic com va ser, per exemple, el 2023 i el 2024. Potser van ser dos anys importants per tu o dos anys de grans reptes, perquè van ser els dos anys kàrmics, en aquest cas, d'en Cesc. El número pitagòric 4 parla d'una persona que normalment són... Les persones 4 són molt treballadores, són molt... treballen molt, són una mica més quadriculades, els agrada estar com més organitzats, no? I ella està vivint un any 8, és a dir, el 2026, a la numerologia mundial, és un any 1, un cicle 1, però per cadascú de nosaltres vivim un cicle diferent. Ell està vivint un cicle 8, i que un 4, un número 4, visqui un any, un cicle 8, és molt interessant perquè podria ser un any per guanyar més diners o treballar més o trobar algun tipus de font d'ingressos addicional o el que sigui. I per últim, Cesc, que ens has dit que vius en una casa 23, bueno, no sé si és un apartament, un pis o una casa, però entenc que el 23 és el número del portal, justament estàs en el teu número kàrmic, perquè el 23 també és un 56. D'alguna manera és com que allà has d'aprendre a accionar sempre des de l'amor i no des de l'ego. També viure o estar en un 56 és potser és com una oportunitat per saber posar límits a d'altres persones, no? I treballar el tema de l'autoestima. Crec que és un tema interessant i he de dir que les persones 56 són persones que tenen molta làbia, que parlen molt, són bons comunicadors i de vegades les seves coses íntimes, els seus problemes, preocupacions, són persones que no ho parlen, que no ho comuniquen o ho expressen als altres. Bueno, espero que això li hagi ajudat o bueno, ja ens dirà si li ha resultat interessant.
1: Molt bé, Eva, tu també ets un 56, perquè tu tens molta làbia, també,
0: jo no,
1: eh?
0: Però Déu-n'hi-do, eh? Jo rajo sin parar, o sigui, jo sóc un 29, però rajo i rajo. Jo ja li dic al Ferran, a mi em deixes aquí un parell d'hores i, oye, te monto quatre programes si fa falta, eh?
1: Sí,
0: o quatre seccions noves, me les invento al moment. O sigui, no sé per què Déu m'ha donat això i no m'ha donat altres coses. Mira, fixa't. No,
1: ho has d'utilitzar, això sí, és el teu do i el teu talent, Eva.
0: M'agrada.
1: Recordeu que és el moment d'enviar tots els vostres missatges amb la vostra data de naixement al nostre WhatsApp, al 647-751-883. Repeteixo, ens podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883 i l'Eva us ajudarà a entendre quin és el karma i la vostra vibració de l'any. La resposta, si ens envieu aquest WhatsApp, la tindreu al proper programa, Eva.
0: Sí, que ja queden pocs.
1: Quants queden?
0: No sé, però...
1: Ja queden poquets,
0: queden
1: no?
0: Queden poquets. O sigui, que aprofiteu i bueno, per acabar aquesta temporada amb aquesta informació numerològica per tots vosaltres.
1: Doncs Eva, moltíssimes gràcies, Eva Gutiérrez, per estar aquí, AstroDeva, la nostra astròloga de capçalera, aquí a Calafell Ràdio, al Calafell Matí, com sempre els dimarts a 12:15 del matí. Gràcies, Eva.
0: Gràcies, adeu.

0: amb Roser Ribas.
1: Ferran!
2: No, no hi és el Ferran, Pepa.
1: Ah, coi, que ets aquella nena dels esports, no?
2: Sí.
1: Oh, Roser, ai, hola, maca.
2: Hola, Pepa, com estàs?
1: Bé, jo cada dimarts ja saps que sempre dec una hora abans trec el nas per aquí. He anat al mercadillo, he anat a treure el nas allí quan venen la fruita i totes aquestes coses que sempre m'agrada. Llavors he vingut cap aquí. I com és que no hi ha el Ferran, que està malalt?
2: Està de vacances.
1: Ah, el sapaio.
2: Està de crucero.
1: Coi, mira que bé. Home, ja es guanya, també se'n fa fora, eh? Les vacances són necessàries, nena, eh?
2: Sí, perquè sí, oi tant.
1: Ara ve el verano, i al verano hi ha un munt de coses, i clar, hem d'estar una mica despiertos, una mica relajados, eh? Escolta'm,
2: i com bé està Calafell, Pepa, tu, que hi estàs voltant?
1: En aquests dies, nena, feia una mar més maca. Hem tingut uns dies, 4 o 5 dies, que semblava una bassa d'oli, eh? Ho tenim una mar preciosa. El diumenge vaig anar a treure el nas allà a la confraria i ja van sortir tota la tripulació del bot salvavides, que allò que fan les voltes, saps? La barca aquesta que no s'ha marxat. La gent que no ho sàpiga, tots els diumenges a les 12 del migdia el bot salvavides surt allà a la cofreria, allà davant de la cofreria, i fan la seva exhibició. I ara són un munt de gent, són un munt de colla, hi ha tanta gent que a vegades han de fer dues sortides i tot, eh? Perquè no caben tots dalt de la barca.
2: Déu-n'hi-do.
1: Han de fer dues sortides, i escolta'm, hi ha gent nova, hi ha mosses, nois, de tot, està molt bé, eh? Fan molt bé.
2: I aquest cap de setmana també sortiran el diumenge.
1: Ah, clar, perquè això ho volia explicar, que fan allò de la Fira del Mar, nena, la mar de mi, a mi m'agrada totes les coses que són així tradicionals i de coses d'antes, m'agrada. Llavors, aquest cap de setmana, que és el 6 i el 7 de juny, fan això, que és la 22ena, ja fa 22 anys que ho fan, la Fira del Mar. I llavors, el dissabte, nena, fan... Ja saps que jo sempre soc de la fartó, que a mi m'agrada molt menjar. Fan allò de l'arrossejant, nena, allò que fan el rap amb les patatones i els fideus al darrere. Escolta, a veure, ja es poden comprar els tiquets, eh?
2: Ja has agafat el teu, Pepa?
1: No, jo només vaig allà ensumar, perquè els fantasmes, nena, no resquem gaire. Jo només ensumar i veure la gent que s'afarta, ja xalo, escolta. Llavors, els que volen comprar el tiquet, perquè ho fan allò que la gent ho ha de comprar abans, saps? Perquè no han de fer cua ni res allí per comprar el tiquet. Ja fan cua per agafar el menjar. I han d'anar allà a les dependències, que hi ha un cajet automàtic. Llavors allà hi ha un xicot que també els ajuda, si no ho saben fer anar. I amb una pantalla amb el dit han d'anar picant i els hi surt l'arrossejat, i llavors hi ha 3 torns. Hi ha el torn de la 1, el torn de les 2 i el torn de les 3. Llavors vas allà i pots pagar tant en efectiu com amb allò amb la targeta de crèdit, i val 15 euros, llavors ho pagues allà i et surt un tiquet. Llavors quan vas allà fas la cua i els hi dones el tiquet i ells ja et donen el menjar. Escolta'm, hi ha gent que s'ho menja allà, hi ha gent que s'ho pren a casa, però, nen, ho fan bo, eh?
2: Bon i tant, i tant.
1: De bon dematí ja veus allà com estan pelant patates i com van fent feina. Escolta'm, la mare de bé, eh? A més, un cap de setmana ple d'activitats, eh? Fan un munt de coses. M'he portat el catàleg aquest que tenen allà a l'Ajuntament i fan un munt de coses, eh? El dissabte 6 de juny de les 10 del dematí fins a les 2 del migdia. I després, de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre, fan allà a la plaça del Manila, fan un munt de coses. Fan un taller que es diu de Yotaku. No sé si ho dic bé, perquè jo les paraules estic...
2: Sí, ho has dit bé, Pepa.
1: Sí. Es veu que és una cosa que fan amb una tinta, amb la tinta dels peixos. I fan dibuixos amb la tinta dels peixos. Escolta, clar, com que tot va de la Fira del Mar i tot que va amb el mar, doncs es diu així. Tallers de Yotaku, eh? Jo tot el dia. Allà hi ha unes carpes i podran anar a fer tallers. Després també fan un taller i activitats infantils sobre l'economia blava. Què és això, diràs? Doncs aquí t'ho explica. Diu, són tallers pensats per apropar els nens del món de la mar de la manera més divertida, educativa i pràctica, fonamentant el respecte pel medi ambient. Això és bo, eh? Que la canalla se'ls ha de doctrinar una mica i que sàpiguen que s'ha de reciclar, que no es pot embrutar el mar, que no es poden llençar coses ni plàstics ni coses al mar, perquè això els peixos s'ho mengen. I després, quan nosaltres
2: ens ho mengem nosaltres.
1: Ara, escolta'm, és tot per un bé pel dia del demà, que si no, al final arribarà un punt que no tindrem peix per menjar.
2: No, menjarem com els astronautes.
1: Això no pot ser, no pot ser. Això, la canalla de ben petits ja se'ls ha d'educar i ensenyar, doncs, que s'ha de recollir les coses. Vas a la platja amb la família i fas allí un piscolabis, un dinar, el que sigui. Quan marxis a recollir-ho tot, i tot cap a la brossa. No es pot quedar res a la sorra. S'ha de cuidar, que tenim una platja molt maca, i escolta'm, no pot ser que quedin burilles de cigarrots i de coses d'allò que llença la gent. A mi no m'agrada, La gent bruta, així bruta, no,
2: No.
1: Han de cuidar la platja, que tenim
2: una
1: platja molt maca.
2: O si no, els idons amb l'escombra, Pepa.
1: Exacte, sí. Llavors, a les 12 del migdia veig que fan un... Ui, això, aquestes paraules rares. Show cooking de peix de proximitat i degustació. Això ho fa ja al mercat municipal de Calafell. I ho fa un xicot que es diu Francesc Repiso, que és un exconcursant del programa aquell de la tele, allò que fan el Masterchef, allò dels cuiners, saps? Allò que fan un concurs que sempre hi ha un cuiner que guanya. Sí. Doncs és un exparticipant, O sigui que, escolta'm, segur que sabrà coses, perquè ja en aquest concurs n'aprenen un monet. Després, a les 7 de la tarda, ja posa l'arribada del peix per mar. Que això m'agrada, perquè jo, nena, jo quan, al meu temps, jo això ho havia vist en directe, que ho feien els pescadors,
2: Sí.
1: Arribaven amb les barques allà a vora mar, llavors es feia la subhasta, i la gent allí pujava, i el que deia el preu, anaven dient preus, i al final hi havia un que s'emportava la caixa, una caixa que havia diferent peix, o el que sigui, i això es va perdre amb el temps, perquè clar, els pescadors han anat marxant, i ara són a Vilanova, o són en altres puestos, aquí totes les embarcacions que hi ha aquí al port, totes són d'això de jaleio, de benestar, no és d'anar pescant ni d'això. I això és bonic, perquè la gent que no ho havia vist mai, doncs es pot fer una idea de com ho feien abans els pescadors, que abans els pescadors fes mal a mar, estigués l'aigua de mar gelada, el que fos, sortien a pescar. Escolta'm,
2: exacte. I això ho faran també els iaguts de Calafell, no, Pepa? Ah,
1: sí, però els iaguts de Calafell ja fa anys que ho fan, que jo també els he vist amb els iaguts i de vegades també els bugadors. Que fan unes sortides que surten membres de la tripulació dels iaguts. Si en un iagut hi cauen 8 tripulants més el timoner, doncs potser hi ha 3 que ja són veteranos i fan pujar 5 persones que ho provin, saps, nena? Llavors saben el que és bugar. Bugar, que és, vol dir remar. Qui no ho sàpiga, el bugar és remar. Llavors els treuen en mar i els ensenyen el que és, i molta gent els agrada tant que s'acaben apuntant després, És la mar de maco, Fas esport, a més una cosa saludable, i a més és un esport que fas servir. Fas servir les cames, fas abdominals, fas esquena, fas braços, escolta'm...
2: Ho fas tot.
1: Fas tot.
2: I els iaguts de Calafell entenc que estaran matí i tarda, no?
1: Sí, tenen un estant. Tenen un estant, i els bugadors de Calafell també tenen un estant. Els iaguts són els que van de taronja, i els bugadors són els que van de verd.
2: Sí.
1: I els del Butxó, la vida és blau, cadascú té el seu color de samarreta, sí. És una festa major, això, nena.
2: Sí.
1: Llavors tu pots anar allà a l'estant i tenen com un quadrante, amb els horaris que tenen, i tu t'apuntes allà. Llavors, una estona abans de començar, vas allà, llavors ells t'acompanyen fins allà a vora mar i t'expliquen, et fan una miqueta de classe, i et fan pujar allà al llagut i et fan remar. Escolta, mira, la mare de xulo, no surt una excursió maca,
2: O sigui, tant.
1: Ho recomano, I a més, els llaguts són una gent molt trempada, jo en conec uns quants, i són una gent molt trempada, ho fan molt bé, o sigui que molt bé. Llavors, a 7:45 de la tarda, veig que posa reproducció d'una antiga subhasta de peix a la nostra costa, càrrec de la Confraria de Pescadors de Calafell, amb la col·laboració dels iaguts de Calafell i l'Associació Petit Català i Vela Llatina de Calafell. Això segur que serà una cosa maca, faran una cosa com a teatralitzada, així la gent es podrà fer una idea de com era antes,
2: De com era abans, clar. Sí.
1: Llavors, ja posa, el diumenge 7 de juny, també de 10 a 2 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, també a la plaça al Manina. Torna a haver-hi els tallers aquests de Yutaku. Torna a haver-hi això de l'economia blava per la canalla. I després, a 11:45, hi ha una actuació, que hi ha un grup que es diu Grup Barral a Veus, que fan com a veneres, que també serà la mar d'entretingut, i la mar de mira, pots estar passejant per allà, o fent un vermut allà amb aquells bars que hi ha allà davant, i la mar de bé, i tens una miqueta de música de fondo, escolta'm, la mar de bé, un cap de setmana entretingut, Després també, veus, el que dèiem abans d'allò del reciclar. De les 11 a 11:45, fan un taller de sensibilització sobre l'ús del plàstic, A les platges, zero plàstics, ja ho diuen, La mar de bé. És el que jo dic, que no s'ha d'emportar la platja, l'hem de cuidar, Llavors, a les 12:00, ja t'ho he dit abans, fan l'exhibició del bot salvavides, La mar de bonic. Qui no ho hagi vist mai és una cosa que sorprèn,
2: És impressionant.
1: Els de Calafell ja fa anys que ho veiem, però la gent que ve de fora, que a vegades els enganxa, que són allà a la platja i no saben... I primer, quan veuen que volguen la barca, pensen... I no, rup, donen la volta.
2: Exacte.
1: A més, és maco, perquè es veu allà en gran Calafell, Una cosa maca. I moltes vegades, quan queda la barca boca avall, sempre n'hi ha un que puja amunt i fa anar a la senyera, escolta'm. Sí. La mar de macos, preciós això, a mi m'agrada molt.
2: Molt maco, molt maco.
1: Bé. Llavors també posa que de 12:00 a 1:00 fan activitat de conscienciació sobre la presència de plàstics a la mar, una altra vegada, això dels iaguts. I també fan batejos de mar gratuïts, que és això que et dèiem, que són sortides a bugar, sortides en catamarà, i allò que és modern, que és com una taula de surf, el paddle surf. Això. Fan iniciació al paddle surf, també, O sigui, que fan un munt d'activitats, totes de coses que tenen que veure amb el mar.
2: I sortides en catamarà, Pepa,
1: molt
2: també,
1: bé. Escolta'm, això és com els rics,
2: Ostres.
1: Això és com la gent rica, La mar de bé. I després també una cosa que jo sempre recomano, que això els calafellencs, que agafin un bolífero i un paper i s'ho apuntin, Fan portes obertes, tant al Museu de Casa Barral i a la Cofreria, no hi hagi anat mai, és una cosa preciosa. A la cofreria hi ha una maqueta que fa almenys fa 3 o 4 metres que la va fer aquell nen de Calastasi, que és la façana marítima de com era antes, que la feia, me'n recordo, era així. Ara tots són blocs de pisos alts, però abans eren les botigues de pescadors, que com a màxim tenien un pis, i escolta, era preciós. Llavors, a més, hi ha una gràcia, una anècdota, que davant de cada casa posa el renom, perquè les cases d'antes aquí a Calafell totes tenien renom. Deien, aquest és el fill de cal no sé què, o la filla de cal no sé quantos, o la neta de cal no sé quantos. Doncs si tu vas allà a la cofreria, podràs veure tots els renoms de tota la gent de Baix a Mar, perquè davant de cada caseta hi ha el renom. Escolta'm, una cosa maca, maca.
2: I la Casa Barral és una de les úniques que ens queden a Calafell, de
1: fet. És preciosa, a més la van reformar. Escolta'm, sí. Aquí hi havia estat, ja ho diu el nom, el Carlos Barral, l'escriptor. Escolta'm, és la mar de preciosa per anar a veure. O sigui, que la gent que ho sàpiga, ella posa que el dia 6 de juny fan portes obertes de les 10 fins a les 2 i després de les 5 a les 8. I el 7 de juny només el de matí. El diumenge fan de 10 a 2, eh? Però que són portes obertes, que la gent podrà entrar i podrà entrar-ho a veure. O sigui, la mar de bé. Després també he vist que fan un concurs fotogràfic, eh? Ella posa Viu al mar, que va a càrrec de l'Associació de Bugadors de Calafell, i per participar-hi s'han de fer una foto. El fotocall de l'entitat tindrà allà a la fira durant els dies 6 a 7 de juny i penjar-la a l'Instagram i etiquetar-los. Llavors suposo que faran algun sorteig o alguna cosa, sempre està benvingut, tot el que sigui un regalet o alguna sorpresa, la mar de bé. I, escolta'm, em sembla que... i una, hi ha una exposició també al Centre Cívic Cinema Iris, també he vist que hi ha embarcacions i tot això, que també és molt bonic. Una diada maca, un cap de setmana maco, escolta'm.
2: Ja ho crec.
1: Que la gent s'ho apunti i que vingui a Calafell. A més, tenim uns restaurants que fan la mar de bé, també faran aviat les jornades de l'Arrossejat.
2: Ah,
1: això
2: mateix.
1: I si no, el dissabte poden anar allà a l'Arrossejat, si queden tiquets, perquè em consta, nena, que si baden no en tindran, perquè s'acaben, La gent qui no corre bola, això que fan tres tornos, però s'acaben, fan tan bo.
2: Escolta'm, sí, de seguida s'exhaureixen. A més, Pepa, et volia dir, com jo sóc dels deports, a la Fira del Mar coincideix també amb el KDM Beach Volley. O sigui, tu imagina't.
1: Ah, són aquells que hi ha com una xarxa i que es llencen la pilota d'una banda a l'altra.
2: Això mateix.
1: I que fan anar un pito que tot el dia pip, pip, pip. Sí. Això m'emprenya, El pito aquest, quan ja fa molta estona que l'escolto, escolta, m'emprenya una miqueta. Però bueno, escolta, fer de port, això és bo, que la gent es cuidi, que s'han de posar el cuerpo de non, que ve l'estiu.
2: Clar, hem de fer l'operació.
1: L'operació
2: bikini. Banyador i bikini.
1: Ah, exacte. Sí, sí, sí. I després, nena, he tingut una notícia, que ja saps que m'agrada molt el món del teatre. I me n'he enterat que aquest nen, l'Albert Pijuan, li han donat un premi perquè va escriure una obra de teatre que es deia La Tercera Fuga. I li han donat els premis aquests mags de les arts escèniques, que es va fer Mèrida, li van donar el premi a la millor autoria teatral. Escolta'm, un calafellany,
2: enhorabona.
1: Aquest nen, l'Albert, arribarà lluny, perquè escriu coses molt bé, m'agrada molt bé. A més, hi ha gent que no ho sap, però quan fan allò del correbars, allò que el jovent va amb aquell got penjant que va enrere del tractor, moltes vegades fa del disjockey aquest nen,
2: Aquest
1: nen fa de disjockey també, i ho fa molt bé, tots l'estimen molt,
2: Déu-n'hi-do.
1: Però sí, mira, des d'aquí, la Pepa Barretines, moltes felicitats, l'Albert, estic molt contenta que t'hagin donat aquest premi, tu mereixes, nen. I després hi ha com una... això, que són tantes coses que et vull explicar que sempre m'atabalo, escolta'm. Aquest dissabte també, a la tarda, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, fan una obra de teatre, que d'aquest grup de gent gran, que es diu Adolescentes Reciclados, i fan una obra que es diu Nadie es Perfecto, que es veu que és una cosa d'intriga barrejada amb comèdia.
2: Ahir van venir, Pepa, van venir i ens van explicar... Sí, una barreja de misteri, de crims, de fenòmens paranormals...
1: Déu-n'hi-do.
2: I comèdia, comèdia, molta comèdia.
1: Doncs pues mira, ja està bé, O sigui, la gent que també que tingui ganes de veure teatre, doncs que sàpiga això, que el dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Nadie es Perfecto, del grup Adolescentes Reciclados,
2: I gratuït,
1: I gratuït, això gratis, escolta'm, això està la mar de bé. I després, nena, ahir va sortir a la venda, que això és la part que em toca, jo sempre faig molta publicitat, el Ferran ja ho sap, que a l'estiu, el gos, fan una cosa que li diuen el son estiu. I fan diferents concertos. Fan allà a casa meva, allà dalt al castell, fan les nits del castell. I després el diumenge ho fan allà a l'església de Segur. I ja ha sortit ja el programa i ja es poden comprar les entrades, escolta'm, la mar de bé. Llavors, les nits del castell allà a casa meva són els dissabtes o 10:45 de la nit i tenim l'1 d'agost. Vénen els Zebres Big Band, que els Zebres, molta gent els coneix, que són aquests uns xicots que van amb la xaranga per la festa major, que van tocant, van caminant i van tocant. Però aquesta vegada és un concert estàtic. Estaran allà a l'escenari d'allà a casa meva. Això pinta molt bé. Això el dia 1 d'agost. Després, el dia 8 d'agost, ve una companyia que es diu Companyia Neus Marc, que és aquesta xicota que alguna vegada també ha cantat a Veneres, allà a Baix a Mar, quan fan la trobada de Veneres, i fan un espectacle que es diu Íntimament Llach, que segurament serà tot de cançons del Lluís Llach, i a més es veu que hi ha una mossa que balla així clàssic, que també l'acompanya mentre ella va cantant, que pot ser preciosa, això, pot ser molt maco. Després, el dissabte 15 d'agost, venen uns que es diuen Men in Swing, que ja havien vingut fa 3 o 4 anys, i fan una cosa que se li diu Men in Swing canta Sinatra. O sigui, segurament que tot faran de cançons del Frank Sinatra, que serà maco això, nene. O sigui, serà preciós. Jo ja tinc ganes de que arribi. I després, l'últim diumenge, el 22, fan la Harpo's Band, que és de jazz. Tot això ja poden entrar a la pàgina aquesta entrades.calafell.cat i ja poden comprar l'entrada. I després, ja, l'església de Segur, el diumenge, és el 50è Festival de Música de Baix Penedès, el 50è, escolta'm.
2: 50 anys 50 ja, mig segle.
1: Sí. Llavors, el diumenge és a les 10 de la nit, i aquest any es fan 3 concerts. Però hi ha una sorpresa molt gran, Escolta'm, una cosa maca. El dia 2 d'agost ve aquesta soprano tan maca, aquesta, la Inoa Arteta. Que aquesta xicota, bueno, és el que ha cantat a les millors òperes de tot el món, Ve acompanyada per un que es diu Lluís Santana, que ja ha vingut altres anys, que fins i tot va venir una vegada amb la Montserrateta, la filla de la Cavaller, que també va venir, doncs, que també és molt trempat i molt simpàtic. Doncs el primer diumenge, el 2 d'agost, ve la Inoa Arteta amb el Lluís Santana, que faran un recital d'òpera i de sarsueles, que també serà molt maco. Després, el segon diumenge, el 9 d'agost, fan un quinteto de gospel en femení, que són 4 mosses que canten gospel i una xicota que els acompanya amb el piano, que també serà maco, la mar de bé. I qui tancarà el festival és aquell director que és alemany, el Horst Schum, no sé si ho dic bé el nom, perquè jo ja saps que amb els estrangeros no, d'allò, que és l'orquestra Festival Chamber Orchestra of Europe. I aquests sempre fan música clàssica, venen violins, això, i ho fan la mar de bé, canten cançons de pel·lícules, cançons d'amor, clàssiques, el Mozart, el no sé què, preciós, escolta'm, o sigui que tenim un festival de música la mar de maco, aquest estiu.
2: Déu-n'hi-do, com sempre, a més, cada any, i enguany, doncs, es supera, com sempre.
1: Clar, a més, el 50è aniversari, escolta'm, això s'ha de celebrar, escolta'm, no tothom pot dir que té un festival de música que ha durat 50 anys,
2: No.
1: I ja els haurien fet, però com que va haver-hi tot allò de la pandèmia, ni aquella, allò que tothom anava amb aquella mascareta i tot això, van haver de suspendre un parell d'estius, no es va poder fer tot això perquè no podia haver-hi tanta acumulació de gent per la malaltia aquesta. Però escolta'm, ja són els 50, ara sí que es pot dir que ja ho celebren, i la gent això, que qui vulgui comprar les entrades, que sàpiga que ja ho pot fer, i ha d'entrar aquí a entrades.calafell.cat i ja veuran que aniran en una pàgina que els hi deixa escollir a l'església, sí que poden escollir hasta la butaca i tot. El castell no, perquè el castell, com que són cadires de plàstic,
2: clar,
1: són 200 localitats i allí es canvi qui pugui. El primer que arriba és el que escull, O sigui, que no vadin, que 200 entrades s'acaben ràpid,
2: S'acaben ràpid i s'exhaureixen, De seguida, o sigui, les hem de comprar ja, si
1: per
2: volem
1: anar. Per això que no vadin, que després diran, ai, no m'han enterat. Doncs escolta'm, la Pepa ja ho va dir, No hubiesen badado. No, res. Pues bueno, nena, em sembla que ja t'he explicat un munt de coses,
2: Déu-n'hi-do, avui, Pepa.
1: La setmana que ve ja portaré el programa de la Festa Major, que ja em sembla que ja està la cosa en marxa,
2: Sí.
1: Ja, d'aquí dos mesos, que falta menys d'un mes, ja tenim el Sant Pere aquí, escolta'm, ja ha arribat la Festa Major.
2: Ens portaràs l'exclusiva o què?
1: A veure, si em deixen, jo em sembla que ja estan treballant, o sigui que d'aquí res ja sortirà. Primer surten les xarxes, això, l'internet aquest, i després ja sortirà en paper, que la gent gran els agrada tenir un paper,
2: Molt bé.
1: Bueno, nena, ha estat un plaer veure't, I me n'alegro que el Ferran estigui de vacances, tu que les gaudeixi, ja m'ho explicarà la setmana que ve.
2: Molt bé, ja has fet el dinar o què, Pepa?
1: Bueno, avui em sembla que em faré una miqueta d'una manideta així fresqueta, perquè amb aquestes calorades, escolta'm, no puc aguantar. Un escarol, una miqueta de bacallà, unes anxovetes, unes olivetes, escolta'm, ja tindríem el dinar fet, què et sembla?
2: Que bo, prepara'm un tàper i em passo pel castell.
1: Vine'm a veure, ja te'n donaré una miqueta, nena. Sí. Bueno, macos!
2: Bueno!
1: Ens veiem la setmana que ve, si Déu vol.
2: Que vagi bé, Pepa. Adéu.

0: amb Roser Ribas.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Passen 5 minuts de 1:15 del migdia i sempre és moment ara al Calafell Matí en directe des de Calafell Ràdio de l'Agenda Cultural. Anem a fer un repàs de les activitats que hi ha al nostre municipi i per això ens acompanya avui el David Burillo, que ens farà l'Agenda Cultural avui. David.
2: Molt bon dia. Doncs el primer acte que tenim és la festa de cloenda dels cursos de Cal Bulabà, que es durà a terme doncs, aquest dia 2 de juny a 4:45 de la tarda. Serà un acte completament gratuït i allà celebrarà la cloenda dels cursos de confecció, patchwork, brodat, pintura, dibuix i anglès.

El 5 de juny es celebrarà els Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Es durà a terme a les 7 de la tarda i serà un acte completament gratuït. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa es permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. Aquest acte serà gratuït i l'activitat estarà adreçada a joves a partir de 12 anys. Atenció, perquè el màxim de places són 25 per torn i els adults acompanyats hauran d'anar, en cas que es vulgui acompanyar el vostre fill menor, doncs caldrà també que feu aquesta inscripció i participeu a l'activitat. També el 6 de juny, exposició Tallamars al Centre Cívic Cinema Iris. Serà un esdeveniment gratuït també, on llaüts, gossins, sardinals i altres barques de treball es podran veure. La inauguració tindrà lloc el 6 de juny a 6:45 de la tarda amb actuació de Jazz Tanyoles, Elisabet Raspall i Belén Cabanes. Tot això, recordem, al Centre Cívic Cinema Iris. I per a aquelles persones que li agradi el teatre, doncs Nadie es Perfecto arriba el 6 de juny també a les 6 de la tarda, un esdeveniment completament gratuït al Teatre Joan Colet. L'obra amb qui vam tenir l'oportunitat de parlar ahir aquí a Calafell Ràdio amb els micròfons amb nosaltres, doncs és Nadie es Perfecto i es celebrarà aquest dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda al Teatre Joan Colet. És una obra d'intriga i comèdia en castellà, on es parla d'intents d'assassinat i molt més. Sembla que, bueno, es farà desaparèixer tothom i serà, doncs, un espectacle de comèdia que es recomana moltíssim.

0: I el 12 de juny, doncs, el taller de cuina de coca de Sant Joan es durà a terme al Centre Cívic Cinema Iris, també, i serà a dos quarts de set de la tarda fins a dos quarts de vuit de la tarda. Serà un esdeveniment completament gratuït i anirà a càrrec de Mari Herrera, del Petit Bistró Gastroteca. Allà s'aprendran els ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana i els trucs perquè quedi esponjosa, saborosa i perfecta per compartir durant la revetlla. Si voleu assistir-hi, doncs cal fer la inscripció prèvia per assistir en aquesta activitat. Es prioritzaran joves de 12 a 35 anys. Per a més informació es podrà mirar a www.joventut.calafell.cat.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:45 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.

0: amb Roser Ribas.
1: Falten menys de 10 minuts per arribar a la una del migdia, moment en què posarem punt i final al Calafell Matí d'avui. Tot seguit tindrem una selecció musical, com sempre, de música en català i a dos quarts de dues del migdia els serveis informatius amb la Mireia Romaguera. Ara us deixem amb Lady Gaga.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.